0: Matina Codina Best Moments.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, sí, la metgessa i el barber.
2: Oh, oh.
1: Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer.
2: Oh.
1: Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va, va.
3: Explica-ho, va, sisplau. Va.
1: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
2: Oh!
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: terminat.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
3: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
2: I el president del Barça fa això?
4: Que no, és que és inimaginable.
2: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert? 8 del 8. Ostres,
5: 8 i 4.
2: Les 8 del 8, sí.
5: Ostres, no coincideix gaire,
2: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu, amigo.
6: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
3: Home!
6: Reinhausen.
2: Recomanes alguna àrea de servei de la PSE o no?
3: Ninguna, absolutament ninguna.
2: El preu, algun servei que trobis a faltar?
7: Una entrevista molt interessant, de les àrees de servei.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Aviam aquest botó.
1: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres! De cop som als 2000!
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal!
1: Màxima potència!
0: Els 80!
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina RAC 105. Hem tornat, tornem a seguir l'estudi número 1 d'aquesta santa casa, aquesta emissora de ràdio. Hem sobreviscut el cap de setmana. M'agradaria dir-vos que he descansat molt, però jo no en sé d'aquestes coses, i per tant, doncs, bueno, ens hem passat bé. Hem sortit i crec que tinc energia suficient i de sobres per afrontar 5 hores de ràdio, entre altres coses perquè és una de les meves tasques preferides, ser aquí davant d'aquest micròfon, fent companyia a milers de persones que a aquesta hora del matí segurament viviu desorientades, mitja adormides, desidioses, fins i tot un punt depressives pel fet d'haver de tornar a la rutina, perquè si està molt bé el cap de setmana, si està superbé. Però vaja, escolta'm, tindrem de tot aquest matí, de seguida en parlem, però abans deixeu-me

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Lewandowski davant dels aficionats culers que hi van ser al Camp Nou. Tindrem les notícies més absurdes i més impactants del dia i també els àudios més virals. Amb el nostre Quico Rivera repassarem els resultats electorals dels comicis que ahir es van celebrar a Andalusia. Que sabíeu que el PP ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i Vox tornarà a ser decisiu. I amb el nostre Lluís Canut presentarem la seva campanya publicitària per anunciar un nou concessionari de cotxes. I, evidentment, parlarem de la polèmica d'aquest any a Eurovisió. Heu de saber que ha guanyat Bulgària, és la guanyadora, i la tercera posició se l'ha emportat a Romania. Diuen que aquestes dues candidatures estan finançades per fons israelians i Irene Montero torna a reclamar el boicot. Parlarem d'Eurovisió i, com el pa de cada dia, també tindrem aquí l'Alan Lillo, amb els millors documents televisius, i un dilluns més la Mar Puga ens dirà què li ha semblat l'última gala de Tu Carmen Suena. I moltíssima atenció, perquè durant el dia d'avui, durant tot el dia d'avui, aquí a RAC 105, celebrarem el dia de la castanyada, ho esteu sentint bé, eh? Del Cabró Rock.
2: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable.
1: Des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit sortejarem cada hora dues invitacions pel festival que es farà el 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló amb Figaflaues, també els Catarres, Doctor Prats, que els estem sentint, els Pets, l'Axambusto, els Tiets, els Amics de les Arts, la Ludwig Band i 31 fam... Per tant, avui tocarà que estigueu pendents del telèfon, perquè fins a les 11 anirem obrint línies al 902-477-105. I els que no tingueu sort, recordeu que ja teniu disponibles les entrades del Cabró Rock de la Castanyada al web cabrorock.cat. Ens hem d'anar anticipant ja, perquè el temps passa i un dia miraràs el calendari i dius, hòstia, no tinc entrades pel Cabró Rock. I mira que em van sortejar RAC 105 en el dia de la Castanyada del Cabró Rock. És avui, 18 de maig del 2026, dilluns, bon dia, petonets d'en Codina, i posem una mica de Max Navarro amb la més nova que es diu Inigualable, encara la retina present la seva actuació. Els Premis RAC 105, peu a terra i ànims, que com sempre ho aconseguirem i triomfarem. RAC 105, matina Codina.

0: A Londres, a l'Aldillo, estigues al tanto d'aquesta notícia, es va celebrar ahir el Bald Fest. Això és la festa de l'orgull dels calbs.
1: No era per Londres, la
2: il·lusió. A veure els acudits.
3: L'he portat per tu, Alan. És una festa que es va fer al barri del Soho i tots els calbs van tenir cervesa gratuïta.
2: Mira.
3: És un dia com per celebrar.
2: Olé.
3: I també,
2: suposo que era una pinta, no?
3: S'oferia també una cosa que trobo que és molt útil. Rapats gratuïts per ajudar a fer el pas. O sigui, a tots aquells que tenen cabells escassos i que no s'acaben de decidir, doncs se'ls oferia un rapat gratuït per acabar de fer el pas i rapar-se del tot.
1: Molt bona idea. Sortir de l'armari de l'alopècia. Accepta-ho.
0: Es veu que des de l'Estació Espacial Internacional es veia una capa, o sigui, una rodona color carn.
3: Una clapa.
2: Sí, una clapa. Els minions.
1: Con la
3: a més, hi ha una enquesta recent que revela que la majoria d'homes amb problemes capilars se senten molt millor després d'afaitar-se el cap. Que es treuen un pes de sobre, de ja està.
1: Sí, ja es treuen un pes de sobre.
0: Acabarem amb un tall de...
1: De l'Alan.
0: No, del versió RAC1, on hi havia un expert que parlava de la calvícia.
4: Ser calb fa que sigui jove, perquè com que si vas rapadet no es veuen les canes, i per a ti no passen los años.
5: A RAC 105, Matina Codina. Presenta el senglar d'Osona.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
2: Ai.
3: Sí.
1: Hola, buenos días.
3: No tengo audífono puesto, no oigo nada.
1: Ah, bueno, yo le intento... Ya está, ¿eh?
2: Perfecta.
1: Excusa perfecta, ¿eh? No tengo el audífono puesto.
4: ¿Por qué haga falta?
1: Claro, es que
2: bueno, para decirte el motivo por el cual no te puedo atender.
5: No me vuelvas a llamar.
1: Però no pensis, vés a buscar l'audífono o no agafis el telèfon, però vull dir, no sé, algun grinyola.
6: Nova excusa per refusar trucades comercials.
5: És bona.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Següent en actual, Matina Codines, el Sergi Ferrer amb el seu habitual resum rimat i cridat de l'actualitat.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va, va, va.
3: Explica-ho, va, sisplau. Va.
1: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
0: Oh! Drop the mic.
1: Una lliga celebrada al Madrid, la repassada, a la cara, la pixada. Una històrica jornada d'un equip que fa pujada. Barcelona està tallada per la rua col·lapsada.
0: Sí,
1: la bufanda voleiada, la bandera desplegada, Palestina amb el Lamin i la resta amb l'estelada.
0: Oh!
1: I plorant la feixistada, llàgrimes de gent malvada. I nosaltres celebrant que estem molt, molt de tornada.
4: Ostres!
5: Gol del Barça! Gol, gol, gol, gol, gol!
1: Hola, mestres, a Maria. La reunió just s'inicia. Heu vingut per l'autovia? Porteu cadires, no calia. Revisem l'ordre del dia. Comença l'assemblea, Sofia. Parlarem amb cortesia d'aquest pacte escombraria que el departament envia. Primer punt, l'economia. Un sou digne o aquí es lia. Segon, ràtios, ja calia. No som una guarderia. Són nens, no mercaderia.
5: Bueno.
1: Tercer punt. Espera, Sofia. Perdoneu la grolleria. Algú sap qui és aquesta tia? Si no fos dolent, pensaria que aquesta gent no són docents, sinó que és la policia.
3: Molt bona!
1: Espereu que no he acabat. Perdoneu la temeritat, però no us conec i m'ha sobtat. Per donar-ho per tancat, un petit dubte plantejat. 2 + 2, quan és sumat? Vale, un s'ha desmaiat. Sí que era un mosso infiltrat.
5: Crítica social.
1: Acabo ja, ja no intervinc, però un últim tema tinc, no m'ho guardo, no em continc. Felicito a la Mar Puga, diva estrella, musa queen, reina dels premis, RAC 105.
0: Oh! Bravo!
5: Vamos, compañero!
4: Bravo! Oh, que maco, t'estimo, Sergi!
3: Vena por!
5: Ha cedido una dedicación torcida.
1: Dedicación no, dedicatoria, inútil.
4: Estaba de pie, estabas tuerto.
5: No me insultes, soy una hormiga.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies. Fins aquí el resum semanal de l'actualitat.
6: Matina Codina. Et donem el triple de ràdio sense matxacar-te el cervell. De 6 a 11 a RAC 105 amb la

0: està patint una invasió.
1: Prego.
0: En aquest cas, una invasió de paons.
2: Sergi, hi ha una cosa, que és que la banda sonora no pot ser millor que la notícia.
3: És que saps què estava pensant? Que jo ara mateix podria estar allà.
4: Sí, sí.
3: A casa.
4: No ens importen els detalls.
3: És que és increïble. És que és... Anireu fent això mentre... Vale. Doncs es veu que han rebut una invasió de paons, que per qui no ho hagi entès, són els pavos, els que fan... Estan campant lliurement pels carrers, pels jardins, per les teulades. I alguns veïns diuen, bueno, és un atractiu turístic i tal, llavors fan com aquesta gent de Plaça Catalunya, que comencen a alimentar-los amb grans i amb pa, llavors cada vegada n'arriben més. Però és que no paren de fer caca, no els italians, sinó els paons,
4: que també
3: estan deixant el carrer ple d'excrements, estan trencant coses, estan arrencant plantes, i els animals els hi passa que s'estan reproduint sense control, com la gent de l'Opus.
4: No?
3: És veritat, perquè us feu una idea,
1: a veure.
3: He fet els càlculs, estem parlant d'un poble de 2.100 habitants,
5: sí?
3: I es calcula que hi ha uns 120 paons. Es surt a un paó per cada 17 habitants. Això per mi a casa meva és un àpat. És el dia de
2: veure, els paons són molt llestos, efectivament. No van a fer una invasió als Estats Units perquè saben que duren 4 dies.
3: Exacte, i més allà que se'ls foten per Nadal.
2: És carn blanca, vull dir que és molt bona pel cos. Jo crec que si vas tornant-ho de seguida omples la nevera.
6: Jo en un matí els deixo secs allà. No deixo ni un.
7: Molt bé, la invasió de peluts sempre és bona.
2: De peluts.
7: Sí, tant. A mi m'encantaria que hi hagués una invasió, per exemple, de gatets. De conillets.
2: De rates.
8: Yo te puedo llevar a un sitio que hay invasión de conejillos, si quieres.
7: Ah, sí? Doncs
3: no, a l'Albert Om no.
7: Fantàstic.
2: No és un bon moment, per exemple, per una invasió de rates, amb això de l'antivirus, ja t'ho dic ara, Albert.
7: Què no? També són... No, bé, persones...
4: Tenen drets.
2: Xavi Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral avui?
8: Un del podcast argentí, I què? On estaven debatent una mica sobre els extraterrestres.
1: Sí.
9: Que interessant.
8: I van decidir contactar amb un expert en la matèria, que suposo que a l'apèndix dels autònoms deu ser un ufòleg.
2: Sí.
8: No va passar...
2: Sí.
8: Nos va passar això.
10: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
11: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
10: Tenemos un especialista. Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
12: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
10: Bien.
1: Bueno, cambiamos.
10: ¿Querés
9: preguntarle sobre tu pito viejo?
1: Sí, estamos...
10: ¿Crees en vida en otros planetas?
12: Yo no, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé.
3: Ostres,
4: vuelve. Sí, senyor.
3: Bona feina de producció.
4: Molta.
3: Sí. Lo tengo.
2: Tot molt preparat, eh? La preproducció de dir, escolta, entrarem aquí al programa aquest per parlar d'aquest tema, això no es va produir en cap moment.
4: Tinc un expert que flipes, boníssim.
2: Si hagués dit que sí, que creien els extraterrestres, com a mínim, jo què sé, li hauria pogut preguntar, creus que tenen uretra? Saps què li he dit?
4: Sí, sí.
2: No.
4: I l'uròleg no sap que estan parlant o sigui, que el truquen.
3: En quin moment giraran a la fimosi, no? O algo que jo pugui parlar.
2: Xavi, gràcies.
13: La millor manera legal d'arribar a l'èxtasi matinal. A RAC 105, Matina Codina. Amb Ernest Codina.

0: dos minuts i dos quarts de set del matí. Justin Bieber torna a estar de moda amb cançons com Viure a la vida, també aquest de Baby. Parlant de babies, bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs, baby?
1: Bé, molt bé, i tu?
0: Bé, home, de dilluns, no?
1: Sí, home, una però... mica, ha costat una mica aquest matí el despertador.
0: Sí, hòstia, s'hi ha costat.
1: Sí, sí, sí. Però bueno. Sí, no passa res, ja estem aquí amb tota l'energia del món.
0: Moment de posar-hi ganes i d'ordenar sí. les coses, ja està.
1: Sí, i que puja la temperatura aquesta setmana.
0: Sí, ho he vist.
1: Aquesta gent que us agradi la calor, doncs, a mesura que avanci la setmana.
0: Dimecres, dijous, no?
1: Potser, sí, de fet, demà a l'interior sí. ja es notarà molt aquesta pujada dels termòmetres amb valors de 28-29 graus fins
0: ei,
1: a les marques de Ponent i a partir de dimecres anirà pujant de manera progressiva i tocarà sostre de cara al cap de setmana entre els 25 i els 30 graus de temperatures màximes.
0: Perfecte,
1: per tant, caloreta i a més més calma. Però abans un peatge hem de pagar.
0: Avui,
1: que és el
0: no?
1: del dia d'avui.
0: Avui,
1: sí.
0: eh? Ja, va.
1: Sí, perquè s'esperen ruixats. De fet, ara mateix està plovent cap al Pallars Jussà, l'Urgell, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa i a mesura que avanci el matí es formaran ruixats en punts de la costa i prelitoral, sobretot de Barcelona, també de Girona, Catalunya Central i a la tarda també cap al Pirineu, Prepirineu o al voltant del massís dels Ports, amb cota de neu al voltant dels 2.000 metres. Intensitat de pluja avui, la més intensa, la més forta, s'espera a les comarques gironines i també a Osona, on hi ha avisos del Meteocat. I les temperatures avui es mantenen sense grans canvis, però com dèiem, a partir de demà comencen a pujar. I ara mateix, entre 13 i 16 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 11 a Lleida i també a Girona, 14 a Roses, 10 a la Vall d'en Bas i 10 també a Artés.
0: Doncs pagarem aquest peatge perquè les bones notícies ja les has dit, que és que pujaran les temperatures, que ja va tocant, eh?
1: Sí.
0: Pensa que avui, per exemple, el Sergi Ferrer no ve perquè està malalt, eh?
1: Ai,
0: és que ja, ho vam
1: que...
0: dir, ho vam comentar,
1: que...
0: Crec que són angines, finalment.
1: Uau!
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do,
0: però, clar, això no sé si té a veure amb el temps o no.
1: Ja, en principi no.
0: Però, bueno, segurament és culpa teva.
1: La mala vida.
0: Com totes aquestes coses. Dos quarts de set del matí. Gràcies, Mònica Usart. I ara us presentem una nova versió del clàssic de Madonna, Like a Prayer, la firma Josh Fawaz. És una de les novetats de RAC 105.

0: Els clàssics mai moren, i si estan a punt de fer-ho, sempre hi ha algú que s'encarrega de donar una mica de capa i pintura, allò de xapa i pintura, una capa de xapa i pintura, volia dir això, 6 i 32, que bona que és, aquesta que ja havien versionat els Madhouse, suposo que la recordeu a les Mil Meravelles, ha sonat aquí a RAC 105, la Mònica Usart ha marxat ben contenta pel passadís cantant aquesta cançó, ha dit que guai aquesta. Pensa que el primer dia que va sonar aquí al Matina Codina molta gent ja preguntava el títol, Bé, sí, sí, pràcticament 33 minuts. A aquesta hora repassem, com sempre, les notícies al Matina Codina. Dilluns 18 de maig, un matí marcat pels següents titulars de la informació general. Sapigueu que el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia, serà un dels temes del dia, i dependrà de Vox per governar. El PP ha guanyat amb 53 escons, però necessitarà Vox, que n'ha tret 15. El PSOE toca fons, amb uns molt mals resultats, 28 diputats, i Endavant Andalusia dona la sorpresa amb 8 per davant de per Andalusia. I els esports, l'Espanyol ha aconseguit finalment la permanència després de guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna. Per tant, felicitats a tots els oients periquitos. N'hi ha algun per aquí a la redacció que avui ha vingut amb una ampolla de cava i ho està celebrant. L'equip blanc i blau jugarà una temporada més a primera, malgrat firmar una ratxa de 18 partits sense guanyar la segona volta. Manolo González vol continuar la temporada vinent i ha demanat al club que li mantinguin la confiança. I en canvi, a l'altra cara de la moneda hi tenim el Girona. Es jugarà la salvació dissabte vinent en una final, en una finalíssima, diria jo, contra l'Elche a Montilivi. Ahir va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i ara està obligat a guanyar l'Elche, tant sí com no, per salvar-se. Ja s'han venut totes les entrades pel partit de Montilivi del cap de setmana que ve. Mentrestant, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en el comiat de Robert Lewandowski al Camp Nou. En motor, Àlex Márquez es troba bé després d'operar-se d'una fractura a la clavícula dreta. El pilot de Cervera també es va trencar una vèrtebra i es va fer una contusió pulmonar després d'una caiguda duríssima al circuit de Montmeló ahir. Afortunadament, sembla que no passarà d'aquí. Unes imatges realment dures. En bàsquet, Xavi Pasqual ha pres la decisió de deixar el Barça a final de temporada i marxar al Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte de la temporada que ve entre l'entrenador i el club. I avui comença una nova setmana de vagues i de negociacions al sector educatiu. Avui fan vaga les escoles i els instituts del Barcelonès i també hi ha aturades demà, dimecres i dijous. Els sindicats i el govern es tornaran a reunir aquest dimecres i els Mossos investiguen si els dos tirotejos d'aquest cap de setmana estan relacionats. De moment no se sap encara. Dissabte un home va morir executat a Barcelona i hores després hi va haver un altre tiroteig a l'Hospitalet sense ferits. I Dino Marcelo Miller ja torna a ser a la presó tan sols un mes després de sortir en llibertat. És un delinqüent que, segons la fiscalia, no estava rehabilitat. L'han enxampat atracant una botiga de Lleida a punta de pistola. I l'OMS declara l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola del Congo. De moment hi ha 88 morts i s'ha escampat cap a Uganda. L'OMS diu que no hi ha risc de pandèmia i demana calma. A partir d'avui, per cert, ja es pot fer servir el visum per pagar a bars, restaurants i botigues. De moment ho tenen disponible els clients de CaixaBank, el Sabadell, el BBVA i Bank Inter. A la resta hi arribarà progressivament. El que no sé és com es paga, això. Vull dir, tu, què és? Vas allà? No ho sé, bueno, es deu haver d'activar, jo no ho sé. Després ho preguntaré. I avui comença una setmana clau per aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Avui es presenta la línia de tren per unir Mataró i Vilanova, que exigia Esquerra, i el PSC es reunirà amb els comuns. El govern podria portar els comptes al Parlament abans de divendres. I ho deia ara la Mònica Usart, malgrat que aquesta setmana pujaran les temperatures amb valors que fins i tot podrien arribar als 30 graus, avui toca pagar aquest peatge, agafeu el paraigua perquè plourà a molts punts del país. Doncs això seria tot, el més destacat. Fem una pausa i tornem de seguida. A RAC 105, el teu despertador de confiança.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
4: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
5: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
6: Atenció, viatger! El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
7: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
6: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
7: Per a més informació, meetingcamper.com.
8: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.

0: Més de 20 anys de carrera que ens ha donat grans alegries. David Guetta, un dels grans ídols del so electrònic, aquí amb Tones and I i Teddy Swims amb el Gone, Gone, Gone. Aquí no se'n va ningú, aquí tothom va arribant. Bon dia, estimadíssima Mar Puga.
1: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana, bonica?
1: Increïble, superbé, no he descansat res. Sí, molt bé. Però molta festa, no he descansat, gens.
0: No, la gent ha de saber que ens vam trobar el dissabte a la porta de l'U de Gas amb la Mar Puga, el dissabte a la nit.
1: Sí, dándolo todo.
0: Volem desconnectar, no ens volem veure i ni així.
1: Sí. Jo marxava, ja. Tu seguies allà i jo estava marxant a les 3 i vaig dir, el meu límit avui són les 3. I a les 3 vaig fer un bafum.
0: Bé, escolta'm, estem bé. També ens ho hem passat bé aquest cap de setmana. També ens ho mereixem, eh? Jo ara li deia a la Sònia, companya de la neteja d'aquí de RAC 105, dic que aquest any crec que ens estem guanyant molt les vacances.
1: Molt.
0: Aquest any estan guanyades a pols.
1: Home, t'ho diràs.
0: S'està suant la temporada, però bueno, estem aquí contents. Hi ha moltes coses a explicar.
1: I tant.
0: Anirem fent-ho al llarg de les 5 hores que tenim fins a les 11 del matí. I com sempre, abans de 3 quarts de 7, comencem amb les efemèrides i commemoracions del dia. Quan vulguis,
1: som-hi!
0: Mar Puga!
1: Vinga! Tal data com avui del 1999, una banda d'Estats Units que coneixeu tots publicava el seu tercer àlbum d'estudi titulat Millennium i ells eren els Backstreet Boys.
0: Per què has agafat aquesta versió tan cutre?
1: Cutre no.
0: Què és això?
1: Chill.
0: Però perquè no celebrem els Backstreet Boys amb una cançó dels Backstreet Boys.
1: Perquè he buscat aquest àlbum i va sortir aquesta cançó, el Dalet. Hola o no?
0: Però és un altre
1: rotllo. Era per ambientar.
0: És un rotllo més adormit, Marc.
1: Bueno,
0: què vols que et digui?
1: Està bé. Ara posa Star Wars, que el 2005 una segona fotografia del telescopi confirmava que Plutó tenia dues llunes. I a més, també el 18 de maig es va produir el màxim acostament al cometa Halley a la Terra.
0: Bravo. Escolta, això de dues llunes, ara que escoltarem els astres de la Georgina Colom, jo amb una lluna ja soc llunàtic.
1: Imagina't.
0: Amb dues, eh?
1: Imagina't.
0: Potser estaríem més equilibrats.
1: El 1974 es va inaugurar la Torre de Ràdio a Varsòvia, una torre que s'ha convertit en la més alta del món amb una alçada de 646,38 metres.
0: Quina bestiesa.
1: Una bestiesa.
0: Es deu sentir bé la ràdio allà.
1: Home, i tant, que s'escolta bé.
0: Sempre la ràdio, visca la ràdio, perquè nosaltres ens dediquem a la ràdio.
1: I tant.
0: I per què sona aquest número de la ràdio?
1: Sona perquè el 2003 es publicava Crazy Love, de Beyoncé.
0: Uau, vaya tamasso.
1: I avui celebrem el Dia Internacional dels Museus. I escolta'm aquesta cançó perquè el meu preferit és el Museu Marítim. Quin és el museu que més t'agrada a tu?
0: Doncs mira, et diré el MNAC.
1: Va, perfecte.
0: El MNAC, m'agrada molt. I també m'agraden bastant els museus de la cera, aquestes coses.
1: És guai el de la cera.
0: Són divertits.
1: Sí.
0: Molt bé. Vinga, anem a aniversaris dels famosos que avui bufaran les espelmes.
1: Avui és divertit perquè no conec cap. O sigui, és com... De veritat, no sé qui és ningú.
0: Ho trobes divertit,
1: Bueno, els anava llegint i deia, no sé. Aviam si es coneixeu vosaltres. Començarem amb l'actriu Tina Fey, de Xiques Males. Avui fa 56 anys. També l'extenista Yannick Noah, en fa 66. L'actriu Lasiana Lopilato, de Perdida o Casados con Hijos. Lopilato, en fa 39. L'actor de Downton Abbey, Allen Leach, en fa 45. I acabarem amb un cantautor que en fa 82. I ell és l'Albert Hammond.
0: En català, Albert Pernil.
1: Has conegut algun?
0: La veritat és que no.
1: Veus? És que jo m'ha sonat de xino, eh?
0: No és el dia amb els aniversaris més populars, diguem així. També la meva segona cosina germana, la Maribel, avui
1: home,
0: en fa...
1: No, és broma, és broma.
0: Ho deixem aquí, no?
1: Sí.
0: T'agradaria saber què diu la Georgina Colom, la nostra astròloga de confiança, sobre com anirà la setmana?
1: Digue'ns,
0: doncs aquí la tenim. Bon dia, Georgina. Explica'ns.
2: Bon dia. Aquesta setmana el cap va superràpid. Molt, molt ràpid. Idees de cop, notícies, intuïcions i algun... Clac, ara ho entenc. Amb Mercuri activat podeu tenir moments molt brillants, però també canvis d'opinió express. No us ho prengueu com a tot definitiu a la primera. Repenseu una mica. A banda del món elemental, hi ha un canvi de ritme també important. Mart entra a Taure, llavors baixa la velocitat. Menys impuls, més constància, i ja no es tracta tant de córrer, sinó d'arribar-hi. I en relacions també hi ha un altre canvi. Venus entra a Cranc i demana més proximitat, més vincle, més casa, menys superficialitat i sentir-vos més a gust. Ara bé, cap al final de setmana, torna una mica de caos. Podeu idealitzar massa, fer-vos pel·lícules i no veure del tot clar què està passant. I alhora, pam, canvi de perspectiva, perquè el sol ja entra a bessons i tot s'activa mentalment. Més converses, més moviments, més estímuls... Ja sabeu que bessons és un belluguet. Sort que també hi ha un punt de cap, capacitat d'ordenar idees i posar estructura al que es mou. I el cap de setmana toca posar ordre de veritat, decidir, ajustar i baixar a terra tot el que ha passat. El consell de la setmana és que no deixeu portar-vos només pel moment. Filtreu, reviseu i després decidiu. Setmana de ment ràpida, emoció que es mou i final per posar ordre i seguir amb cap.
0: Va, doncs intentarem posar ordre, però som bastant caòtics en aquest programa en general.
1: Complicada la setmana, complicada pinta.
0: Jo és que sóc massa impulsiu. Molt
1: diu que ens farem pel·lícules, això em preocupa.
0: Sí, sí, ja em si guanyem algun premi, les pel·lícules que ens fem. 12 minuts i a les 7 del matí, quin és el hit que has tret avui per sortir allí, Marc?
1: Doncs un hit ardu, i és que tal data com avui s'estrenava el 2001, Shrek.
0: Shrek, la pel·lícula?
1: Sí, la pel·lícula Shrek.
0: Jo me semblo bastant el monstre.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Que mono.
0: I tu la Fiona, també.
1: També, som, sí. A mi el meu príncep em deia Fiona.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bueno, ai, quines bé. Coses. Vinga, avui escoltem, per tant, per començar el dia, un temon que és I'm a Believer. Oh!

0: S'hi ha de creure, s'hi ha de creure amb la vida aquesta cançó de Smash Mouth, bon rotllera, perquè sí, la Mar Puga no ha parat de cantar-la tota l'estona que teníem prescolta i una mica més i m'agafo un infart amb la força que portes avui, Mar.
1: Has vist?
0: Increïble.
1: Perquè sí, ha sigut un cop de setmana mogut.
0: Som al Matina Codina en directe, 9 minuts i les 7, com sempre a aquesta hora del matí. El saludem a ell. I qui és ell? Doncs ja ho sabeu, home. Qui?
2: Abans de les 7...
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Bon dia, Arnau.
4: Bon dia, Osona, bon dia, Catalunya, què tal, com esteu, família?
1: Bon dia, cansats, màquina.
4: No, vosaltres, perquè esteu a tope i aneu al cap de setmana, que aneu desbocats i després el dilluns no us aguanteu els pets.
0: Quin contrast té amb la teva vida paternal, amb un nen petit a
4: doncs
0: casa
4: sí.
0: I tal.
1: Que mono.
4: Doncs sí, bueno, dissabte vam aprofitar bastant, vam anar a Olot a donar el vol, diumenge no, vaig fer de pare al 100% perquè la meva dona treballava i res, molta família i anar fent.
0: Molt bé, i ara on ets, Arnau?
4: Ara estic parat a la sortida número, no ho sé, 2, 3, 4, no ho sé, la ronda de dalt, per aquí estic. Sí.
0: Bueno, però no molestes, no molestes,
4: de l'hospital aquest. No, bueno, si passa un bus sortirem i si no ja està.
0: Bueno, tu sempre molestes, què? Arnau. Tu sempre molestes.
4: Sempre molesto, no fotis.
0: No, però que és broma. Hòstia. Escolta'm, anem una mica al turró o què? Va, explica'm.
4: Va, som-hi. A veure, avui us vinc a plantejar un tema que ahir anava donant voltes. I és una mica dens, això, eh? Concentrem-nos.
0: Aviam.
4: Perquè ens pensem que necessitem moltes opcions per triar perquè això ens dona certa llibertat. Però sí. Això jo crec que no és així. Perquè abans, mira, arribava el diumenge a la nit, engegaves la tele, tenies 5 o 6 canals i et tragaves el que et tiraven.
1: Total.
4: No et plantejaves si era millor o pitjor, tu t'ho miraves, desconnectaves i s'ha acabat.
0: Sí.
4: Ara què passa? Entres a YouTube, tens 40.000 vídeos, no acabes de triar el que més s'ajusta a tu, entres a Netflix, hi ha tantes opcions que... Mira, m'afogo i tot, tantes opcions. En fi, que hi ha tantes opcions que sempre et penses que hi ha una cosa millor.
0: Sí.
4: Hi havia un psicòleg americà que es diu Barry Schwartz,
1: sí,
4: que el tio va descriure com una cosa que es diu la paradoxa de l'elecció. Diu que el problema no és tenir poques opcions, el problema és tenir-ne masses.
0: Mira,
4: perquè
0: sí,
4: quan en tens dues o tres, sí,
1: total,
4: dius, mira, tries i ja està. Però quan en tens 200... Doncs val, compares, dubtes, investigues, tornes enrere, no? I moltes vegades acabes bloquejat. Però et dic una cosa, és que això no només passa amb Netflix, passa amb les apps de cites, passa amb la colònia que et tires cada dia. És que mai estàs satisfet del tot i això és perquè tenim masses opcions, amics.
0: Estic d'acord.
4: Hem de simplificar.
1: Absolutament.
0: Molt bé, molt bona reflexió, Molet.
1: Sí?
4: Sí?
0: Sí, sí. A mi, aviam...
4: Ahir estava profund.
0: No. És
1: filòsof, avui.
0: No, però és veritat que a vegades jo opto per no fotre res. És a dir, per exemple,
4: ahir
0: al vespre jo podria haver-me generat jo sol un problema de dir, va, què miro, no? Què miro a Netflix,
1: clar,
0: què miro a la tele, no? O a qui truco, amb qui parlo... No, escolta'm, em tanco casa com un... O sigui, com si t'hagués segrestat,
1: sí,
0: en un búnquer i no faig res, silenci, pau, una estoneta, no passa res, eh?
1: Molt bé.
0: Tot i que, per exemple, clar, tu, Marc Puga, a Netflix tens claríssim que mirar, no? Perquè
1: home,
0: ahir em deies...
1: Home,
0: què?
1: Berlín. Estic a tope. És una meravella, és la sèrie del cap de setmana. Després parlarem,
4: ah, sí?
1: De Berlín. Oh, tant. Tothom està parlant de Berlín. Tothom està veient Berlín.
0: Em sembla que ha arrencat molt bé aquesta temporada de l'espin-off de La Casa de Papel. Pot ser que a Berlín li encarreguin un atracament, eh? Que sí que va d'això, no? Una mica?
1: Sí, exacte. Sí. És li encarreguen robar La Dama del Viño, que és un quadre, i...
0: Em ve de gust, eh?
1: Sí, però li fan com un enxantatge. És que a mi em torna boja, el Pedro Alonso. Si és una cosa... Oh, m'encanta.
0: Veus, per exemple, a la Mar Puga li agraden massa homes, no? Per exemple,
1: sí,
0: i clar, si li agradés només un home,
1: clar,
0: tindria més fàcil, no?
1: I, no tinc,
0: i en canvi viu estressada, no?
1: Són masses.
0: Està, tota l'estona establint un Excel comparatiu entre pros i contres de cadascun d'ells.
1: Sí, exacte.
0: Molet, amb una reflexió boníssima. Hem començat aquesta setmana. Gràcies, guapo.
4: No, gràcies a vosaltres.
1: Bravo.
0: Fins ara, rei meu.
4: Adéu.
0: Adéu. Com sempre, abans de la set, Arnau Molet. I ara falten 5 minuts per la set. Fem una pausa breu i de seguida tot l'equip del programa. O no.
5: Ei, tu ja saps què faràs el curs vinent? A la Salle Gràcia tens cicles de grau superior en edificació, empresa, màrqueting, informàtica, educació o servei social. Formació pràctica, moltes sortides professionals i el prestigi de la Salle. Cicles formatius de grau superior la Salle Gràcia. Molts futurs per escollir. Més info a gracia.lasalle.cat/cicles.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
7: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
7: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.

0: Quart Azul és el nou disc de l'Aitana des del Baix Llobregat. Ja sabeu que està de gira. Aquest cap de setmana ha actuat a Múrcia. No sé si ara té el Carlos Alcaraz o no. Bon dia, Carlos.
1: Hola, buenos días, tío. Sí, sí que fui, claro. Joder. Yo donde haya una fiesta, ahí estoy, ¿vale? Qué buena que está Aitana.
0: Bueno, va, escolta'm. Bé, heu de saber que avui tenim una baixa sensible. No sé què pensarà d'això, les formigues de l'Hormiguero.
2: ¿Qué ha pasado?
0: Sergi Ferrer.
3: Tengines. Sí, pero no se ha muerto.
2: Tiene las anginas torcidas.
4: En el cuello todo torcido, lo mal, en el muchacho canoso.
3: Qué asco, que lo no tiene vuelva. Todo torcido.
4: Lo vomito.
2: Sí, hasta el cerebro también.
0: Bé, des d'aquí una abraçada al Sergi Ferrer, que ja està prenent antibiòtic, té una infecció al coll. Jo crec que aviat ja el tindrem aquí recuperat, perquè recordeu que aquest divendres marxem de càmping els del matí a Codina i ens agradaria que hi fóssim tots, eh? Farem el programa des del càmping Estanyet de les Cases del Canà, una setmana molt plena de coses, però abans de res, deixa'm ser educat, Xavi Cazorla, que s'està traient una mica la jaqueteta. Com estàs, Xavi? Com estàs?
5: Molt bé, què tal?
6: Bé.
5: He descobert una manera de putejar els meus veïns quan ells no em deixen dormir a la nit amb... bueno, perquè passa la nit xuscant.
0: Amb el ficatreu, sí.
5: És, com jo em desperto d'hora, el dissabte al matí, crec que és una cosa molt agradable, poso a la tele que tinc a l'habitació al 3:24, a tot drap, tanco la porta i me'n vaig.
2: Hola!
5: No volíeu la nit que d'allò? Doncs vinga, a menjar-vos al 3:24 fins que us desperteu.
0: Què és més molest, el 3:24 a tot volum o el fornici
5: sempre
0: dels teus veïns?
5: El 3:24 en bucle, a més, perquè clar, es van posar a xuscar de 5 i... de 6:15 a 7:15, dale que te pego, i vaig dir, molt bé, doncs tranquils.
0: Però ja no els cal anar a comprar el diari, perquè ja s'hi van informats.
5: Ja, i putejats, suposo.
2: Lo bo d'aquella hora és que hi ha les imatges dels ciutadans de Catalunya que ens envien a les seves poblacions, el sol posant-se, aquest cas

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: 3, 2...
2: No hi ha que més ràpid.
1: Endavant.
2: Endavant, 902-47-705. Recordeu que podreu veure 17 hores de música en directe amb Figaflaues, Els Catarres, Doctor Prats, Els Pets, L'Exambusto, Els Tiets o Els Amics de les Arts. Vinga, ja tenim algú que està marcant el telèfon. Hola, bon dia. Hola.
3: Hola, bon dia.
4: Hola.
2: Com et dius, bonica?
3: Irene.
2: Des d'on truques, Irene?
3: Des del cotxe, per Manresa.
2: Per Manresa, molt bé. Tu no t'esperaves, començar la setmana guanyant dues entrades pel Cabró Roc de la Castanyada?
3: No, però mira, justament ahir ho parlava amb els meus cosins per anar-hi.
4: Fixa!
5: Doncs els teus cosins no ho sé, però tu fa pinta que sí, eh?
2: Sí, hauràs de triar un dels cosins o per no generar merder, diguem-ne, algú que no formi part de l'àmbit familiar per anar, diguem-ne, aquest dia 31 d'octubre del 2026 a la Castanyada del Cabró Roc. No pengis, vale?
3: Vale, merci, moltes gràcies, felicitats pel programa.
2: Que tinguis una bona setmana preciosa. D'aquí una hora més, recordeu, 31 d'octubre, l'espai Can Guitet de Montmeló torna al Cabró Roc de la Castanyada, per exemple, amb l'actuació conjunta dels Pets i L'Exambusto, que compartiran cartell per primera vegada en més de 20 anys, i no només música, hi haurà castellers, sardanes, panellets, castanyes i fins i tot una gastrozona dolça amb el Lluc Cruselles, que és el millor xocolater del món. Entrades i tota la informació a cabrorock.cat.
6: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Roc la Castanyada el 31 d'octubre?
7: No pateixis, prova sort a la propera hora
6: o aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
8: A RAC 105, dia Cabró Roc la Castanyada.

0: tros de clàssic de la nostra programació, gairebé són de la família i els Capital Cities, amb aquest que es diu Safe and Sound, on estaràs millor que al Matina Codina de RAC 105 per començar la setmana amb bon to, amb bon rotllo, amb energia i amb un somriure d'orella a orella. 7 i 8 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
2: Hola!
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zapi.
0: I ara seguim el fil de l'actualitat amb els talls de cada dia del Xavi Cazorla.
2: Sí.
4: Ara,
5: Marcel, mica.
2: I avui la cosa comença pel Barça, que va guanyar 2-1 al Betis i es converteix en el primer equip de tota la història de la Lliga.
6: Està seguro? 2-1? Seguro?
5: Sí. Euro, aquí de 3.
2: Ah, 3? Vale. Ah, sí, és veritat que són 3.
5: Retratado, vale.
2: La dada important és la que venia ara, que és el primer equip de la història de la Lliga que guanya els 19 partits jugats a casa.
5: No, bravo.
7: Que no prengui.
8: Olé. Olé.
5: Viene.
0: 19 de 19,
2: Déu-n'hi-do.
0: És increïble.
8: Que fort.
2: Lliga perfecta com a local i va acabar amb el comiat gairebé perfecte de Robert Lewandowski perquè no va marcar, però va rebre l'homenatge de tots els culers al final del partit quan va ser substituït.
9: El público coreando su nombre, ya está preparado Marc Casado para entrar, le ha dejado Hasifnik esa opción a Robert Lewandowski. Se abraza emocionado a Dani Olmo, al resto de sus compañeros, después de 192 partidos con el Barça, 119 goles, 3 ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España. Se marcha, se despide el Camp Nou, Robert Lewandowski.
10: Emoción en las gradas del Camp Nou para saludar a un hombre que se marcha.
0: 119 partits, 7 títols i molts gols. Robert Lewandowski, bon dia.
11: Buenos días, muy contentos.
8: Hola, Robert.
0: Ja vaig sentir el discurs on va ser el clàssic visca el Barça, visca Catalunya, que aquí has estat millor que enlloc.
11: Sí, es mejor que en mi caso.
0: Un dels clubs de la teva vida. No sé si t'agradaria afegir alguna cosa més.
11: Sí, que estoy muy contento, que quiero... espero...
5: Tranquil.
11: Buenas noches. Es que estoy muy emocionado por hacer muchas cosas. Muy contento. Muchas gracias. Soy culor.
5: No, siempre. Culé.
0: Culo no.
11: Culor, muy culo.
5: Ay, tiene buen culo, eso es
11: verdad. También. Tengo 30, creo que 37 o 38 años y que muy culo. y que muy contento de...
0: ¿Cuántos años tens?
11: Creo que tengo 37 o 38, estoy a punto de hacer 38, me parece.
0: Te olvido cuán papel higiénico.
8: Me parece.
11: Sí.
5: Hombre, imagínate.
11: Sí, muy contentación de jugar con jugadores... de este equipo, mejor equipo del mundo. Sí.
0: Bravo.
11: Siempre culo. Y para mí es esto, he dejado Barça en sitio que toca.
8: ¡Qué de parlas! ¡Qué de parlas!
0: ¿Y ahora dónde irás, Robert?
11: Pues voy a... no sé dónde voy a... dónde pagan mucho dinero porque me voy de culo para jugar en otro equipo.
5: ¿Ves al Girona? Al Girona els hi faria falta, però vamos, els hi aniria
0: perfecte. Sí, si pot ser la setmana que ve ja.
11: Sí. No sé si me va bien, però moltes gràcies. Voy a intentar ser culo de Girona.
0: D'acord.
8: Que mono.
0: Escolta, parlant d'equips de Catalunya, l'Espanyol ja ha certificat la permanència.
11: I ni així obriu els aports aquests que feu ara parlant de vosaltres.
5: S'ha de parlar del Lewandowski.
11: Quin fàstic, hòstia. Bueno, qualsevol cas, l'Espanyol ja està salvat. Fins i tot té opcions ara random d'anar a Europa, que ja seria l'hòstia. Que acabés la temporada a Europa seria
0: una lliga de merda, que estàs a punt de baixar i després vas a Europa.
5: Que fort.
2: No? I Manolo González, que ahir va dir que... ostres, que ell vol seguir, tu.
12: Tinc un tracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Jo em vull quedar, torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament, però estic fort.
5: Correcte, volem que continuï. És el nostre entrenador.
11: Sí, moltes gràcies.
0: Però té una folk cool i al final ha semblat una mica difícil expressament, no, Manolo, de dir... farem patir els periquitos, sí, perquè estan acostumats també,
11: ja estàs,
0: no?
11: Ho tenim al nostre ADN.
5: No, i que després és una alegria, us salveu i dius, mira, és com...
11: Clar,
5: no?
11: És millor així que no.
5: És una celebració, també.
11: Exacte, sí. Bueno, si haguéssim anat fent, però jo estic fort, Jo estic fort.
0: Jo també...
11: Em veig fort. Faig un hòstia, us avento a tots aquí.
0: Fort anímicament.
11: No, i a l'altre també, tu vas dir, saber quin cos que tinc.
5: Correcte, està
11: com una bombona de butano.
0: Un cop de panxa del Manolo t'envia...
11: Un cuerpo butano, tinc, hòstia.
5: Però la gent de l'Espanyol vol que continuïs? Perquè tu dius
11: que m'és igual, si no volen, s'atropello.
0: La gent del Matina Codina sí, que vol que continuï.
11: Si no volen, passo amb un autobús per sobre i els avento a tots, estic fort.
5: A mi ja m'està bé que continuï l'Espanyol. Són 6 punts més que tenim assegurats la temporada que ve.
11: Ja està la brometa, sempre.
0: Que ha plegat el Robert Lewandowski, un dels moments més legendaris que va oferir una roda de premsa va ser quan un periodista li va dir: hola, encara no ens coneixem i tal, jo sóc de l'Espanyol, i el Lewandowski li va contestar: lo siento.
11: Sí, sento mucho, tú no eres culo.
5: Era el Sergi Mas.
11: El periodista.
0: Ah, sí? Sí, sí, sí. Molt bé, va, acabem, Xavi.
11: Sí, ho hem de fer amb el rotllo i tensió, no, sí, no. Per començar la setmana, perquè després de donar pel sac amb l'antivirus,
0: és que és pesadíssim.
11: I que molta gent es comprés paper de vàter i llevat per fer a casa quan ens confinessin, però es veu que al final no.
4: Sí?
11: Ara arriba un nou perill,
0: no,
11: que ens queda lluny de moment, però tenim epidèmia d'Ebola.
4: No!
11: És a l'Àfrica, d'acord?
4: Oh. Mare meva.
11: Però ho va explicar ahir el ministre de Salut de la República del Congo, Samuel Roger Kamba.
7: L'epidèmia no serà incontrolable perquè no hi hagi vacunes ni medicament. No, us repeteixo que això no és una epidèmia que acabem de descobrir. El 2012 ja en vam tenir una. A Uganda d'aquesta soca ja n'ha hagut, i d'epidèmies d'Ebola n'hem tingut 16. Aquesta és la 17a, així que almenys sabem controlar l'epidèmia.
13: L'epidèmia.
0: 17 epidèmies han tingut.
14: Mare meva, Déu-n'hi-do.
15: Si n'havia 17... Jo no creo que esta vaya a ser mundial.
14: No crees. Tu no, nunca crees.
15: Jo no lo creo.
16: Malament, quan aquest no. Diu que no creu...
14: Creo que no.
0: Recordem que a l'Ebola ja hi va haver un cas que, a Madrid,
11: sí,
0: que el van aïllar allà...
11: Van portar
0: i que van, va acabar
11: van matar un gos.
0: L'Excalibur.
11: L'Excalibur, ah, sí, els seus grans gossos.
0: Descansi, Albert.
16: Albert o el...
0: Ah, no, Lluís, no sé, és que no sé com et diu.
11: Bueno, a cada cul li toca el seu.
16: Jo puc fer el minut de silenci.
17: Ah, i jo també, perquè clar, els peluts... Ah,
11: el feu conjunt, en
14: aquest cas.
17: Excalibur, imagina't, quina pena, al final. Clar. Se'n vagin els més bons, perquè al final són millors que les persones.
11: Escolta, millors.
0: No, però això hem sentit el senyor de, perdona,
11: del Congo.
0: Del Congo. Però bueno, l'OMS diu que no hi ha risc de pandèmia
11: no
0: i demana calma, que és justament el contrari que ha fet el Xavi Cazorla, que és invocar la pandèmia mundial. És que
11: després, ja quan sabem... passi alguna cosa, jo no vull que ningú em vingui a dir, és que tu vas dir, no.
0: Però ja sabem que el Cazorla té ganes de treure-li més partit a aquella barbacoa que vas comprar.
11: Sí. És que ara fa temps que no la faig servir.
0: Té casa amb jardí i piscina.
11: Sí. Sí. Sí, és un tio que
0: unes vacancetes li agradarien.
17: Té una vida encarada perfecta per una pandèmia.
11: Una setmaneta tonta.
14: L'estàs parant.
0: Jo que visc en un pis de 70 metres quadrats sense gaire llum, entendràs que...
17: Bueno, però pots venir a la ràdio, pots venir a la ràdio. Que tu
0: encara
17: a la
0: més!
17: Ràdio.
0: Bueno,
17: et tanques en un estudi. Et tanques en un estudi i estàs aïllat.
0: Aquests són alguns dels fets de l'actualitat que hem repassat amb el gran Xavi Cazorla i Condis.
18: Tenim carn.
19: I també peix.
18: Tenim fruita.
19: I tenim verdura.
18: Tenim amplis horaris.
19: I botigues al teu costat.
18: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
19: I estem molt a prop teu.
18: T'esperem! Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
20: Et despertes amb ell.
21: Esmorzes amb ell.
20: Et dutxes amb ell.
21: Fins i tot.
20: Vas al vàter amb ell. Ernest Codina, el teu locutor de confiança.
22: Quina raó mou el teu món?
23: Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Coneix de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
28: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
30: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
31: I després a la meva mare, Olot.
30: Mm-hmm.
31: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
32: Molt bé.
31: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
32: Perfecte.
31: Arribarem a tot?
32: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
33: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
34: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
35: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.

0: si el cap de setmana us ha anat molt bé, potser us ha mossegat algun Dràcula, eh? Tame Impala i Jenny amb Dràcula. Jo sempre viro sota el llit que no hi hagi cap fantasma, cap monstre de les galetes abans d'anar a dormir. A nosaltres no ens agrada la foscor, ens agrada el sol de bon matí.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: A veure, estem fent la trucadeta a la Laia, 14 anys, eh? Aviam si l'agafa la Laia. Oh! Déu, sort, tornem-ho a provar molt ràpidament. Si no, hi haurà rebot, perquè recordem que aquesta és la trucada de Montseinteriors i, per tant, la felicitada, en aquest cas, rebria 50 euros, un xec fantàstic per bescanviar qualsevol de les 27 botigues de roba per la llar o també la seva pàgina web. A veure si l'agafa.
2: Però qui comunica? Doncs
0: no.
3: Oli, i ara que ve estiu, amb els llençols...
2: Quina ràbia.
0: Pot ser que ella estigui trucant algú a les 7 i 21.
2: Clar, no ho entenc. Qui comunica aquesta hora?
0: O potser també pot ser, perquè recordeu que avui torna a ser una setmana de vagues, a les escoles i als instituts del Barcelonès. La Laia fa segon d'ESO i, per tant, potser és víctima d'aquestes aturades. Però, vaja,
3: amigo.
0: Ho tornem a provar un últim cop, perquè no sé si és culpa nostra.
4: De l'Alan, sobretot, que és qui marca
0: el número. Si torna a comunicar, obrirem línia, aviam. Doncs no hi ha sort. Escolta, ja està. Ja podeu marcar 902-47-705. Teniu l'opció de recollir el rebot d'aquesta trucada que ha estat frustrada.
3: Sí, bàsicament.
0: Per no sabem ben bé el motiu, però és tècnic.
3: Pobre
0: Laia. Està clar, està clar. Hola, bon dia.
5: Matina Codina! Matina
3: Codina! Què passa? Quina
0: tu em sembla que no vols ni el xec, no? Tu trucaves per despertar Catalunya. Em sembla que te l'haurem de donar tu, aquest programa, perquè ens has deixat a tots ja sense lleganyes als ulls, eh? Ens has tret la son de les orelles ràpidament. Com et dius?
5: Ernest, guapo, soc el Xavi. Ens vam conèixer la setmana passada a l'Era del Sot.
2: Carai!
0: La setmana passada? Jo vaig anar a l'Era la setmana passada?
5: No, el dia... amb l'Enric Font, el dia que pujava l'Enric Font.
0: Molt bé. Ah, val, entesos. I d'on ets tu, Xavi?
5: Jo sóc de... bueno, sóc de Cardedeu, però visc a Sant Pere de Ribes.
0: I tu què prens per estar amb aquesta energia, Xavi, a aquesta hora del matí, tio? I què et fots per esmorzar?
5: Jo em foto vida. Vida per vena, cada dia. Joder. Escoltant-vos que sou els putos cracs de Catalunya.
0: Sembla que s'hagi fumat alguna cosa. És el primer cop que algú em diu jo esmorzo vida.
3: Però que ens truqui més sovint.
4: L'últim que va dir això va ser el Pocholo.
0: Sí. No, jo crec que quedaré amb tu un dissabte a la nit per fumar-me un lenyo, Xavi, perquè ha de ser molt divertida una conversa amb tu, la veritat.
3: Absolutament.
0: Crec que et vull recordar, et vull recordar. Sí, sí, un tio realment molt enèrgic. Doncs, Xavi, què fas aquesta hora? Suposo que vas cap al Matadero o ja hi ets?
5: Estic conduint, sóc xòfer de penya amb pasta.
3: Olé! Heu sigut xòfer?
0: Has portat algú de la MotoGP aquest cap de setmana? No sé, vull dir, amb què estàs?
5: No, les motos nosaltres no ens afecten. Quan ve la Fórmula 1, sí.
3: Hola, i a qui portes?
5: Bueno, gent famosa.
0: Sí, ens pots dir algú que hagis portat que li pugui fer gràcia a tots els oients del programa?
3: Algun pilot?
5: No, pilot no. Mira, jo vaig ser un dels xòfers del Woody Allen quan va rodar Vicky Cristina a Barcelona el 2007. Olé. Doncs jo era un dels xòfers.
2: Què dius? I l'has portat a ell?
5: Sí.
2: L'has portat, eh?
5: Sí, vaig portar amb ell a la Sungi i a la Penélope Cruz.
3: Epa!
0: Hòstia.
3: Mira!
0: I aquesta gent dona conversa i, sobretot, deixa propina, o no?
5: Bueno, una miqueta, sí. Mm? Sí, algo.
0: Tu creus que nosaltres som prou populars per tu com per considerar que podríem pujar en el teu transport de luxe o no?
5: Sí, home, sí. Jo us porto i anem de festa i el que faci falta.
2: Molt bé.
0: De moment, 50 euros que et regalem i quan tinguem una necessitat de transport ho direm. Xavi, gràcies per escoltar el programa, que tinguis una bona setmana i no perdis aquesta energia, que és sensacional.
5: Gràcies, felicitats pel programa, som un crac.
0: Merci, guapo, no pengis.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un Botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor, perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motiu.

0: Ella és l'artista llatina número 1 del món en aquests moments, la Karol G, col·laborant amb DJ Tiesto, amb Don't Be Shy, Shy, Shy. Ella no és gaire tímida. Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia. Qui?
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
3: Espera, Mònica, espera.
0: Tu, home, què ha de ser?
1: Jo sóc molt tímida,
0: No ets gens.
1: Sí, què era?
0: Ets la cosa més desacomplexada i més divertida de Radio Cans.
1: Que sí. De veritat.
4: No, la Mònica és introvertida. Un cop la coneixes, sí que és veritat.
1: Llavors, sí.
4: Que
1: clar.
4: Deixa anar una miqueta la Malena i ens ho passem molt i molt.
1: Molt bé.
0: Bueno, no sé què tens de tímida, però tu sabràs. Quedava dir, aquest dissabte, Lluís Canut, saps sí. Qui em vaig trobar a la VIP del festival Estrella d'Am o no?
5: Ostres, no tinc ni idea.
0: Danae Boronat.
5: La Danae Boronat.
0: Sí.
1: Ostres, s'ha emocionat.
5: M'imagino que em coneix perquè li ha donat records. La Mònica Usar. Avui va.
6: Avui és dilluns.
1: Ja, és que ho canviem aquesta setmana.
0: Em va dir que la truquem el dia que vulguem a partir de les 9 del matí.
1: Ah, d'acord.
0: Perquè jo estic dormint aquella hora.
1: Clar, home, has de descansar.
5: Ho fa molt bé, la veritat.
0: Potser la truquem avui,
1: Ah, molt bé, sí. Bueno,
0: home,
1: Lluís, estaràs content.
5: Sí, senyor, em fa moltíssima il·lusió saludar de nou a la bona de la Danae Boronat.
6: Jo la trucaria i marxaria a tots i el deixaria allà sol.
0: No, jo vaig pensar, sí, la trucarem i que parli Lluís i nosaltres
1: sí.
0: Callem.
1: Sí, no hi som.
5: Callem, em fa molta il·lusió, de veritat, t'ho agraeixo.
0: Un minut i mig per 7:45 del matí, atenció, perquè avui, dius, Mònica Usar, que haurem de pagar un peatge meteorològic abans d'una pujada de temperatures,
1: Sí, perquè s'esperen alguns ruixats, de fet ara mateix se n'escapen cap al Solsonès, l'Empordà, sobretot a l'Empordà, també cap al Ripollès, al Berguedà, a la Garrotxa, i durant el matí aniran a més, s'enformaran també en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i de Girona, també Catalunya Central, i a la tarda bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, prelitoral i costa de Barcelona, amb cota de neu al voltant dels 2.000 metres i avís per intensitat de pluja avui a les comarques de Girona i també a Osona, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, i de cara a demà comencen a pujar els termòmetres, ho faran de manera més accentuada demà a l'interior del país, on ja podríem tenir algun 28-29
0: cap a les
1: comarques de Ponent.
0: I
1: després dimecres, dijous, divendres pugen més les temperatures i van marxant aquests ruixats.
0: Doncs avui per aigua i anem preparant la màniga curta. Mònica Osar, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, fins ara.
0: Mig minut per 7:45, de seguida les notícies pardes.
7: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Posem una sevillana per explicar que el PP ha guanyat les eleccions a Andalusia. Però ha perdut la majoria absoluta, no? Pardo,
8: sí,
0: què?
8: Sí, per tant, li ha sortit la jugada malament altre cop al PP i torna a dependre de Vox per governar, que són els que tenen la paella pel mànec. El PSOE, patacada històrica amb Arezzo Montero, ha tingut els pitjors resultats de
0: la
8: seva història.
9: De verdad, Chiqui, ¿qué ha pasado?
0: Chiqui, ¿qué ha pasado?
9: Creo que la gente no ha entendido lo que hemos dicho. Yo dije, vamos a suprimir las listas de espera. Y la gente dijo, eso no puede ser. ¿Cómo vas a hacer eso en los hospitales? Si eso es una cosa que se hace de forma orgánica.
0: Yo creo que tienes el acento tan cerrado.
9: Exacto.
0: Que no te han entendido ni a ti.
9: Ni mi misma gente me han entendido, Chiqui, eso es verdad.
8: No descartem que sigui això, perquè realment costa a vegades entendre què diu María Jesús Montero.
9: És veritat.
8: Té mèrit, en tot cas, haver obtingut els pitjors resultats del socialisme en una comunitat autònoma històricament progressista i socialista.
0: Socialisme.
8: Endavant Andalusia, partit d'esquerres, ha superat la unió de Sumar i Podem. I sí que és veritat que en global, si mirem el bloc d'esquerres, tot sumat, i el bloc de les dretes, doncs les esquerres han guanyat alguns escons. El que compta, però, és que governarà el PP i que necessitarà Vox per fer-ho.
10: ¿Y cómo te jode, Pardo, esto?
8: Que fotin el que vulguin els andalusos.
10: Como el juez,
8: A mi, que m'ha d'importar que facin els andalusos en un altre país. Què m'ha d'importar a mi? Continuem. Els docents preparen accions sorpresa avui a les 8 del matí. En una nova jornada de vagues, avui toca el barcelonès. Barcelona i barcelonès.
10: Exercici professional al Pardo, que sap que són docents, les persones que
8: es
10: manifesten.
8: Docents, que vol dir mestres i professors.
10: És bon periodista, el Pardo. De veritat, docents.
8: Moment, encara no sabem quan seran. Igual són una mica més de 200, avui, els docents. Doncs aleshores...
10: Un joc de paraules.
0: Tu, Pardo, ja t'ho aniràs fent, jo callo. No, vull dir, marca els timings, tu.
8: En principi no hi ha previst talls de carreteres avui, però sí que a les 12 del migdia faran una manifestació que sortirà dels Jardinets de Gràcia de Barcelona.
11: No, és que hi haurà talls pels carrers de Barcelona.
8: Sí,
11: no?
8: Sí, sí, però vull dir que no tallaran, no fan allò de tallar el trànsit als accessos de Barcelona, que és quan més mal fa, i a les hores punta d'entrada a Barcelona, que seria ara aquesta hora. En principi això no està previst. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, busquen els autors de dos tirotejos a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè ja s'ha convertit en habitual, en el pa nostre de cada dia, que hi hagin baralles de trets a Barcelona. Doncs aquests tirotejos han deixat una víctima mortal i ara la policia investiga si aquests dos tirotejos estan relacionats. I finalment l'OMS ha declarat una emergència de salut pública internacional.
10: Jo no m'he declarat res.
0: No he declarat. L'Organització Mundial de la Salut, Albert, va.
8: Tu no et dius OMS, et dius OMS. Home, es posa el Quico OMS, sí que es deia OMS, però et dius OMS. Singular i plural. Doncs han declarat una emergència de salut pública pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo.
11: Ai, ai, ai, ai.
0: Que no ens hem recuperat de l'antivirus, que ja surt d'una altra cosa.
8: Sí, sí, encara estem entrampats amb l'antivirus i aquí riu tant perquè han mort 88 persones de moment ja. Perquè amb l'antivirus són poquetes i en principi amb una traçabilitat molt controlada.
0: Sí, però com que són al Congo, això és veritat, eh? Com que són al Congo, semblen menys.
8: Dius, mira, és al Congo i total el brot s'ha declarat a l'Àfrica, ja, a veure-les venir. Les autoritats sanitàries apunten que no hi ha risc de pandèmia en un intent de calmar-nos.
0: Molt bé, gràcies, perdó.
8: A vosaltres, guapíssim.
12: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
13: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
14: Rec 105 Barcelona.
15: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
16: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
17: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fuerteventura, Girona.
16: La Fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
17: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
16: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
17: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
18: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
19: Césped Solución.
20: Més informació a céspedsolucion.es.
21: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
22: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.

0: I seguim en aquest matí a Codina de dilluns 18 de maig explicant-vos que aquest divendres farem una cosa que ens fa molta il·lusió, que és un programa des de l'exterior a l'aire lliure. El divendres 22 marxem a fer el programa des d'un càmping molt especial, que és el càmping amb bungalows de l'Estanyet, a les cases d'Alcanar. Marxem d'excursió, ràdio, natura, espectacle, un ambient familiar i un munt de premis que podreu guanyar si assistiu al programa. Per entrar al sorteig d'aquestes invitacions que tenim per venir al càmping, heu d'entrar a rec105.cat i omplir el formulari amb el suport del Càmping Estanyet, Càmping Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Ganes de càmping o no,
1: sí,
0: companys?
1: Moltes, sí, moltes, moltes.
2: Olé. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ara fem un cop d'ull a la xarxa viària per saber on són els principals amb bussos. Bon dia, Ferran Aràndiga, des del RAC.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada avui dilluns ja amb una avaria destacada a la C31 a l'altura de Cavà, que ha deixat 2 quilòmetres de cues en sentit nord amb el vehicle alboral. Pel que fa a la resta de la xarxa, comptem ja amb moltes retencions, amb molta intensitat, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim retencions ja amb tot el nus de la Trinitat. Es destaca la C58 amb retencions ja des de Sant Quirze. Tot plegat, de retruc, afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem retencions a la AP7 en sentit Tarragona, des de la Roca fins a Barberà, de manera intermitent. També trobem força lentitud a la C16, com és habitual, pels túnels de Vallvidrera. Per últim, des de Llobregat, cal recordar que també tenim retencions a l'A2 i a la B23, des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: Prisa de classe, glamour i elegància des de la pel·lícula El Diablo Viste de Prado, segona part. De Prado, no de Prada, eh?
1: El Diablo.
0: No, de Prado seria vestida de color verd. Marc Pugueta, la pel·lícula aquesta, bé o no?
2: Increïble, sí, no? Un 10, si em pregunten.
0: Posa banda sonora, entre altres, la Lady Gaga, aquesta cançó que es diu Shape 100%. Of a Woman. 3 minuts i 3 quarts de 8 del matí. Seguim al matí, acudint a Despertant Catalunya aquest dilluns. I ara li pregunto al Xavi Cazorla pel titular d'impacte del dia.
3: Atenció amb això. L'Ajuntament de Barcelona comprarà 2 aparells per comprovar la velocitat màxima dels patinets i multar els que estiguin trucats.
0: Doncs em sembla molt bé.
3: Sí, sí. Ja fa temps que s'ha detectat que molts patinets van a més de 25 km per hora per la ciutat, sí, que és la velocitat màxima, i l'Ajuntament ha dit, home, podem recaptar pasta, per què no ho estem fent? I es gastaran 17.600 euros comprant aquests aparells, aquests mena de radars, que ja podien haver-ho fet per Wallapop més barat si els haguessin comprat a Cornellà o l'Hospitalet, on ja funcionen, i multen amb fins a 500 euros els patinets,
0: epa,
3: que van trucats.
0: 17.000 euros per aparell el recuperes amb,
2: sí,
0: una jornada.
4: Home, clar, és molt més fàcil multar el que va amb el patinet que no el que va amb el patinet i roba.
3: Ah, avui,
4: aquest,
3: sí,
4: ja no, aquest ja el deixarem estar. Però el que va normal amb un patinet...
2: Aquell sí.
4: Multa el cantó.
0: Aquí tenim el document de l'últim patinet que jo he vist passar per davant de casa meva.
1: Uau, mai, aquesto es increíble, ese patinete rueda a rueda.
0: És increïble. No sé quin motor porten, però sí, van a tot hòstia disparadíssims. Un dia faran mal algú, que jo crec que ja ha passat alguna vegada. Gràcies, Xavi Cazorla. Marc Pugà.
2: Hola!
0: Explica'ns aquesta bogeria mundial pels nous rellotges Royal Pop de Swatch i Audemars Piguet. Doncs... A veure, perquè s'està liant, eh?
2: Sí, s'ha liat grossa, perquè és aquesta nova col·laboració entre les dues marques que ha provocat un autèntic caos a diverses ciutats del món, entre elles Barcelona, perquè s'han posat a la venda per uns 400 euros, generant cues enormes, acampades davant de les botigues i problemes d'ordre públic. A Barcelona, concretament, la situació va obligar a intervenir els Mossos i tot, i a la Guàrdia Urbana, i algunes botigues van haver de tancar temporalment per seguretat. Escenes similars han passat a Londres, Nova York o Tòquio, i és un fenomen que també ha alimentat la revenda d'aquests rellotges.
0: Exacte.
2: Alguns compradors, de fet, estan intentant vendre aquests rellotges per milers d'euros sobre el preu original, que
0: és
2: són
0: que aquí,
2: 400-600.
0: Diguem-ne, de tota aquesta marabunda de gent que hi havia fent cua davant de les botigues Swatch,
2: sí,
0: diguem-ne que la immensa majoria, perquè no és perquè volguessin el rellotge, sinó que el volien revendre,
2: clar, volien
0: a posteriori
2: revendre
0: i fer negoci amb el tema.
2: Dins de tot aquest caos, la col·laboradora Alba Carrillo ha criticat durament a Swatch, ja que explica que va passar tota la nit fent cua amb el fill i la seva mare.
0: Ai, sí,
2: per intentar comprar uns dels rellotges, però la situació es va descontrolar completament.
0: Li va fotre una santíssima bronca a una pobra venedora que no tenia,
2: sí,
0: cap culpa,
2: sí,
0: de res.
4: I amb la mare, que també la
2: I
4: mare...
2: I amb la mare. Segons el seu relat, hi havia desorganització, informació contradictòria sobre el nombre d'unitats disponibles i molta revenda il·legal a les portes de la botiga. Per tant, denuncia alguns revenedors que aconseguien els rellotges per revendre'ls immediatament. Bueno, que s'ha liat una supergrossa amb aquests rellotges.
0: No sé si els heu vist els rellotges i si els trobeu macos. Tu els trobes macos?
2: Home, jo no pagaria 600-400 euros per... No, o sigui, sí, estan bé, però no crec que valguin el que està passant.
5: Yo estoy sufriendo por mi colonia, que seguro que también pasa lo mismo.
2: Sí, yo creo que sí.
0: No he visto titulares de tu perfume en un sitio este fin de semana.
3: No han arribat ni... O sigui, els han revenut tan ràpid, lo del Bustamante, que ni els hem vist.
5: Ya verás como esto va a pasar.
0: 3:08 del matí, Xavi Cazorla, quin àudio creus que s'hauria de fer viral aquest matí?
3: Un que ens fa recordar com passa el temps, i és que ahir 17 de maig va fer 20 anys d'aquella nit del 2006 a París, quan a la final de la Champions semblava que el Barça acabaria llapant amb l'Arsenal, fins que Samuel Eto'o i Giuliano Belletti van remuntar el partit i el Barça va aixecar la segona Champions.
2: Home!
3: Gol! Gol! Gol! Gol!
6: Passada de Belletti per Larsson a l'interior de l'àrea, el control de Larsson, surt de la zona de càstig per l'extrem, continua Larsson, fa la passada per Belletti, Belletti a l'interior de l'àrea, xuta Belletti, gol!
3: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Li fa una gràcia a la Marc Pugueta, això de les narracions.
2: No, em fascina. Sí, sí, amb el Pou hem de fer una quedada de gols. Està pendent, sí.
3: Feu-la un dia.
2: No, ja la farem, ja la farem.
0: Quants anys fa d'aquest gol?
3: 20 anys.
5: Hòstia, han passat 20 anys.
0: I quan fa de l'última Champions del Barça?
3: Va ser el 2016.
0: No creieu que ja...
3: 2015.
0: No creieu que va ser hora ja de guanyar una altra Champions? Perquè estic una mica fart d'escoltar àudios de... el Champion que vam guanyar.
3: Sí, va. Clar, del 2006 al 2015 ja, en vam guanyar de 3. Sí. I ara és com, ja toca, ja fa uns anys.
7: A mi això me caería la cara de vergüenza.
2: Claro. No,
7: de estar recordando cosas hace 20 años. Hace 20 años ganamos una Champions.
1: Celebrando merdas.
7: Está muy bien.
0: El Barça ha guanyat molts títols en els últims anys amb Hansi Flick a la banqueta i no... Jo crec que aquest any amb 4 retocs, l'any que ve la Champions es guanya.
1: Al carrer.
0: I ara, atenció, la generació boomer que escolteu al matí a Codina.
8: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Efectivament, és aquell moment.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: El moment del pessigolleig a l'estómac, de la pell de gallina, de la nostàlgia i de tots els records del passat que et venen a la ment a través de la cançó que escull l'Alan Lillo.
1: Molt remember, eh? Avui, atenció, ves preparant això perquè sona molta força. Ahir va fer 14 anys que ens va deixar, però els seus èxits perduraran en el temps. Música disco, avui toca posar-nos els pantalons acampanats i fer rodar la bola de la discoteca perquè recordem a Donna Summer, una dona de bandera que va fer ballar tot el planeta amb moltes cançons, molts hits. Una d'elles, aquesta, que repasquem avui a la cançó boomer, senyores i senyors, amb tots vosaltres, Hot Star!

0: Martina Codina. Oh, quin solo de guitarra, Elillo, tu, pell de gallina.
1: Uau!
0: Bé, família, 10 minuts i les 8, després de la cançó Remember, us informo que avui és el dia Cabró Rock, la castanyada a RAC 105, des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit. Obrim línies al 902-47-705 per aconseguir dues invitacions cada hora.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: La setmana es pot començar amb desídia, mandra i tristesa. Tristesa, o es pot començar guanyant dues entrades per anar al Cabró Rock de la Castanyada.
3: Oh, quina sort!
4: A RAC 105 arriba el dia Cabró Rock, la Castanyada.
5: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
6: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
7: Vols dues entrades?
8: Sí! Estigues atent a l'antena.
4: A RAC 105, dia Cabró Rock la Castanyada.
0: Som tan generosos, ens encanta ser emissora oficial d'un dels millors festivals de Catalunya. Avui et dic ara que haurem de canviar el telèfon d'aquesta emissora perquè treu fumia, eh? 902-47-705. Tenim dues invitacions perquè puguis anar a viure una de les castanyades més bèsties del país. El 31 d'octubre, l'Espai Can Guitet de Montmeló es convertirà en una festa de 17 hores de música en directe amb noms com Figa Flowers, els Catarres, Doctor Prats, els Pets, Laxan Busto, els Tiets o els Amics de les Arts. Sento que el cor ja no para. I no només música, eh? Castellers, sardanes, panellets, castelles i fins i tot una zona gastrodolça amb Lluc Cruselles. Entrades i tota la informació a cabrorock.cat. Línia oberta, va! Hola, bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia. Hola, bon dia. Hola. No m'ho puc creure que vagi... No m'ho puc creure. Epa! No m'ho puc creure.
3: Quina manera de començar la setmana, eh?
0: Can't believe it! Bueno, escolta'm, ets la guanyadora, efectivament, però et volem conèixer qui ets.
9: Jo sóc la Núria.
3: Hola, la Núria.
0: La Núria, una amant de la música catalana, entenc, no? I de RAC 105.
9: Doncs sí, a més, sou meravellosos, eh? Pels matins anar al Matadero, com dieu, ho feu fàcil.
0: Doncs fes-nos el favor de recomanar-nos a tot el teu entorn, perquè entenc que hi ha molta gent del teu entorn que no ens escolta, no?
9: I tant.
0: I ara, si ja et caiem bé, ara que et donem dues invitacions pel Cabró Rock, et dos boleques amb nosaltres, entenc, no?
9: Bueno, ara,
10: puta mare,
9: ara
10: sou
9: lo más.
10: Exagerar,
0: visca. Entenc que no tenies plans per la castanyada perquè falten encara molts dies, no?
9: Que va. A part, soc persona que no m'agrada fer plans amb molta antelació.
3: Molt impost.
9: T'he trucat i pensat, ai, però com que no em tocarà, dic, mira, mierda, m'ha tocat ara.
0: Tens claríssim qui t'hi acompanyarà o ho has de reflexionar una mica?
9: Doncs, mira, ara quan vagi a la feina li penso dir a la meva companya.
3: Ah, molt bé.
10: Hola, quina alegria.
3: Quina sort.
9: Aquesta setmana al festival d'Estrella de Manvella i va ser... La repa, no?
0: Doncs, jo també hi era. Escolta'm, dels concerts del Cabró Rock, quin t'agrada més? No sé, molt ràpidament, Figa Flowers, els Catarres, Doctor Prats, els Pets, Laxan Busto, que tornen a estar junts en un cartell 20 anys després, sí, això és molt fort, els Tiets, els Amics de les Arts... Què?
9: Tots. El que passa que, evidentment, per la meu target d'edat, els Pets i Laxan Busto, mola mogollon.
0: Perfecte, doncs no pengis, carinyo, les entrades són per tu.
9: Que guai! Felicitats pel programa!
0: Gràcies, reina meva! D'aquí una hora, cap a les 9 del matí, dues invitacions més. I fins a les 9 de la nit, dia Cabró Rock, a RAC 105.
5: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock la castanyada el 31 d'octubre?
11: No pateixis, prova sort a la propera hora.
5: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
4: A RAC 105, dia Cabró Rock la castanyada.
0: Matina Codina.
12: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programa 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
1: Perdona, al centre?
7: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
10: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
13: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: David, ¿dónde andas?
16: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
15: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
16: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
15: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
16: ¡Antonio!
17: Marchando, otro colacao.
16: Eres el mejor.
18: Colacao, tan único como Estopa. Tan únic com tu.
19: És tan tendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
20: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
21: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
22: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
23: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
24: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina. Yeah,

0: matis estem escoltant la Shakira amb una de les més noves, que es diu Algo Tu, una Shakira que ha estat notícia darrerament perquè té nova cançó, que es diu Dai Dai. Ja sabeu que és l'himne oficial del Mundial de Futbol 2026 que es farà als Estats Units, i no només això, sinó que ha estat confirmada com a artista que actuarà durant el halftime, com es fa a la Super Bowl, a la mitja part.
1: El Mundial que ja està cerquita, me imagino que todos iréis a animar a España. Vamos a ver este... ese equipo plagado de estrellas con Shakira y todos los futbolistas. ¡Que viva España!
2: ¡Viva España!
0: No sé
2: viva
0: si miraré cap partit, ni si vull començar la setmana dient uns vives España, una mica gratuït. Bé, recordem que la Shakira no estarà sola en aquesta actuació del halftime, també hi haurà BTS. I qui més? I la Madonna!
3: Home!
1: No sé qui és el BTS.
0: Són els BTS, és un grup de K-pop sud-coreans.
3: Jo tampoc,
0: Toni. Són les 8 del matí, molt bon dia, Catalunya, gràcies per acompanyar-nos. Serà una gran setmana, ja ho veureu. Basta.
4: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Ei, que feu al llit, que feu al llit. Va, feu a
3: terra. Home, va.
0: Alegria. Avui un programa farcidet com una lionesa.
5: Ja, no és dilluns, per fi dilluns.
0: Per fi. Ah, sí, és veritat que a la Marpuga li agrada molt a començar les setmanes.
3: Els inicis... Un bon dilluns és com un bon gener, no? Com un bon setembre. Són inicis d'etapes. I aquesta setmana és una nova etapa. Mare de Déu, què?
2: Que maco. Escolta,
1: és que em sembla... Vamos,
0: però és que dic que un bon dilluns és com un bon gener. O sigui, és que la comparació... Tu no te n'adones que
6: tot,
0: no...
6: Tot malament.
0: Que no té impacte. No.
3: Clar,
0: té...
3: i en canvi, un diumenge, que jo els detesto, és com un agost. Saps? És etern, és avorrit, ningú fa res... Tot està aturat, no hi ha gent al carrer.
1: La veritat, el punt de mira completament esbiaixat.
0: Un dia desplegues la teva teoria en profunditat, perquè de moment no veiem per on agafar-la.
3: Bon dilluns a tothom.
0: Ànims a tothom, gràcies per acompanyar-nos. Avui toca agafar el paraigua en molts punts del país, però dir la Mònica Ossert que aquesta setmana farà solet i temperatures que es recuperaran amb molta força fins als 30 graus en alguns punts. Xavi Cazorla, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
7: Que no importa com d'absurda sigui una moda entre la canalla i els adolescents, que fàcilment pots fer que el mateix papa s'hi apunti.
8: Ahí es muy fácil, profesora 6-7.
0: El papa.
7: Sí, amics. Ahir el papa Lleó, en una de les audiències que va fer al Vaticà, va imitar i seguir el joc a uns nanos joves que el van saludar fent això del 6-7 i ell va dir, bueno, som 6-7.
9: Me te pate.
10: 6-7.
6: Fa molta ràbia amb això del 6-7 aquest.
3: Jo no ho entenc, encara.
6: Jo tampoc ho entenc.
3: No té cap sentit.
7: No, és que no té sentit. Però
0: un dia pots portar un àudio de les teves filles intentant explicar per què això està de moda. No?
7: Val.
0: Bé, sí, de moment tenim el papa Lleó XIV...
3: S'ha modernitzat.
0: Sí, intentant fer el que ja fa anys que intenta l'Església, que és arribar a les noves generacions, però jutjar una mica per les imatges de moltes esglésies el diumenge, que no hi ha ni el tato. Hi ha allà quatre senyors i senyores decrèpits. Doncs crec que encara no ho estan aconseguint, tot i que la febre per la recepció del papa a Barcelona és increïble. 8:02, Xavi Cazorla, ja que...

0: exigeix el català per treballar aquí, això és una injustícia i tal, perquè ells són metges, no venen aquí a parlar el català. Doncs ara un informe de la Universitat Pompeu Fabra, repassant casos de Finlàndia, Quebec o Euskadi, ha conclòs que els metges que no parlen la llengua dels autòctons tenen més risc d'equivocar-se en el diagnòstic.
1: Ah, veus com és important la comunicació, home.
0: Clar, sobretot si els pacients són persones grans o nens molt petits que tenen més dificultats per expressar-se en una segona llengua. Ara analitzaran si a Catalunya la situació és similar amb el català i el castellà, que ja us dic jo, que no patiu, que sortirà que no, que s'ha de fer en castellà i punt, i a una pobra senyora del Ripollès li haurà d'explicar a un metge argentí que no parla el català que li fa mal el canello, el colzo o el genollo.
2: Mare meva.
3: Eso les pasa también a los catalanes, ¿verdad? Que no cambiáis de idioma. Entonces esto pues genera muchísima confusión.
2: Claro.
1: Ya si tanto te duele, lo dices en el idioma del imperio.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Si tanto te duele de verdad, lo diré para que te entiendan.
1: Però jo estic prou malament, no? Quan vaig al metge, com per no haver de pensar més del compte. Vull dir,
2: sí, si me
1: vull
2: expressar
1: en català... Però és veritat que si tu dius, per exemple, em fa mal el dit i el doctor entén el pit, ja l'hem cagat. En fi, em sembla que s'ha entès perfectament la notícia.
2: Sí.
1: Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te, baby?
2: Que ja tenim guanyador d'Eurovisió!
4: Claro, es verdad.
2: El que significa que s'ha acabat la turra d'Eurovisió. La gala es va celebrar a Viena aquest dissabte a la nit, enmig de la gran polèmica per la participació d'Israel, de que Espanya no va participar com a protesta i tampoc altres països. A Televisió Espanyola es va retransmetre un programa especial de música i a Viena les protestes pro-palestines van marcar hores prèvies a la final aquest festival. Es van fer manifestacions als carrers de Viena i la preferida, que era Finlàndia, el país favorit, amb la cançó Liekinheit, no, així, no ho sé pronunciar. Mira, Liekinheit.
0: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
2: No
0: ho havíem entès.
2: Tothom pensava que guanyava Finlàndia, doncs no, va guanyar Bulgària.
5: Gràcies, Lluís.
6: Què passa, Risto?
5: Com estàs, Lluís?
6: Molt bé.
2: Amb aquesta cançó, Bangaranga, de Dara.
0: Barandanga, has dit?
2: Bangaranga.
5: Bangaranga.
2: Bangaranga, Bangaranga. I, en segon lloc, sabeu qui va quedar o no?
4: Ah, no, qui és?
2: Israel.
0: Ostres!
2: ¿Cómo te quedas?
4: Te quedo muerta.
1: No, es veu claríssimament que el sistema del televot és una cosa que ha quedat arcaica, absolutament reaccionària. Tu pots enviar els vots que vulguis.
2: Sí.
1: Això
0: és que hi ha una remuntada. El moment final aquell, puja la barra de Bulgària per passar a Israel, que és fins i tot descarat. Pues és Spotting.
2: Les xarxes socials van viure una edició especialment crispada amb acusacions de manipulació del televot, debats polítics, comentaris de les actuacions, el que passa sempre amb Eurovisió, però aquest any especialment per tota la moguda que ha hagut amb el festival.
1: És que es diu que les candidatures de Bulgària i de Romania també estan finançades per Israel, per no sé quins set ous, però vaja, després potser ens ho explica el Jordi Ramos aquí al matí, en qualsevol cas, una edició descafeinada que no ha despertat gaire interès.
2: No.
1: I ahir a la nit, matineros, és un tema que avui es comentarà molt. Es van celebrar les eleccions a Andalusia. El Partit Popular va tornar a guanyar-les, però va perdre la majoria absoluta, depenent ara de Vox per governar. El PSOE, per cert, va treure un dels pitjors resultats de la història, Andalusia. No sé si tenim algun andalús a l'equip del matí, estic pensant ara mateix que ens ho pugui explicar bé, però...
4: Què passa, chavales?
1: Home, bon dia. Però no sé si Quico Rivera és la persona que esperava jo que em parlés dels resultats de les eleccions, però bé, me la jugaré ja que ets aquí, que has vingut expressament. Quico, quina anàlisi faries tu del que va passar ahir a les autonòmiques d'Andalusia?
7: Pues mira, Ernest, me alegra que me hagas esta pregunta, tío, porque las elecciones andaluzas confirmaron este año un realineamiento conservador con un PP un poquito dominante, ¿no? Ostras. Pero sin mayoría absoluta, condicionado por la aritmética parlamentaria de Vox.
0: Wow.
7: El PSOE profundizó su descomposición. Profundizó su descomposición electoral, estructural, y registró pues ese peor resultado que, bueno, que estábamos alucinando un poquito, ¿no? Una cosa histórica autonómica.
1: Quedan bastante flipante.
7: Además, se ha evidenciado también pues una fragmentación del espacio progresista y una reciente dependencia de pactos de investidura para garantizar la gobernabilidad autonómica.
2: Oye, ¿y Kiko, y tú cómo sabes tan de política?
1: Ara,
2: de
1: sobte. Bueno, la pregunta que ens estan fent tots, la veritat.
7: Eso es, bueno, porque yo también estoy entrando en política, me estoy preparando.
2: ¿Ah, sí?
7: Sí, acabo de fundar el partido CLF.
1: Ah, sí, ¿cómo has dicho?
7: Comenzó
2: ah.
7: la fiesta.
2: Ah,
7: es,
2: wow.
7: es la oposición de Alvise Pérez.
0: Ah, claro.
7: Él quiere que se acabe la fiesta y nosotros decimos

0: Muchas gracias. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Bravo. Un dels fitxatges més rendibles que ha ajudat el Barça a guanyar molts títols en les últimes 4 temporades.
2: Un mite.
3: Ha estat molt, doncs, emocionant, sí, veure, doncs, el rendiment del Robert. I ens ha fet un gran favor, Robert.
0: Moltes gràcies, president.
1: Gràcies, tenim el Robert aquí. Bon dia, Robert.
0: Gràcies. Hi, culos.
1: No, culos, no, culés, culés.
0: Muy contento de partido de anoche. Lástima que no ha podido marcar golo para despedir bien. Ay, contentos todos.
1: Sí.
4: Vaya.
1: Ya.
0: He marcado 119 golos, 24 asistencias, 191 partidas.
4: Muy bien.
0: Y bueno, contento pero triste por despedir de mí delante de toda afición de culos. Un día culos. Es siempre culos.
5: Bravo. Una vez cula, siempre cula.
0: Cula, culos.
1: Es verdad que cuando vas a firmar para el Barça, el primer vídeo que vas a hacer va a ser high culos.
0: High culos.
1: High culos.
0: High culos. Culo. Han sido 4 años muy bonitos.
1: Home, perdona, i t'hem vist amb l'estelada últimament.
0: Sí, sí, no, soy un catalán.
1: Estimes molt Catalunya.
0: Estimo molt Catalunya. Para mí un paper terra, no hay un paper terra.
6: No hi ha un paper terra.
0: No paper terra, ni oblit ni perdo.
6: Vale.
0: Para Catalunya. Habéis dejado de hacer ridículo toda temporada de Barça y ahora gracias al presidente Laporta, que me ha pagado mucho dinero también.
1: Gracias.
0: Y a todos compañeras que me han ayudado y me han dado pases de golo.
1: Sí,
0: y me han perdonado cuando yo enfadaba con ellas porque no me daban pase de golo.
1: Sí, señor.
0: Recordaré siempre a todos culos, a todas coolers.
1: Cooles.
0: Y también a jugadores que ya no están porque mueren, pierden la vida.
7: Como yo he visto solo directamente después de esta situación que tenía en la cabeza un poquito, ¿sabes? Perder la vida, creo que, pero espero que todo bien.
1: ¿Cómo que perder la vida?
0: El jugador perder la vida un día que te ha dado
1: gol. ¿Quién era?
0: Que es Gavi. Dio un cabeza ah, sí, y pierde la vida.
6: Pero no ha perdido la vida.
1: Bueno,
6: no,
1: perdona.
0: El partido ese pierde la vida.
1: Ens fan molta gràcia aquestes confusions lingüístiques, però imagina't que nosaltres anéssim a jugar a Polònia.
0: Uai. Mucho frío.
6: Seria terrible.
1: No hauríem parlat mai el polonès.
0: No, nunca. No lo hablo ni yo, imagina. Mucho frío en Polònia. Nada, molt contentos. Culos, hasta siempre. Un dia Barça, sempre Barça.
1: Et fas estimar molt.
0: Moltes gràcies.
1: És simpàtic, no? Sí. Sempre aquelles coreografies que fa la xarxa social.
0: Sí, de TikTok, hago vídeos TikTok con mi mujer. Sé un poco crisis, 40 años también, pero sí, bien. Sí. Bien, bien, muy contento.
1: Però físicament estàs estupendo. Estoy
4: tremendo, a mi m'agrades Lewandowski.
6: Escolta, i marxes, no surts arrossegant-te com altres jugadors que haguessin estat 3 temporades més?
1: Sí, és important saber parar.
6: El tio ha dit, bueno, plego perquè ja està.
0: Bueno, y porque no me han ofrecido renovación, pero bien, bien, culos.
6: Sí, també per això.
0: Moltes gràcies.
1: Una retirada de temps és una victòria.
4: Absolutament.
0: Sí.
1: I a més, hòstia, que jo crec, ho vas dir tu en el comiat, no? Que és com que objetivo completado, no?
0: Exacte.
1: O sigui, que la,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: la feina per la qual se't va fitxar s'ha fet perfectament.
0: Sí, sí, moltes gràcies.
1: Bé, alguna cosa més sobre el comiat de Lewandowski?
0: No, no, que Catalunya és mi lugar en tierra.
1: Vale.
0: És mi lugar en tierra i que moltes gràcies a culos.
6: Ho anotem.
0: Culos a todos.
1: Perfecte, doncs ho deixarem aquí. Robert, moltes gràcies per tot el que ens has donat.
0: Moltes gràcies.
1: I que et vagi bé a partir d'ara.
0: Nos vemos por playa de...
4: Nos
0: vemos por playa de Castelldefels, capa.
1: Perfecte. Mira't el Ludegas un dia, ara que ja està retirat.
0: Vamos, ja puedo ir, ja puedo ir.
1: Un petó a la Lewandowska, també.
0: Sí, hombre, eres un guarro, tu.
8: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
9: Matina Codina. Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs. És de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí? Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
8: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
12: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
11: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
12: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
11: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com. Ocasión
13: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
14: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: Matina Codina!
19: Bon dia, matineros! Vinga, va, amunt! Avui serà un dia meravellós!
20: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina!

0: Olivia Rodrigo, sempre contigo, aquí al matí acudirà de Rack Sensing, una de les seves noves cançons, aquesta que es diu Drop Dead. Olivia Rodrigo, que va passar per Barcelona amb aquest concert sorpresa al Teatre Grec, també va patrocinar el Barça contra el Real Madrid en el Clàssico, que va portar molta sort perquè van guanyar 2-0.
1: Que l'Olivia Rodrigo es va enamorar d'un fan, no? A primera vista, també, en aquell concert al Grec, no?
0: Va posar cara de que guapo, però tampoc, no sé si parlaria d'enamorar.
2: Es va enamorar.
1: Posem-hi més pa que formatge. No, tampoc no passa res.
0: T'imagines que ve a viure aquí, que és catalana i que té uns xorbitos catalanets?
1: Es va quedar com... Ui...
0: Sí, sí, sí.
1: Impressionada.
0: T'ha passat mai a tu això, no?
1: D'amor a primera vista? Sí, constantment.
2: Amb mi, quan em va veure.
1: Sí, sí, sí, justament.
2: Sí,
0: sí, sí. Jo m'he protegit contra... Perquè jo soc un tio molt intens, no? I molt d'enamorar-me ràpidament de les persones. Això ja m'ha passat. M'ha passat ja aquesta etapa.
1: Ja està. Ja està. Com t'ho has curat, això?
0: No, dic... Doncs veient que m'estic fotent vell.
1: No t'ha passat gaire, Ernest, és veritat.
2: No t'ha passat ni de conya.
1: Et continues enamorant a primera vista.
0: No, abans sí, no, perquè jo abans era capaç de demanar matrimoni a la primera nit que coneixia algú.
2: Ara no,
1: Això ja això tira molt enrere.
0: És la segona. Ho he superat.
1: Això tira molt enrere.
0: Sí, sí. I així estic, sol. Sol no. Solter. No confonem.
1: Solter, que per això es diu sol. Solter. Solter conté la paraula sol.
0: Sí, estic a casa prenent un té, no? Sol.
3: Les notícies per...
0: Això de tenir sintonies i cortines va molt bé per acabar amb la tonteria.
2: Sí, va, anem. Ja està.
1: Corramos en tupido.
0: Tot i que el tema que estàvem comentant m'interessa més que el següent, però vaja, igualment avui s'ha de parlar de les eleccions a Andalusia perquè el PP ha perdut la majoria absoluta i dependrà de Vox per governar.
1: Sí, el PP ha guanyat 53 escons, però no són suficients. Necessitarà Vox, que n'ha tret 15. Pel que fa al bloc de les esquerres, doncs bé, el PSOE toca fons amb 28 diputats, els pitjors resultats del PSOE a la comunitat, amb Maria Jesús Montero al capdavant. I Endavant Andalusia dona la sorpresa amb 8, superant Per Andalusia, que és aquesta unió de Sumar i de Podem.
0: Bé, tenim aquí reacció de la Maria Jesús Montero. Com valores la patacada del Partit Socialista?
4: Es una patacada, como tú has dicho. Es un fracaso, no vamos a escondernos en estas cosas. Pero bueno, pues al final... La gente no ha entendido, la gente es tonta.
0: No. Toca seguir, ¿no? Toca
4: la gente
0: seguir.
4: Es tonta. Es culpa de ello porque no han entendido lo que nosotros estamos vendiendo y han preferido votar al Vox.
0: Ayudaría un poquito vocalizar más cuando
4: eso
0: habla.
4: Eso puede ser, ¿no? Eso puede ser, pero ¿yo qué quieres que te diga? El Juanma Moreno este, que Cataluña no sé qué, los de los hospitales que ha hecho. Y la gente le votan a él y
5: madre
4: le votan al Vox.
5: Es que es como escuchar o ver a una Charo, ¿eh? En toda regla,
4: muchas
5: esta
4: gracias.
5: Señora.
4: Muchas gracias.
5: Es un insulto inútil.
4: Ah, bueno, gracias.
0: Seguirem parlant o no de les eleccions d'Andalusia. Ara el que toca és explicar que avui comença una nova setmana de vagues i de negociacions al sector educatiu. Home. Avui on són les aturades, Xavi?
1: Doncs avui al Barcelonès. Barcelona capital i Barcelonès, escoles i instituts d'aquesta comarca. Si de cas us fem el calendari ja de tota la setmana perquè estigueu preparats.
2: Sí. Va,
0: carrusel.
2: M'interessa molt.
1: Dimarts, Maresme i Vallès. Val? Els dos Vallès.
6: El bo i el dolent.
1: Dimecres, no direm quin és quin. Dimecres, perquè jo visc en un d'ells. Dimecres, vaga al sector de 0-3. No és territorialitzada, sinó per aquesta franja d'edat, els de 0 a 3 anys. I dijous toca Tarragona i Terres de l'Ebre.
0: Aquesta potser no es fa perquè dimecres hi ha reunió, potser arribarà a un acord, no?
1: Sí. Bé, dimecres hi ha reunió, deixem-ho aquí. Dimecres hi ha reunió, havia de ser dimarts, però finalment la consellera Niubó no pot dimarts perquè ha de comparèixer al Parlament, s'ha passat a dimecres. Veurem, ja explicàvem que els docents, mestres i professors, demanen que es parli el primer punt de l'ordre del dia als quartos.
0: Ara,
1: I que depenent de l'oferta que els portin en aquesta qüestió, arribarem a bon port.
0: Em sembla que avui, diguem-ne que el govern ja entrega una mica l'esbós de quina seria la proposta i així s'ho poden pensar durant dos dies,
4: ja,
0: no?
4: Ja, que això mínim.
0: Ja està.
1: Bueno, avui fan l'entrega d'aquesta proposta i dimecres en parlem.
0: Doncs va, dimecres en parlarem. A partir d'avui ja es pot fer servir el Bizum per pagar bars, restaurants i botigues. M'ho pots explicar una mica bé?
1: Com es fa? El Bizum mateix que tens tu, hi haurà una opció que servirà per pagar amb contacte, acostant el mòbil al datàfon, com ja fas ara, però a través...
0: Ara em surten les targetes Visa, a mi.
1: Sí. Doncs ho podràs fer a través de Bizum. O sigui, ara ja hi ha molta gent
0: el,
1: que
0: el
1: paga...
0: El canvi a la fi és el mateix, no?
1: Sí, però no. Aviam. O sigui, el, tu ara quan pagues, pagues amb el, quan pagues amb el mòbil, acostant el mòbil al datàfon, estàs fent servir o Google Pay o Apple Pay, que és tenir la targeta dintre del, del telèfon. Sí. La diferència és que quan ho facis amb el Bizum, l'operació es farà sense intermediaris. Amb la qual cosa...
3: Perdona-me que m'arrigui.
6: No t'arriguis.
0: A veure, Gonzalo.
2: De què t'arrius?
3: A veure, què dius? Sense intermediaris. Bizum.
6: Bizum, no. Bizum.
3: On està el Bizum? Pregunta econòmica.
1: No, perquè serà, no com, serà com si anessis tu amb la teva targeta a la mà i posessis la targeta
3: al telèfon, però que amb torni
1: sense haver de tenir la targeta físicament.
0: Però el preu serà el mateix.
1: El preu serà el mateix. El que passa és que... No, tu no, però els comerços cobraran el moment tal qual i s'estalviaran, a més, les comissions que es queden algunes coses.
0: Molt bé. Per tant, és bo pels comerços.
1: Si en comptes de pagar amb el Google Pay o l'Apple Pay i ho fas amb el Bizum, doncs estaràs fent un favor a aquell comerç.
3: Perdona-me que m'arrigui per tercera
2: vegada.
1: Una altra
0: vegada? Encara no m'ha quedat clar què et fa gràcia.
3: Doncs molt fàcil, sense intermediaris. El Bizum a través de on
1: es diu Bizum.
3: Es diu Bizum. A través de on? De les app de on?
0: Dels bancs.
1: De cada banc.
3: Ah!
1: Ui.
3: Però
1: quan, pagues amb targeta...
3: No hi ha intermediaris. Només se fan al banc.
1: No cobraràs. Si pagues amb targeta, també estàs pagant a través del banc.
0: Gonzalo, fem una cosa. Encàrrec que faig aquí en directe públicament. Porta la pissarra demà.
3: Home, això està fet.
0: I ens ho expliques aquí al matí. Demà portes la pissarra.
3: Us callaré la boca amb el Blizum.
2: I ara riu una quarta vegada.
6: Com es fa el Blizum?
1: D'entrada, aprèn a dir Bizum.
6: A mi no em surt el Blizum.
2: Estiu Bizum. Marta.
0: Calleu tots, va.
1: No, espera, només dir-vos que, si, que no està... O sigui, és a partir d'avui. Si avui entreu al vostre Bizum i encara no us dona aquesta opció, no us espanteu. Hi ha algunes entitats que ja ho tenen a punt, d'altres que no.
3: Ja està fallant.
1: S'anirà implementant progressivament.
3: Ja estan fallant.
0: Bé, aquesta notícia sí que és d'interès general, absolutament, que és que la ciència ha determinat quina és la nit en què pitjor dormim.
2: Sí.
0: M'encanta. A veure.
1: Cap sorpresa. Cap sorpresa. Okay. La nit que pitjor dormim és la de diumenge...
0: T'anava a dir això.
1: No? La de diumenge a
7: perdona,
1: dilluns.
7: Perdona, aquí la Mar Puga avui ha dit que, que és el millor dia de la setmana
2: i que
7: el diumenge és el pitjor. O sigui, que és la, que, la nit que millor dorm la Mar és la de diumenge a dilluns.
1: Sí. Bueno, perquè ella va al revés amb moltes coses a la vida. també amb aquesta. Però en general, a la població en general, la gent que és normal, la nit que pitjor dorm és la de diumenge a dilluns. Bàsicament per dos motius que també són molt obvis. Que durant el cap de setmana hem alterat el rellotge biològic.
0: No ho saps prou com l'altero jo, el ritme biològic.
1: Oi? I el segon cos, el segon motiu és el punt d'estrès que ens genera doncs saber que l'endemà hem de tornar a la feina. Ja vas a dormir una mica fastiguejat i amb el cos alterat d'haver estat el cap de setmana fent coses que potser tampoc tocaven. Amb la qual cosa, aquella nit no dorms bé. Quina és la nit que dormim millor?
0: La del dimarts.
2: Divendres. Aquest... No.
7: Divendres.
0: Què?
1: Divendres, que la de divendres a dissabte.
7: Sí,
1: no. Fa la nit de dijous a divendres.
7: Ah, sí?
1: Perquè encara portes el ritme horari aquest de la rutina, no l'has alterat encara, però més saps que demà ja està. I aquesta és la nit que dormim.
3: Jo demano pizza el dijous.
6: El dijous.
2: També. És una notícia que
1: cada dia tu, rei.
0: Bé. Xavi Pardo, moltes gràcies.
1: A vosaltres, guapíssims. Adeu.

0: Quina delicadesa i alhora quina força que té aquesta cançó de Benson Moon que es diu Beautiful Things.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Beautiful Thing, 8 i gairebé 33 minuts. Sí. A veure, dilluns, amb pluges i atenció perquè venen dies ja de més solet i temperatures més altes.
2: Exactament, però de moment avui encara hem de passar aquests ruixats que ara mateix estan descarregant cap al Baix Penedès, al Berguedà, al Ripollès i també al Pla de l'Estany. A mesura que avanci el matí s'estendran per molts punts, també de la costa, del prelitoral, sobretot de Barcelona i de Girona, punts de la Catalunya Central, i a la tarda bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, Costa Central i també al voltant dels ports, amb cota de neu avui al voltant dels 2.000 metres. Avís per pluja més intensa, sobretot comarques gironines, i també Osona, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts durant la tarda, i temperatures semblants a les d'ahir. Però a mesura que avanci la setmana, com deies, aniran pujant els termòmetres, cada cop farà més caloreta i arribaran a tocar sostre entre divendres i el cap de setmana, i cada cop deixem enrere més aquests ruixats d'aquests últims dies.
0: Doncs, diguem-ne, per disgust dels meus companys de programa, tornen els esmorzars a la terrassa.
2: Toma!
3: Ostres!
2: Per disgust d'alguns.
0: Exacte. Mònica, us ha molta gràcia.
2: Fins ara, guapos!
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I ara surt a l'escenari de RAC 105 la Mar Puga per parlar-nos de la sèrie que l'ha tingut enganxada tot el cap de setmana davant de la tele.
5: Sí. Ara escolteu molt atentament perquè és el fenomen del moment, que és la sèrie de Berlín, ho comentàvem abans. És la segona entrega i última temporada titulada Berlín i la dama de l'Armiño. Es va estrenar aquest dissabte, divendres, a Netflix, i la nova entrega té 8 capítols que ja estan disponibles. ¿Y sabeu on passa?
0: Ah, on? On? No, no, no, no.
5: Escolteu el tràiler.
0: Bueno.
6: Sevilla.
5: Oh!
0: Wow.
6: El paisaje perfecto para inspirar nuestra nueva ropa. Oh! Admiro su talento.
5: Es que com parla, o sigui, a mi ja em posa com parla aquest senyor, el Pedro Alonso, no? Sí, és un tràiler. L'estic mirant, la trama torna a seguir el personatge immers en un gran nou robatori a Sevilla.
7: A veure si van a robar Encantora, tio.
5: I l'objectiu és robar el famós quadre de la dama de El Armiño de Leonardo da Vinci.
7: Això me da igual.
5: Surten personatges...
0: Puc veure aquesta sèrie sense haver vist La Casa de Papel o sense haver vist...
5: Molt bona pregunta.
0: Perquè això és, ja és el segon spin-off que es fa.
5: Sí, és el segon spin-off. Es pot veure sense haver vist La Casa de Papel, però és més guai i la gaudeixes més si has vist La Casa de Papel, perquè entens subtrames i entens cosetes, però la pots... Ui, però la pots veure... sense veure La Casa de Papel.
8: Aviam, perdona, en teoria hauria de ser millor veure-la abans que La Casa de Papel, perquè tots sabem que Berlín té una història prèvia a La Casa de Papel, que és aquesta.
5: Clar, però si has vist La Casa de Papel, entens coses de La Casa de Papel, veient després Berlín.
0: Però això és una prequela. És una prequela.
5: Sí, exacte, sí, sí, sí. Surten personatges anteriors, surt la Imma Cuesta fent un papelón, i recordem que amb aquesta sèrie Pedro Alonso abandona definitivament el personatge de Berlín. I així com jo sóc una dramàtica de manual que porta una setmana de dol trista per aquest abandonament, l'actor ho viu d'una manera bastant diferent, ho ha dit a la revista Fotogrames.
9: És un moment de cierre de una època importantíssima de mi vida i se me mueve, claro, se me mueve. Entonces, en ese sentido, es muy agradecido, muy demandante también. No soy de las personas nostálgicas del pasado, no. Yo quiero más presente y me va bien hacerme mayor.
0: Olé,
9: y
0: Pedro.
9: Me va bien, que,
10: la vida en general, vida, que fluya.
9: Me viene bien, que la vida fluya. Y esto ha sido un tramo para recordar.
0: Bueno, has de saber dir prou, has de saber parar, no? I passa,
5: ella
0: i passa pàgina.
5: Dir,
0: sí que és verdad que Pedro Alonso habla un poquito
3: así.
5: Sí,
3: oh,
5: quina veu.
0: Oh, m'encanta, eh? Zona, no?
7: Que voz a rot, ¿verdad?
5: A més, ara ha aparegut Calvo a l'estrena de Berlín i molta gent ha preguntat si li passa alguna cosa i tal, i és simplement s'ha rapat per un rodatge, perquè surt amb una cicatriu al cap i tal, i gent ha dit, li passa alguna cosa, no?
0: S'ha rapat perquè estava mig calb, no?
5: Exacto. No, tenia un rodatge que s'havia deixat el cabell llarg i la barba, i ara s'ha rapat perquè...
3: Més va la seva, tu li has dit que és pel rodatge i està calvo.
0: No, dic que igual li ha aprofitat, ha fet un dos per un...
3: És mentida el paper aquest.
5: Però està sexy igual, eh?
0: Tu sí que estàs sexy, Marcos. Alguna cosa més sobre Berlín o no?
5: Re, que la mireu, que te vas a volver loco.
0: De seguida, Lluís Canut. Bon dia, Lluís.
11: Sí, senyor, bon dia.
0: Ens vols explicar una cosa avui, eh?
11: Doncs avui farem un spot publicitari.
5: Ostres!
0: Perfecte, abans Justin Bieber amb la Nicki Minaj i companyia aquest estiu. Viure-hi!

0: Hi ha una febre per cançons del passat, com és el cas d'aquesta, que es diu Beauty and a Beat, i que també ha reviscut, ha reaflorat, després que Justin Bieber aquest any actués al Festival Coachella. Ens posa la pell de gallina aquesta cançó, molt bons records. Per cert, que Nicki Minaj, que intervé en aquesta cançó, ha explicat en una entrevista per què dona suport a Donald Trump. Ho ha dit a Time, diu que es va acostar al Partit Republicà el 2023 quan va perdre la confiança en Obama en sentir-se ignorada per les autoritats demòcrates després de rebre durant anys trucades policials falses a la seva menció. Vull dir que vota Donald Trump, aquesta senyora, que ho sapigueu, això, eh? Bé, fa una estona, escoltant la publicitat aquí al programa, ens hem adonat, no sé si vosaltres oients també ho heu detectat això, que els anuncis de compra-venda de cotxes els estan protagonitzant sobretot periodistes esportius.
1: Sí.
0: Tenim aquell clàssic de l'Antonio Lobato.
2: Uy, claramente, ¿quieres saber cuánto vale tu coche? Bé. Pues pregúntale a Fernando. Esto es increíble, wow, my.
0: Sí. Oh, també, darrerament, al Matina Codina, sentim molt el Manu Carreño anunciant un d'aquests spots publicitaris. Carreño, bon dia.
3: Sí, señor. Buenos días, Ernest. Ven aquí y elige entre 20.000 coches con 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
4: Claro que sí, Manu, porque comprar coches es cosa de hombres, muy hombres.
3: Efectivamente, Manolo.
0: I després suposo que també heu sentit el Pedrerol, que està fent aquesta campanya que fas tu, Josep.
3: Ahí está, te valoramos tu coche, ¿vale? Sácale el mejor partido. Muchos coches, muchos cars. Basta.
0: És que jo no sé si recordo una època en què coincidissin tants periodistes esportius venent al mateix tipus de...
3: Ernest!
1: Home,
4: Ernest!
0: No cal que em cridis tants com... Lluís! Allà et sento.
3: Aquí estem, doncs, efectivament, si no us importa, a mi m'agradaria també fer un espot publicitari per anunciar un servei de compra-venda de coses.
1: Joder, Lluís.
5: Ai, que mono.
0: Ja, però, Lluís, però... perquè això no funciona així, vull dir que aquestes coses es parlen amb l'equip de publicitat de la casa, es pacten uns calés, no? Un acord publicitari, les vegades que cada sonant antena, la durada...
3: Sí, sí. És un favor personal del meu amic Francisco, que té un petit concessionari a Gelida on venen cotxes fets servir amb tares, arròs mecànic...
1: Lluís, però això no ho diguis. Vull dir, no diguis que tenen tares.
0: Exacte.
1: Saps que estàs en antena? Perquè, clar, el teu amic...
0: No, és que jo no puc fer això, Lluís. Vull dir que em renyaran els jefes.
3: És un momentet, Ernest, t'ho demano, per favor, és important per mi.
0: Que fa tanta pena que què li he de dir.
3: Oh, només 15 segons de falca, fes-ho per la nostra amistat i per tots els records que li dono a la teva mare, Pilar.
0: Sí, senyora Pilar. Va, ho farem, però fem-ho ràpid, eh? I si em truquen de dalt, jo dic que és sota la teva responsabilitat.
3: Gràcies, no te'n penediràs, ets el millor. Visca el bàsquet.
0: Visca el bàsquet i el que tu vulguis.
3: Va, fot-li.
0: Endavant. Ah, sí, espera, perdona,
3: Aviam.
0: És això que m'has deixat... No, és que clar, és que sí, m'acaba de passar un document que he de tirar.
6: Ocasión Canut.
3: Ostres! Ocasión Canut, Gelida, et valorem el cotxe i el Francisco te'l paga al millor preu. Te compro, ué!
0: Ué.
3: Això és que ho fan molt els anuncis,
1: sí, també. Sí.
3: I si vols comprar, tenim les millors ofertes. Vinga. Vehicles grans, petits, furgonetes, de tot i més.
1: Vale.
3: I si estàs pensant en un esportiu, et recomano el Cupra. Ronald Cupra.

0: Molta per fer Arnet per aquest...
1: Que mono!
2: No
1: sé,
2: l'únic que no m'encaix és que, clar, són cotxes que dius que tenen tares i merdes, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pots tornar a cantar Ocasió en Canut?
0: Sí, te compro, te compro, te compro, te compro, te compro, te compro, ué!
2: Però, escolta'm, et passo el telèfon de publicitat i fem la campanya, si et sembla.
0: Ah, és fantàstic. Gràcies.
2: 3:15, gràcies, Lluís.
0: Vosaltres.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
4: Alto, guapo, simpático y con dinero.
5: Rec 105 Barcelona.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
5: Escupi.
4: Avui en fem servir moltes més.
5: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
4: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
8: Volem saber si està complicada la circulació per la xarxa viària. Totes les respostes a les preguntes. L'Estel Ferran, Aràndiga des del BRAC. Bon dia, Ferran.
9: Hey!
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant dos accidents encara actiu. El primer a l'A2 a Òdena, que talla la calçada encara en sentit Barcelona per un camió accidentat i que obliga a obrir un desviament per la sortida 549. Cap aquí al Llobregat també tenim un accident, el segon, que ha estat a la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla la sortida número 3 en direcció Barcelona, deixant fins a 3 quilòmetres de cues. On també hi ha retencions amb molta intensitat des del vessant Besòs cap al nus de la Trinitat, que de retruc afecta la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 encara presenta retencions des de la Roca fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord també hi ha retencions del punt de Sant Cugat del Vallès. Lentitud també habitual encara en l'últim tram de la C16 pels túnels de Vallvidrera. Finalment, recordem que al Llobregat també encara queden retencions, tot i l'accident, a la A2 i a la B23, amb retencions acumulades des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment. Reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?
8: Matina! Codina!
11: Andy Rexa.
8: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Quina vitamina i quina manera de donar una segona vida a un clàssic que ja havia envellit molt bé, per defecte. Aquest any els tindreu al Cruïlla, Faithless. I, clar, evidentment, aquesta serà una de les sensacions més festives d'una de les nits del Cruïlla. New Religion, versió 2026 de l'Insomni, amb la veu de Bebe Rexha, que sempre li dona una elegància, no? Una classe.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Una molt bona cançó per fer esport, aquesta,
2: Sí!
0: Eurofitness patrocina el més destacat a la Caixa Tonta, a la ràdio, repassant la tele, amb l'Alan Lillo!
3: Hola! Què tal? Avui he de començar amb una disculpa,
2: Sí? Una més.
4: Per què?
3: Començo demanant perdó.
2: De quan has mentit?
3: No, perquè si hi ha algú esmorzant ara mateix, doncs no li agradarà el que sonarà en aquest primer tall, perquè el programa I ara què, de la 2CAT, la Sílvia Abril va entrevistar José Corbacho, qui ens va fer una demostració de com tirar-se rots.
5: El problema que tinc l'aigua és que em dóna gasos.
6: Mama! Ai! Vull intentar fer un rot.
5: Has donat amb la persona adequada.
7: Has d'agafar una mica de gas. Agafes gas.
6: Oh! Petitet, però matón.
7: Prova.
5: A veure si et cagues,
7: Si tu vols practicar, vas agafant gas. I si tu ja vols fer un rot champions, si poses un dit aquí, que és com que apretes una mica les cordes vocals, i aleshores fas...
6: Por favor.
7: I surt molt guapo. Fas així i no jugaves de petita a fer... A l'abecedari.
0: Quin nivell, no?
8: Perdona, però fundar una tele... com és ara la 2CAT aquesta, per fer aquestes merdes de caca culo pedopis.
0: És veritat que ens hem tornat a trobar davant d'un José Corbacho dels més genuïns, no?
6: És
0: el Seba, m'ha recordat una mica l'aspirina man,
2: sí,
0: no?
2: És molt graciós, el Seba.
3: És veritat.
2: El Seba, mucha gracia, el Seba.
0: Què és el que et fa gràcia del José Corbacho?
2: No, a mi el Corbacho no m'hi fa gràcia, el Seba. Quan salia el Seba, que hacía cosa i gritava Buenafuente, le gritava mucho.
3: Perquè era molt marrat.
2: Era un cerdo, és veritat que era un cerdillo.
4: I te gusta, eh?
0: Diguem-ne que sempre ha fet un humor que demana un coeficient intel·lectual justet. El José Corbacho.
4: A mi m'agrada.
0: Què t'agrada del Corbacho, tu?
4: Ell, o sigui, em cau superbé, lo amo.
0: Sí, és molt autèntic, a veure, té personalitat.
4: I és molt divertit, és un tio guai. Sí, m'agrada.
8: Que tenia el seu amic, l'Arjona. Te recordes que deia, Arjona, soc el Febas.
2: El Seba, l'Arjona, era molt graciós.
4: Què te gusta más, Leo Harlem o José Corbacho?
2: No, Leo Harlem, por favor, és
4: insuperable. Mayúscules,
0: Has dit, Toni, que fundar una televisió nova per fer una classe de rots és patètic,
8: és
0: però
8: patètic.
0: Sí, no sé com va el teu programa, però teòricament tu faràs aviat un programa, com ja fan els teus companys Xavi Bundó, també el Jordi Basté, que ja n'ha colgat un parell o tres amb la seva productora.
8: Vull dir que la Danae, que la tenim per allà també. Bé, sí.
4: Toni,
8: qüestió...
4: no et tiraràs rots al teu programa, tu?
8: No. Clar, també és veritat que, clar, jo ara estic posant el llistó molt alt per un programa magne que tenim previst fer a la 2CAT, però, clar, escoltant això i veient que a sobre ho foteu com a gran tall de tele, potser haurem de baixar les expectatives.
0: Bé, qui ha parlat, i no sobre les eleccions d'Andalusia, és el José Antonio Ferreras.
3: Sí, senyor.
2: Sí,
3: perquè després del segon any terrible del Madrid, tant en lo esportiu com també amb el tema de l'estadi nou, que tenen molts problemes, i lo dels concerts i tal, Ferreras, de la Sexta, ha sortit en defensa de Florentino.
9: Periodismo.
3: Ja sabeu que el presentador va ser el cap de premsa del Real Madrid a les ordres del Tito Florent i, clar, els massatges, doncs, que li foten antena, tot i que les coses vagin fatal.
0: Jo sempre havia cregut que Ferreras era progressista, però això era mentida.
9: Se puede ser progressista y a la vez lamerle un poco la escrota a Florentino.
3: Sí, ho has fet, i de quina manera, atenció.
10: Un presidente que tiene 3 años más de mandato, que no tiene que convocar elecciones hasta dentro de 3 años y que dice no, la respuesta es la democracia y convoca elecciones. Alguien que no tiene por qué convocarlas. A mí me parece un gesto valiente. Muchísimos socios del Real Madrid que están hartos y enfadados, como el presidente, de que tras el escándalo Negreira, que es uno de los mayores escándalos, no de la historia del fútbol, de la historia del deporte, árbitros vinculados a Negreira, árbitros que pagaban al hijo de Negreira, sigan pitando. Cuando él llega al Real Madrid se encuentra un Madrid en decadencia, en ruina. Yo sé cómo cogió ese Real Madrid en decadencia, quebrado, y cómo lo ha convertido en el Real Madrid más poderoso, líder del fútbol mundial, en un momento que se enfrenta a clubes Estado, a clubes en manos de millonarios, de fondos de inversión. Tiene que volver a hacer magia. Ha construido el mejor estadio del mundo.
0: Uy, sí.
10: No sé cómo estaba aquel estadio, ¿eh? y sé cómo estaba aquella ciudad deportiva, la de hace más de 20 años.
0: Nadaplete, aquest estadi, no serveix ni per fer concerts, és una llauna de tonyina, i a més, no sé què diu que... sincerament, això del Negreira mira, una mica ja fins als pebrots, perquè això judicialment no s'ha pogut acreditar que aquests pagaments...
9: Però ja llegarà.
0: No, ja llegarà, que es traduïssin en uns arbitratges manipulats, bueno. O, en aquest cas, partidistes...
9: ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú si tuviste en el Camp Nou o en el Palco hace poco?
3: Exactamente.
9: Que estás comprado por todo. ¿Qué vas a decir?
3: Pues muchas gracias, Ferreras.
9: Claro.
3: Eso es un grandísimo periodista.
9: Lo que usted diga.
3: De los que dicen la verdad.
9: Exacto, lo que usted diga.
3: Simple y llanamente.
9: A sus pies.
3: Dice la verdad.
0: Es una persona que no suportar que el Barça vagi millor que el Madrid. Ja estàs igual.
9: Escolta, porto les uñas.
0: 4 minuts i a les 9 del matí. De fet, no deixem el Real Madrid.
3: No.
0: No, perquè quina és la nova carta pel futur de Florentino Pérez i el Madrid?
3: Doncs Mourinho.
9: Ostres.
3: El Madrid està amenaçant el Barça amb el retorn de Mourinho. Que viene, ara és el nou argument.
4: Pues
0: voy viniendo. Però,
3: sí, és una amenaça que realment pels culers, que torni Mourinho, ens faci molta, molta por.
0: Ens preocupa això, no?
3: Exacte. I els companys del Chiringuito van desplaçar-se fins al Camp Nou per preguntar-los als culers si els fa por el fitxatge de José Mourinho pel Madrid.
11: ¿Da miedo Mourinho en el Madrid?
12: No, bueno, ya sabemos que el Barça siempre.
13: Es buena noticia para el Barça. Hombre, tal como acabó Mourinho en el Madrid, creo que no es la mejor decisión. Ya se le acabó en su día ya toda la gloria.
14: No es el mismo Mourinho de antes.
15: Irá para vosotros, para los periodistas, que os va a dar mucho juego.
16: El Mourinho, lo que tienes que hacer es compararlo con Flick, y creo que no hay color.
17: Va a ser quizá más competitivo, mejorar, ¿no? La imagen del Madrid con Mourinho perderá más de la que ya está ahora.
18: ¿No le impone a usted Mourinho?
19: No. Ha pasado por tantos sitios que vendrá al Madrid... A jubilarse.
20: Miedo ninguno, porque confiamos plenamente en Hansi. Y segundas partes nunca fueron buenas. Ciclo culé, vamos.
21: Igual que el Madrid está en decadencia. Ningún miedo y alegría.
0: Totalment d'acord. Jo crec que és ara és l'etapa, és el cicle del Futbol Club Barcelona amb Hansi Flick, amb 4 retocs, jo crec que ho té molt bé. I veurem amb quin to vens, José Mourinho.
9: Voy a venir con el único tono que tengo, que es el de intentar destruir
3: eso
9: todo.
3: Eso es, están cagados. Ya se nota. Ya empieza a olerse el canguelo.
9: Están cagados y el señor este el alemán nazi este que tiene el Barcelona, pues...
0: Conte, un respecte pel Hansi Flick. Que em recorda el Gladiator. Bueno, no com vostè, que em recorda el Rowan Atkinson.
22: Jo crec que pel matí a Codina, que és el que ens interessa, ens anirà bé.
3: Sí.
22: Perquè donarà molt contingut aquest senyor.
9: Material, bueno, puede ser que sí.
3: Però tampoc ho vas fer tan bé, no? O sigui, jo recordo el Mourinho... O sigui,
0: va marxar escaldat.
3: Per mi el Mourinho al Madrid és un èxit del Barça. O sigui, recordo l'època Guardiola.
9: Esa es tu opinió. Si tu preguntes a los merengues, te van a decir que fue un éxito absoluto mi estado allí.
22: No. Jo sí que veig que és l'únic que pot posar una mica d'ordre entre tantes estrellites i tants galàctics. 2 minuts i les 9. Gràcies a l'Anlillo.
3: A vosaltres.
22: I després d'una cançoneta obrirem línies al 902-47-705 perquè hem de recordar que avui és el dia de la castanyada del Cabró Rock a RAC 105. Oi. Tenim dues invitacions per vosaltres.
23: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
24: I a cas de matina, fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: remei contra la mandritis i la desídia del dilluns. És una mica de música de discoteca, que ja té uns anys aquesta, eh? 21 anys des del 2005 i el disc In Orbit. Això és un himne de l'Eurodance. Serà l'Aids de setembre.
1: A RAC 105 arriba el dia Cabró Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la castanyada.
0: A veure, matineros! Sí! Qui vol dues invitacions per anar a la castanyada del Cabró Rock? Sí! Ja podeu marcar el 902-477-105. La Marina està morena. Fins a les 9 de la nit, encara queden 12 hores d'anar regalant entrades al 902-477-105. Des de les 7 del matí portem ja obrint línies i fins a les 9 del vespre cada hora sortegem dues invitacions perquè puguis anar a viure una de les castanyades més bèsties de tot el país. A l'Espai Can Guitet de Montmeló, el dia 31 d'octubre es convertirà en una festa de 17 hores de música en directe amb noms propis com Figaflaues, Els Catarres, també Doctor Prats, Els Tiets, L'Axambusto,
5: Correcte,
0: Detalles,

0: el compte enrere.
1: Fem-ho ràpid, Francesc, és tard, aviam.
0: 20.
1: No, 20 no.
0: 29.
1: Des de 3.
0: D'acord, doncs.
1: Mira, va.
0: 3, 2, 1, endavant.
1: Ah, hola, bon dia.
2: Bon dia, el dematí. Oh,
1: com et dius, trempada?
2: Maria.
1: Des d'on truques, Maria?
2: Des d'Olot.
1: Molt bé. Fan del Cabró Rock, entenc, no? Has anat a alguna de les edicions o no, del Cabró Rock?
2: Sí, he anat a totes.
1: No sé si ho sabies que...
2: Tinc entrades ja per aquesta de juny, però no tinc entrades per les d'octubre.
1: I l'any passat hi vas anar a la Castanyada del Cabró Rock, i sí, va ser un espectacle, eh? Feia una mica fresquivini, això t'he dit, no? Una mica d'humitat, però estava rebentable com un ou. No hi vas anar, o sí?
2: No, aquesta no.
1: Molt bé, doncs sembla que aquest any hi podràs anar gràcies al Matina Codinat RAC 105. Suposo que ets una oient habitual i fidel d'aquesta casa i d'aquest programa. Sí, no?
2: Per descomptat, sí.
1: Molt bé. Què seria la vida sense RAC 105 i el Matina Codinat?
2: M'agrada molt la Mar Puga, les seves gustos musicals, ric molt amb ella.
3: Olé!
4: Estan tots els seus gustos musicals al Cabró Rock.
3: Doncs gràcies, perquè aquí només es burlen de mi. Oh. O sigui que gent com tu em comentari... fa tirar
2: endavant. S'ha de ser autèntic. Tothom li pot agradar qualsevol tipus de música. Clar. I ell és molt autèntic. Ara.
3: Gràcies,
2: molt
3: bonica.
1: T'he de dir que és un comentari que darrerament se m'està fent, eh?
3: Bueno, és que hi ha gent de tot. I mira, he ampliat el mercat.
1: Aquest cap de setmana m'han dit, al principi em va costar una mica acostumar-me a la Mar Puga i tal, però és que ara l'adoro i no puc viure sense ella. Aquestes coses.
5: Que guai.
3: Gràcies, de veritat.
1: Bé, ja no me'n recordo ni com et dius.
2: Maria.
1: Valen. Doncs va, aquestes dues entrades són per tu. Del cartell d'aquest any de la Castanyada del Cabró Rock, hi ha algun grup que t'agradi especialment o no els has sentit?
2: Els Pets, des que han tornat un altre cop, m'ha fet una il·lusió i els vaig seguint.
5: A tu també t'agradaven els Pets, Marc?
3: A mi m'agrada alguna cançó. Sí, és que alguna. A mi m'agrada la música en català. Oh. A mi aquest cartell em mola, també.
1: Les entrades ja són teves, eh? Però te les donaré més ganes si em cantes alguna cançoneta dels Pets. Un trosset, va.
3: Va, Maria, dale.
1: Maria, la tornada d'una cançó, va. Una mica d'espectacle.
2: Aviam, quina podem fer?
4: La dos.
2: Sí,
1: jo vull ser rei, bon dia.
2: Que vingui ja divendres, que es facin ja les 6.
3: Ole, Maria!
2: Que vinguin els amics al cap de setmana.
3: Ole!
1: Hòstia, has anat a buscar la més desconeguda.
3: Sí, quina meravella, jo no podia seguir, perquè no la sabia.
2: Ui, m'agrada molt aquesta.
4: Valen.
1: Molt bé, no, ara no em posaré jo amb el teu criteri musical. Maria, les entrades són per tu, no pengis, carinyo.
5: No pengis!
2: Moltíssimes gràcies!
1: Dia Cabró Rock, la Castanyada RAC 105, d'aquí una hora a les 10. Dues invitacions més per vosaltres.
6: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock, la Castanyada, el 31 d'octubre.
7: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
6: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
8: A RAC 105, Dia Cabró Rock, la Castanyada.
9: Perdona, al centre?
10: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris?
9: Uh-huh.
10: Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
11: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
12: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
15: Carglass canvia, Carglass repara. Realidad.
16: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
17: Fes t'entendre amb mi, Di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
17: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
18: I la Cíndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai

0: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a Opel.es.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: A RAC 105. Estàs escoltant. I'd risk it all for you.

0: Mars amb un nou disc i balades com aquesta que barreja bolero, ranxera i el to clàssic del Bruno Mars amb aquesta melodia que ens enamora tots. 9 i 12 del matí. Bon dia, Barpuga.
1: Epa!
0: Tu i la teva autenticitat i obsessions.
1: Ara, ara, ara.
0: El show d'avui per parlar de Tu cara me suena i la gala número 5.
1: Sí, la 5, com visca. Passa el temps. Mare sí, i porto teca grossa, perquè a la gala 5 de Tu cara me suena, el llistó va estar superalt, però molt, i li van fer un regal a Jesulín de Ubrique i també a fans com jo, perquè jo, com sabeu, vaig amb Jesulín de Ubrique a aquesta edició.
0: Per què?
1: Perquè ha fet una imitació que està tan mono, però tant, si jo me'l vull menjar, cada vegada que el veig...
0: Tens uns gustos, de veritat.
1: Ha fet. No, és que és gros el tema.
0: Menjar-se el Jesulín de Ubrique.
1: És que no, és que si el veiéssiu, ha fet de Chayanne,
0: sí.
1: I com no podia ser d'una altra manera, ha cantat Torero.

0: si ell no canta torero, hi ha qui canta torero. Va entrar un toro al plató,
1: una
0: de veritat,
1: cosa,
0: o no?
1: No, està una camisa vermella, una corbata, una cosa, però tan mono. És que no ho sabeu, eh? A més, s'ho ha currat tant. Heu de veure, us convido a tots.
0: Però parlen de l'actuació, no de si està mono o no.
1: És que està, està per menjar-se, eh? Us convido a tots a mirar l'actuació de Jesús de Brique.
2: Està mono, s'ha de dir, mar, i tant.
0: Però va sortir vestit de torero,
1: de fet, la Chenoa li posa un 12. No, no, surà... no, el Chayanne no es va vestit de torero.
0: Doncs jo volia veure, jo volia veure com marcava Paquet.
1: A més, fa una mica de ball, així fa com que toreja.
3: Una mica de ball és bastant generós, eh?
1: No, és que està tan maco.
4: Què passa, xavales?
1: Hola, Torrente.
4: Sí. Alguien me debería explicar cómo lo habéis hecho para que se aprenda la letra de toda la canción, porque en la película Torrente no se aprendía ni dos frases seguidas.
1: Et diré una cosa, Torrente, la setmana que ve, de fet aquest divendres, sí. Jesús de Ubirque imita el Fari.
4: Hombre, Fari! Sí.
0: Jo crec que li fan cantar cançons que no hagi de memoritzar la lletra, perquè és veritat que no és el llapis més afilat de l'estuig.
1: Està maco.
3: Mar, estic veient el vídeo i no sé en quin moment dius que està moníssim.
1: No, el trobo, o sigui, supertendre.
3: Li han posat una barba que sembla tal qual, que li hagin posat a una dona i li hagin hagut de pintar la cara barba, perquè se solen d'obrir que no li ha sortit encara la barba amb els 50 i pico anys que té, i unes patilles falsíssimes.
1: Perquè no teniu el concepte mono. No estic dient que estigui guapo, estic dient que està entranyable, que està com de dir, et vull abraçar, tio. Sí.
4: Clar que sí.
1: Preciós.
0: Però des del punt de vista de la compassió i la pena, entenc.
1: No, no és pena, és pena bonica. És tendresa.
2: Però amb aquest tipus de concursants sempre passa això, que el llistó està tan baix que al final, fixa't, no ho ha fet tampoc especialment bé, però la Chenoa li ha posat un 12.
1: Li posa un 12 a la Chenoa, sí, sí.
0: Anem amb la Cristina Castaño.
1: Sí, perquè és la guanyadora de la gala, imitant a Rigoberta Bandini.

0: Doncs alguns pensaven que Cristina Castaño faria una castanya i no.
1: No, sí, prou bé. Escoltem la Rigoberta original.
0: Pràcticament és el mateix, eh?
1: Molt bé, guanya la gala.
2: I quina nota li posen? Perquè per mi ho fa molt millor, evidentment, la Castanyó que el Jesulín.
1: Té algun 12, també, i a més té el 12 del públic, vull dir que acaba guanyant la gala. És una gala bastant repartida. No són, saps que a vegades passa que posen 4 12s al mateix concursant?
3: Claro.
1: En aquest cas, no. Però tot i així, la Cristina guanya.
0: Entenc que en un concurs en què la caracterització és important, que sí, també deu sumar, no?, d'alguna
1: home,
0: manera.
1: I la Cristina s'assemblava molt físicament, estava molt ben caracteritzada.
3: Oye, que t'avui bien, bé, Cata.
1: És que tenen un equip de caracterització, sí, perruqueria, vestuari increïble.
3: Sí, brava, carinyà,
0: sí. Va, més actuacions.
1: Vinga, anem amb la Maria Parrado, que és aquesta nena que va sortir a la Voz Kids, que, bueno, ja no és tan nena, s'ha fet gran, i imita, de fet, fa una cançó que aquí sona molt a RAC 105, escolteu.
0: Ostres.
1: Ara, ara.
0: Mare meva.

0: una mica injust, no? Perquè
1: no, és difícil, és no ho fa les, malament,
0: de les més difícils
1: eh?
0: De cantar, aquesta. Molt
2: xunga.
1: A mi ella no és que m'agradi molt, però no ho fa malament. La xavala fa una cosa difícil i
0: jo crec que
1: la
0: pensa
1: bé.
0: Li han baixat un parell de tons la...
2: Sí, és que
0: si no
2: sí,
0: és impossible.
2: L'hauria d'haver fet el Jesulín, aquesta.
3: Ara, i estaria boníssim.
1: Seria boníssim. I ara ve la meva actuació preferida la nit després del Torero, evidentment, i és que el J. Cabello, que el Sergi mai sap qui és...
0: No, ningú sap
4: no sé qui és, sóc el Sergi, tinc
1: hola,
4: el pene
1: Sergi,
4: torcido.
1: J. Cabello, oh, fa una imitació, nens, que, o sigui, és que la clava, perquè fa el grandíssim Sergio Dalma.
5: Sergi, que es mia, quasi, quasi mia.
0: Oh, perdona.
1: No.
0: Que bo. Com fan el Sergio Dalma i no canten Bailar Pegados? Què és això?
1: Perquè ja l'han fet. A tocar-me suena van canviant de cançons.
2: Però ho fa superbé.
1: Fa, és que escolteu,
2: eh?
1: Escolteu.
0: Hòstia, pues sí.
5: Y por eso ella es mía.
1: Piel de gallina.
0: Es un tipo de actuación que a mí me saldría bien.
1: A ver...
0: Bailar pegados es bailar.
1: Prou bé.
0: Perquè cada vegada estic més afònic i no
1: doncs
0: sé què
1: mira.
0: Passa.
1: Doncs mira.
5: Esa chica es mía.
1: Es igual.
5: Casi, casi mía. Esa por ti.
1: Vale, molt bé, J. Cabello.
0: Bueno, per tant, els teus preferits, els més lolailos, vull dir, el Torero sí. I el Sergio Dalma.
3: Jo, perdona que torni al tema Jesulín. M'he obert en dues finestres el videoclip de la cançó
1: vale.
3: Torero i l'actuació de Jesulín i has dit que va ballar, no ballen,
1: cap, no.
3: Fa un moment així,
1: fa un moment,
3: de moure
1: toreja,
3: un braç i de torejar, però el Chayanne, si per algú destacava, és que el tio era ballarí, feia uns moviments i uns moviments
1: no.
3: De maluc.
1: Ja, amore, però ell no, ho fa pues, dins de les seves sí. Possibilitats.
0: Sí. Puga, tu no podries ser mai jurat de tocar a més suena perquè guanyarien sempre els teus preferits independentment
1: no.
0: del talent de l'actuació.
2: Ho farien fatal i li donaria 12 punts.
0: Antes de entrar, un 12, cariño,
3: sí,
0: muy bien.
3: Sí, muy bien, porque estás mono.
1: Ay,
0: ¿y por qué? Porque vas tan mono.
1: Em trenca el cor.
0: Eres tan mono.
1: Em trenca el cor. Jo només vull anar a tocar a més suena aquesta edició un dia per abraçar-lo, per dir-li, tio, és que te quiero, saps? En plan com... És que sí, és que veient...
0: Deixeu-la, que s'emociona.
1: No m'emociono, però és un tio... Hòstia, és guai, aquesta gent de... Pues, fa quants anys té el Jesulín de Brick? Que ara vagi a tocar a Venezuela, i sense vergonya, i que s'ho treballi, i que el tio s'ho curri,
0: bueno,
1: i que faci aquestes actuacions
0: ara,
1: tan entranyables.
0: Aquest tio ha de sucar d'algun lloc, perquè...
2: Sí, això de la vergonya també va per un tema de calés, eh?
0: Sí.
1: No, però
2: no
1: hi ha
2: fa per iniciativa.
1: No. És igual.
3: Bueno, ben més, 52 anys és el teu target.
1: Ah, pues mira, sí.
0: Vinga, va, 9 i 19 minuts, és tard i vol ploure.
1: Acabarem amb una cançó que segur que us agrada. Ell és el Martín Savi, que és aquest argentí, que és... Bueno, és igual, hauríeu de ja anar coneixent els concursants. El Martín
0: Savi
1: imita a Marc Anthony i ho fa amb gente de zona, però els de veritat, que venen al plató a cantar amb ell. Quítate el

0: hi ha gent de zona de veritat sí. Col·laborant en aquesta...
1: Perquè a vegades surten, quan et toca sí. imitar algú a la setmana següent, et poden sortir doncs jo, casilles perdona. De traer un amigo o tal.
0: Fixeu-vos que malament ho fan els gent de zona, que jo els suspenc, eh?
2: Ei, sí.
3: Perdona, és una tortura, això, eh? Vull dir que...
2: Una merda.
0: Doncs això és el que fa Marc Puga els divendres al vespre, Toni.
1: És que és el meu millor plan.
0: Es fa unes crispetes.
1: Sí, jo cancelo plans per veure tu cara més bona.
3: I
1: a sobre ha
3: presentat pel tonto del Fuentes.
1: Pel Manel Fuentes, sí.
3: Home,
1: tonto tampoc li diguis.
3: Pregunta-li a la meva dona.
1: No fa falta.
0: No tornem a treure el tema.
1: Deixa-ho.
0: No tornem a treure el tema.
3: Presentable d'aquí a Lima.
0: Ho deixem aquí, Marc Puga. Moltíssimes gràcies. Alguna actuació destacable de la setmana que ve així molt ràpid?
1: Home, el Fari. Ah, no, el J. Cabello farà la Lady Gaga.
2: Ai, que bien.
1: Que què?
0: No puc esperar. I can't wait.

0: S'ha posat un altre cop de moda aquesta cançó perquè hi ha la tendència aquesta de recuperar coses que ho van patar fa 10 anys i aquesta és una d'aquestes coses. Sara Larson, Life's Life, molta gent l'utilitza en els seus reels, en les seves stories d'Instagram i per això també torna a ser un número a la ràdio. 9:24.
1: I és nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Esperem que no es faci el suec, com la Sara Larson, que és sueca, a l'Ignasi. Ignasi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105, no sé si em coneixes, faig un programa que es diu Matina Codina amb un equipasso, sí? Molt bé. Quants anys fas?
2: Bueno, jo em vaig a 25.
0: Molt bé, tio. Quart de segle, ja, eh?
2: Ja toca.
3: Que gran.
4: Molt bé, Ignasi, per molts anys.
0: I què, ja treballes o no? Suposo que ja deus haver trobat alguna feina i ets un home de profit o no? Sí.
2: Bueno, sí, treballo en un menjador d'una escola.
5: Ostres!
0: Home, doncs aquests dies deus... Bueno, entre les... Vosaltres també feu vaga, o no? O els nanos venen igualment quan es fa una aturada d'aquestes?
2: Bueno, n'hi ha alguns que sí que venen i alguns que no, però a la meva escola no fem vaga, no tenim el... O sigui, els monitors de menjador, els mestres.
0: Mm-hmm. Escolta...
2: Nosaltres no tenim com a convenç.
5: És una feina poc agraïda, la de monitor d'escola, eh? Que jo vaig anar un dia a dinar, que es podia anar a l'escola a veure com,
0: sí,
5: com l'experiència...
0: Com menjava la canalla, no?
5: I hi havia alguns nens que jo t'ho juro que els hagués apunyalat, eh?
6: Ah, sí?
5: Sí, sí, perquè molt pesats, cridaven, veies trossos de carn volar... Uf,
6: jolín.
0: Ignasi...
2: Sí, llavors sembla... Una jungla, allò, a vegades.
0: Entenc que cada dia quan vas a l'escola hi deus anar carregat amb un bon sac de paciència, no?
2: Sí, hi ha moltes ganes també, eh?
0: Però no. Hi ha alguna escena que puguis explicar als oients del Matina Codina que tu hagis presenciat com a monitor de menjador?
6: Alguna anècdota?
2: Aviam. Sé que una vegada estava passejant-me per les taules i va volar un got.
0: Un got.
2: De plàstic, de volar. I em va donar tota la cara.
5: Ostres.
2: I vaig estar amb mal nas durant potser una setmana ben llarga.
3: Què
0: dius? Perfecte.
2: Em va volar i me vaig trobar els morros.
0: Bona anècdota, l'Ignasi. Molt bravo. Perfecte.
3: No,
0: és una professió de risc, la teva. Llavors, em podries dir, per exemple, el plat preferit de la canalla i el que menys agrada, també. Va, aviam.
2: A veure, el plat preferit sempre, suposo que macarrons volen, però a l'escola entre ollo vola molt, si va molt, entra amb la gent, es menja molt la sopa.
6: Ah, sí?
2: Repeteixen moltíssim de sopa.
6: Ah.
2: I el que menys, sí, fan com una espècie de llagombret amb llagums,
0: sí,
2: amb llenties, vull dir, això no triomfa gent.
5: No, ja, com has venut ja es veia. No.
0: I això...
2: Ja.
0: Evidentment forma part de la dieta de la canalla, els llagums, però llavors a les tardes fotre una pudor de pet totes les aules, clar, els nanos comencen a no tirar-se pets.
6: Per culpa de l'Ignasi, eh?
0: Clar, sí. Clar,
2: perquè jo els obligo a menjar-se tot, és culpa meva, sí.
0: Molt bé. Ignasi, doncs rep moltes felicitats de part dels teus pares, la Montse i el Quim, la teva germana Mònica, i també la Júlia, que és la teva parella, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
0: Molt bé.
2: I a vosaltres també per trucar.
0: Fem el que... Ah, sí, em pensava que anaves a dir pel programa. No,
5: doncs també,
0: no,
5: sí, també.
2: Bueno, pel programa també.
0: Ah, perfecte. Ens han dit també que ets molt culer.
4: Opa!
2: Sí, massa.
0: Bueno, què et sembla tot això que estan dient des de Madrid, que els títols els guanyem gràcies a Negreira, i totes aquestes merdes?
6: Efectivament.
0: Què els hi diries a... Bueno, no sé, Florentino, per exemple. Si el tinguessis davant, què li diries al Florent?
2: Que si ens tenen enveja, que pugin a Montserrat i que ballin.
6: Sí, vale. Mucha envidia, sobre todo de las legumbres estas que das, envidia que no veas.
0: Bueno, la temporada que ve per la Champions, i suposo que ahir va saber greu, no?, també veure que s'acomiadava Lewandowski.
2: Bueno, sí, la veritat és que sí. Bueno. Ja també li anava tocant, però bueno, tot el que ha fet el Barça...
5: Sí.
2: No, li podem retreure res.
7: Ah, muchas gracias a ti, todos los culés. Ha sido un año difícil. Me he marcado muchos goles. He jugado todo lo que he podido.
6: ¿Por qué te expresas?
7: Siempre estoy corriendo para intentar ponerse en formación. Muchas gracias. Todos culés.
0: Ignasi, amb el Lewandowski ho deixarem aquí. Que tinguis un feliç aniversari, guapo.
2: Muchísimas gracias.
7: Sí. Gracias. Adiós. A ti. Entras en sorteo de leche nuestra, que es un leche de aquí de Cataluña, que es muy bueno y que todos los culés tienen que beber esta leche.
6: Culés, no culos.
7: Sí.
0: A finals de mes, d'aquí a 15 dies, farem un sorteig d'un lot de llet nostra que inclou 30 litres de llet nostra amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa, entre totes les trucades que fem de 9 a 10 del matí, i també podreu aconseguir dos packs de 4 potents de flam de mató, de flam d'ou, de flam de cafè, de iogurt natural i de iogurt de maduixa, així com un kit esmorzar amb dos bols i dues culleres molt nostres de ceràmica per començar cada dia amb el Matina Codina i llet llit nostre. Gairebé dos quarts de deu, fem una pausa i tornem, entre altres coses, amb la Mònica Usart i l'Albert Pedrol explicant-nos que l'Espanyol ja s'ha salvat.
4: Correcte.
0: I seguirà un any més a primera divisió. I que el Girona s'ho juga tot la setmana que ve amb un Tilibi contra l'Elx en un partit de vida o mort. Si perden o empaten, setmana segona.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
9: Tiri, tiri, tiri.
10: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
11: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
12: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
13: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
14: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor a pa acabat de fer?
15: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
14: Esclar, Joseba, com el nostre pa campió del món, 750 grams per 1,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
16: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Ocasión Plus.
19: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
20: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
21: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
22: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
23: Les notes del nen, les obres a casa...
22: El manteniment del cotxe...
23: Ah, no, això no és cap càrrega.
24: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: difícil de cantar. La van cantar aquest divendres a Tocar Més Suena, que ens ho deia abans la Mar Puga. Està a l'abast de molt poques veus, aquesta cançó, que és una cançó d'Òscar. Va guanyar un Òscar aquest any, i també la pel·lícula, que és K-Pop Demon Hunter. Són les Hendrix amb Golden. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
3: Aviam, Mònica, què diu?
0: De moment diu que avui paraigua la bossa.
1: Ostres! Sí, ara de moment cauen gotes en alguns punts de la Garrotxa, Tarragonès, Baix Empordà, també cap al Berguedà, però la idea és que a mesura que avanci el dia aquests ruixats vagin a més i afectaran sobretot comarques de Girona, zones del prelitoral, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, alguna zona també costa de Barcelona, amb cota de neu al voltant dels 2.000 metres i amb més intensitat aquestes pluges durant la tarda a les comarques gironines i també a Osona, on hi ha avisos del Meteocat de més de 1.000 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Permet-me que la meva mare li digui que no estigui la roba fora.
1: No, sobretot a la tarda. Al matí es pot arriscar si està a casa, però a la tarda no. I temperatures si fa o no fa com les d'ahir. Però a partir de demà comencen a pujar els termòmetres,
0: aviam,
1: de manera més accentuada a les comarques interiors, un ascens de 5-6 graus a l'interior. Més frenat a la línia de la costa i, en canvi, la resta de dies anirà pujant a tot arreu.
3: Calorota
1: a finals de setmana, sobretot, entre els 25 i els 30 graus, o fins i tot per sobre cap a les comarques de Ponent. Demà encara amb algun ruixat al Pirineu i comarques interiors de Girona, la resta sol i núvols prims, i la resta de setmana de pluja se'n veu poc, algun ruixat aïllat al Pirineu, però en general dies càlids.
3: Podríem dir que és un bon moment, passada la jornada d'avui, per netejar el cotxe.
1: Ah, sí? Si voleu, demà encara a les comarques de Girona i Pirineu plourà.
3: De Girona i Pirineu...
1: Si voleu netejar el cotxe...
4: Per dins o per fora, Francesc?
1: Jo no el netejo mai.
3: Per fora, per fora. Fora, venen dies de sol, de bonança, de bona temperatura... Molt bé.
1: Interessant.
0: Perfecte. Mònica Usart, divendres fem el programa des de les cases d'Alcanà.
1: Oh, molt bé.
0: Tindrem calor, no, divendres?
1: De moment pinta que sí.
4: Olé, així anem a la piscineta.
3: Que bé.
1: De pluja, sol... No, pinta molt bé.
3: Però per allà la temperatura de l'aigua, per allà baix, deu ser més calentura.
0: No ens banyarem, Jordi, no ens banyarem.
3: Ens banyem?
1: Sí, normalment és més calenta cap al sud que no pas cap a l'Empordà, per exemple.
3: Tens piscina tu a casa, Mònica?
1: No tinc piscina.
3: Jo sí.
1: Ah, sí?
4: Ho té tot, eh?
0: Ei, ara que he tret el tema, que sabíeu que ens fa molta il·lusió el programa aquest divendres.
3: Sí.
4: Molta.
0: Perquè bé, farem el show des de les 7 del matí en directe, des d'un càmping molt especial, perquè hi vam fer el l'estaix de pretemporada a tot l'equip del programa. Per tant, és un lloc que coneixem bé, amb l'Àngels, que ens va cuidar com si fóssim els seus fills.
4: Mona.
3: I tant.
0: Vull dir, vam tornar amb 3 o 4 quilets més després d'estar al càmping Estanyet. Un càmping amb bungalows de les cases del Canà. Ràdio, natura, espectacle i un ambient molt familiar. A més, hi haurà molts premis, regalarem molts premis entre els que vinguin, que estigueu allà, i també els que escolteu el programa. Per tant, estigueu molt pendents el divendres. Si voleu venir allà in situ, heu d'entrar a rac105.cat, buscar l'anunci de l'escapada aquesta del programa que farem del càmping, ompliu el formulari, i em sembla que entre demà i dimecres es fa ja el sorteig. Per tant, haureu d'estar molt pendents del correu electrònic, perquè potser veniu amb nosaltres al càmping. Un programa que farem amb el suport del càmping Estanyet, evidentment, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. 9:38. Mònica, gràcies.
1: Que vagi bé.
5: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Avui hi ha molta teca esportiva, Pedrol.
6: Sí, hola, què tal, com esteu?
0: Bé, fem una mica de ganxo amb tots els highlights.
6: A veure, sembla ser que Florentino Pérez tindrà rival finalment a les eleccions del Real Madrid després de 17 anys.
3: No me da miedo.
7: Mexicano.
6: Sí, correcte, és castellonenc, però amb accent mexicà, tal com ha dit Florentino Pérez. L'Espanyol salvat i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada contra l'Elx a Montilivi.
0: I com està l'Àlex Márquez?
6: Bé, està bé, l'han operat aquesta nit i està bé.
0: Tenia gelos del seu germà, no?
7: Sí, a Becky trenca més coses.
0: S'ho volia trencar tot.
7: Està bé, ja.
3: Sempre rieu, passi el que passi.
7: Sí, jo vaig a l'hòstia i vaig dir, hòstia,
3: s'ha fotut.
0: No, perdona, que gairebé es fot contra un mur, Podria haver acabat molt malament la història.
8: Dona i records a l'Àngel Mur, que era el metge del Futbol Club Barcelona a l'època del Dream Team. També es deia Mur.
0: Està ple d'idiotes.
6: És bona.

0: Escolta, que se'ns casa la Dua Lipa, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, home, oh. Estic de baixón perquè no sóc jo el novi.
2: Holy.
1: Podria ser-ho.
2: Fareu bona parella.
1: Però és el Callum Turner.
0: Correcte, correcte, sí. Correcte. Doncs es veu que la cantant Dua Lipa ha anat a Eivissa per celebrar el seu comiat de soltera.
1: Sí.
0: Com a bona britànica, se n'ha anat a Eivissa.
3: Bueno, la Dua Lipa ve molt a Barcelona.
0: Sí, li agrada molt. I parla castellà, també. Però bé, el català no se li ha sentit.
1: De moment.
0: Mm. Albert Pedrol, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Escolta, de celebració, digues, perquè l'Espanyol ha aconseguit la permanència a primera divisió després de guanyar 1-2 a l'Osasuna.
4: Correcte.
3: Visca l'Espanyol, som de primera.
5: No sabia ni que teníem un altre himne, o sigui, cau.
0: És el dels 125 anys.
5: Si és que a ningú li importa, si és total.
3: No parlen mai de nosaltres.
0: Escolta'm, esteu contents, no? Suposo, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, felicitats, que com a persona ets de l'Espanyol, com a president de la Generalitat ets de tots els equips catalans.
6: Per tant, avui és felicitat doble, perquè tant com a persona com com a president, em trobo en aquesta tessitura d'estar content, perquè és l'equip
3: català. Se't nota.
6: Molt content per la permanència.
1: Visca.
0: Bueno, com s'ha viscut això a Cornellà?
4: Doncs amb una gran alegria. Cornellà pensa que a l'Espanyol jugava al Sadar, al camp de l'Osasuna,
5: és que
4: però vaja,
5: a més ni
4: imaginar,
5: sap on jugava.
0: Que sí, sí. Però és una manera de parlar.
5: És un tasc, sí, sempre igual.
3: Estava tancat l'estadi. No hi havia ningú.
5: Es va viure, pues, no sé, la gent que va al cine, les plaus, sabran. Perquè el que és a l'estadi no hi havia ningú.
4: Correcte. Escolta'm una cosa, a veure, l'equip de Manolo González va fer una primera part de la temporada històrica, tots ho recordareu. Va fer llufa a la segona volta, 18 jornades sense guanyar, inevitablement el fantasma del descens va començar a sobrevolar Cornellà del Prat. Fins ahir, Ernest, ara la por ja és història.
7: Som al 50, Ortiz mira el seu rellotge i marca el final. L'Espanyol s'ha salvat. En les últimes jornades l'Espanyol ha vist el descens molt a prop, molt a prop. I han vingut les tan conegudes i tradicionals pors i angoixes i nervis. Però tot ha mort avui aquí a Pamplona, ara, amb la victòria 1-2, amb els gols de Romero a la primera part.
0: Què anava a dir? Salut de ferro cardiovascular de la majoria d'aficionats de l'Espanyol, que cada any els toca patir.
4: De fet, avui llegia la grada, el digital aquest de l'Espanyol, que diu, l'Espanyol va patir, però és que patir forma part de l'escut. Vull dir que ja no ens ve d'una temporada més, però vaja, molt contents per l'Espanyol. I Manolo González, Manolo, que només acaba el partit, quan el teu càrrec penja d'un fil des de fa setmanes, tu vas dir que, coi, que tu vols seguir la temporada que ve.
5: Sí, cojones.
8: Exacte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. O sigui, això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Jo em vull quedar, torno a dir, estic fort, ho he passat malament.
5: Estic fort.
8: Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort.
5: Estic fort.
0: Que arriscat això que dius, perquè només que hi hagi uns quants que diguin que no et volen, ja estàs obligat a marxar.
5: Però o sigui, és el típic que es diu, però que jo no me voy ni... Si em volen fer fora, que m'echen, joder, que estic fort.
4: A tiros, no? Com Florentino.
5: A tiros, jo estic
3: segur
5: fort.
3: Segur que hi ha molts equips barallant-se per fitxar-lo.
4: Escolta'm una cosa, vosaltres aquí esteu molt de jijijaja, però Florentino Pérez. Manolo González podria classificar aquesta mateixa temporada l'Espanyol per a Europa.
0: Això és fortíssim.
4: A veure, necessita una carambola, però escolta, ho diem perquè no sigui dit.
5: La carambola, ja està. Com és a l'Espanyol, és carambola. Si fos al Barça, seria un reto.
0: Manolo, deixem parlar.
4: Ha de guanyar la Real Societat en l'últim partit i mirar què passa a altres tres camps de futbol. Primer de tot, l'Osasuna ha de guanyar el camp del Getafe per dos gols o més.
3: Bueno, podria ser.
4: L'Alavés ha de derrotar el Rayo Vallecano.
5: Bueno,
4: i el Barça ha de perdre... el Barça ha de guanyar el València.
5: Això és el més difícil, perquè aniran a donar pel cul als pericos.
3: Segur que cedeixen, com el dia de l'Alavés.
5: Sortirà la rata del Joan García de porter, se'ls fotrà tots.
3: Correcte.
0: Pedrol, tu creus que renovaran el Manolo González o no?
4: No ho sé, m'agradaria moltíssim, la veritat.
0: És que qui vas a buscar?
4: Correcte.
0: A més, l'Espanyol fotis qui fotis, sempre cada any estem igual.
9: Perdona que discrepi, a qui vas a buscar? Pues a qualsevol entrenador que sigui capaç de no fer perdre l'equip 18 vegades.
0: L'objectiu de l'Espanyol era la salvació, no?
4: Sí,
0: era
4: però
0: la permanència.
4: És veritat que al final de la primera volta en posicions de Champions, home, aquesta davallada de 18 jornades sense guanyar, home, crida l'atenció.
9: Em posen a mi a la banqueta i algun partit hagués guanyat.
0: Bé, alguna cosa més sobre l'actualitat perica o no?
4: Doncs no, que això, que les 9 del vespre estarem molt pendents del partit contra la Reial Societat i que, en canvi, Ernest, el Girona no té els deures fets. Ahir va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i dissabte, 9 del vespre, està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per seguir a primera divisió.
0: Ja s'han venut totes les entrades, eh?
4: Sí?
0: Totes les entrades venudes ja per testimoniar aquest partit, que és una final a vida o mort.
4: Sí,
0: no?
4: Correcte.
0: No li serveix l'empat?
4: No, no, només la victòria.
9: Uah, que fort, eh?
4: Només la victòria.
1: Guanyarà.
5: Sí, és difícil,
0: és el partit de la jornada.
4: Sí,
0: de la... sí, absolutament. Jornada unificada, no?
4: Sí, a les dissabte a les 9 del vespre.
0: Dissabte a les 9.
4: Ara hi haurà alguns partits segurament que canviaran d'hora, d'equips que ja no s'hi juguen res. Per exemple, em penso que hi ha un València Atlètic de Madrid o un Atlètic de... El proper rival de l'Atlètic de Madrid juga diumenge a les 9 del vespre.
0: A més, l'Elche no porta bons records a l'afició gironina.
4: No, perquè va ser el butxí del Girona en l'ascens a primera divisió de fa uns anys.
5: Joda, em va marcar el Pere Milla.
3: Exacte, ara ens fa pena, ara ens fa molta pena. Sí, bueno, hagués estat de l'Espanyol en aquesta situació.
5: Exacte, estaria fent una festa.
3: Exacte.
5: Casualment, avui, que estem matemàticament en permanències, on està el Canoso?
0: Estem parlant...
5: On està el del Pere Torcido?
0: Exacte. No,
1: no, no,
0: estem parlant del Girona.
5: Sí.
0: Un Montilivi serà un polvorí.
4: Un polvorí,
0: s'ha d'aconseguir.
4: Sí, sí, sí. I ahir el Miquel Agut que ja...
0: Has de pensar que l'Elche s'ho juga tot.
4: Tot, també, tot, també.
0: Hi haurà garrotada.
4: Sí.
0: Allò serà, serà el partit de la jornada, sense dubte.
5: No? I el Girona, que no fot un gol ni,
4: correcte,
5: ni
4: a ningú. És el partit més important de la història del Girona. Jo crec que ho podem dir així, perquè ha aconseguit la permanència a primera divisió. I tant, t'hi va l'estructura de club, t'hi va l'equip, t'hi va el patrimoni de l'entitat. És que t'hi van moltes coses.
3: No vulguis ser l'àrbitre, eh? No vulguis ser l'àrbitre.
4: No, exacte, exacte, exacte. Escolta, en un partit molt més intrascendent, Ernest, ahir el Barça va guanyar 3-1 al Betis, en l'última aparició com a blaugrana de Robert Lewandowski.
0: Ai, sí.
4: I com dèiem, per primer cop en 17 anys, Florentino Pérez podria tenir rival a les eleccions de la presidència del Real Madrid. Quedeu-vos amb el nom, Enrique Riquelme. L'empresari de 37 anys ja hauria lligat amb diversos bancs el preaval necessari de 190 milions d'euros.
3: Que miedo.
4: Que són els que exigeixen els estatuts del club.
5: 37 anys?
4: Sí, 37 Ostres, anys.
5: Que jove.
4: Sí, sí,
9: el Riquelme va ser jugador del Barça també.
0: No és aquest,
5: Juan
0: és un
5: Roman.
0: Altre.
9: Juan Román Riquelme, curiosament, que es presenti ara de president del Real Madrid.
0: Li dones molt poques opcions, no entenc, en aquest talent, Riquelme, aquest.
10: Sí, pues no, la verdad es que no, no le doy
0: poques
10: ninguna.
0: Opcions, no?
10: No le doy absolutamente
5: ninguna. Este es Panchito,
10: Es sudaca, no? Es sudaca. De...
0: No, però què es diu sobre aquest tio?
4: Home, el primer de tot és que aquest tio que es pugui presentar, perquè la setmana passada ja va fer unes declaracions que en tan poc temps, doncs, presentar-se que potser no tocaria perquè no té un projecte sòlid. D'entrada ja és un mal de cap per Florentino Pérez. A mi em preguntes què creus que passarà. Home, jo entenc que el Florentino el guanyarà. Però clar, que es presenti ja és una cosa inesperada.
5: Jo li puc donar consells, que volegui bufandes. Sí. Que volegui les consells. Bufandes. Gràcies.
0: Se sap data d'aquestes eleccions o no?
4: Sí, mira, a partir de dijous van començar 10 dies per recollir avals. Quan s'acabin aquests 10 dies, són 15 per fer la campanya. Per tant, des de dijous, compta 25.
5: Mira, que lo cuente el Ernest. Te pide una decha y tú cuenta 4 días, súmale 8, me llevo 1. Ahora menos en Canarias, te espavila. Joder, macho.
9: Oveja, tu.
4: Principis de juny.
0: Abans no el fotin fora de la presència, sembla que voldrà lligar el nou entrenador del Real Madrid, no?
4: Sí, José Mourinho vol Florentino Pérez, tots ho sabeu, però això, escolteu, no fa gens de por a la culerada.
11: Yo creo que para la plantilla le podría venir bien.
12: ¿Da miedo Mourinho en el Madrid?
11: No, bueno, ya sabemos que el Barça siempre.
13: Es buena noticia para el Barça. Ya se le acabó en su día ya toda la gloria.
14: No es el mismo Mourinho de antes.
15: Mourinho es especial, es especial one.
0: Es especial.
16: Si respeta mejor a rival, mejor que para Madrid, irá para vosotros, para los periodistas, que os va a dar mucho juego.
17: Jugarán igual o peor y al final también, igual que el Madrid, está en decadencia. Ningún miedo y alegría.
0: Ahí está, muy rápido. Marc Puga, ¿te da miedo Mourinho?
1: A mí no.
0: No. ¿Qué es lo que menos miedo te da?
1: Nada.
0: Pedrol, què et sembla tu, el fitxatge de Mourinho? Molt ràpidament i ho deixem aquí.
4: Que esportivament no crec que porti res, el que sí que convertirà els clàssics en una guerra de trinxeres novament i ple de crispació.
0: Vale, gràcies, Albert, i és d'aquí un petó a l'Àlex Márquez,
4: que recupera
0: va patir un accident fortíssim al circuit de Catalunya. Sembla que per un error elèctric de la moto que li anava al davant, no?
4: Sí,
0: que va frenar de cop.
4: Sí, és la moto de Pedro Costa, que va frenar i ell se la va menjar per darrere.
0: Unes imatges que són tremendes.
4: Sí.
0: Gràcies, Albert.
4: Fins ara, guapo.
18: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
19: RAC 105 Barcelona.
12: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
20: Tres jubilades, un pla, zero límits.
21: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
20: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
21: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
20: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
22: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
23: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
24: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
25: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
26: La Rio, una merda.
25: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina. Matina Codina!

0: Aquí es nota el nivell d'artista superdotada de la Rosalía, que s'ha liat, entre altres, amb els Daft Punk per fer aquesta cançó, que és tremenda. La meva preferida del disc Lux, Reliquia, 2 minutes i pico, i arribem a les 10 del matí. Són els Ginestar, que aquest dissabte ho van petar en els 150 anys d'Estrella Damm al Parc del Fòrum de Barcelona. I el proper dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda seran en un 905 confidencial d'aquesta casa a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Els germans Serrasols, el Pau i la Júlia. Ja sabeu, és una entrevista íntima, exclusiva, per conèixer de ben a prop els germans Serrasols. Si vols venir, entra a rac105.cat, omple el formulari que trobaràs a la pàgina web, escriu-nos per què vols venir, què els hi preguntaries, i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. Vine a conèixer Ginestar!
1: Sí, senyora!
0: A més, en aquest marc tan bonic que ja coneixeu tots els del Matina Codina, que és l'antiga fàbrica Estrella Damm, vull dir, la gent asseguda allà, suposo que en algun moment, si toquen alguna cançó, doncs la gent s'aixecarà, ens podrem fer fotos, serà una tarda preciosa.
2: Que guai.
0: Amb el Sensi Confidencial, els teus artistes més a prop que mai, gràcies a RAC 105. I Estrella!

0: amb els preus imbatibles.
1: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22,45 €.
0: Fins al 21 de maig.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: RAC 105 i en directe, això és Matina Codina.

0: Oh, yes. És una de les confirmades per actuar a la mitja part de la final del Mundial de Futbol que es farà aquest estiu. El 19 de juliol serà la final al MetLife Stadium a Nova Jersey. Allà hi actuarà amb BTS. També hi haurà, qui més hi haurà?
1: Però,
0: no, hi ha BTS, hi ha la Shakira, que és la responsable de fer l'himne, Dai Dai, ja ho sabeu, i també la gran Madonna, que acabem d'escoltar RAC 105 per començar, no vora, al costat de la Sabrina Carpenter. Bring Your Love. 10 i 9 minuts, bon dia, Catalunya. D'aquí a res, d'aquí uns minutets, obrirem línies al 902-477-105 per aconseguir entrades dobles per anar al Cabró Rock de la Castanyada. Estigueu al tanto, si voleu veure els millors artistes catalans, actuar per la Castanyada, una Castanyada tremenda. Però abans, bon dia, Marc Puga.
2: Bon dia, Ernest.
0: Com va el dilluns?
2: Increïble, fantàstic. És que vinc d'una setmana molt bona, llavors tot va millor, saps?
0: Sí.

0: por. Tinc por perquè quan la vida et va tan bé... Ai! Arriba una cosa dolenta. Però bueno, de moment ens mantenim a l'1.
1: Això és molt català, això de patir sempre. No
0: sí,
1: pateixis tant.
0: Per tant, no vull patir. No, bé, diem, gaudir dels bons moments, que és el bon moment, és ara.
1: Dia a dia. Filosofia a Simeone. Partido a partido. Va,
0: sí.
1: Escolta'm, anem amb les efemèries i commemoracions pels que arriben tard a l'hora tronera del matí a Codina. Què se celebra avui?
0: Doncs mira, avui parlem dels Backstreet Boys.
1: Sempre és bo parlar dels Backstreet Boys, m'agrada
0: sempre,
1: molt.
0: Sempre, i més avui perquè el 1999, un 18 de maig, aquesta banda d'Estats Units publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium.
1: Aquesta que no em flipa.
0: Aquesta?
1: No, la d'abans.
0: I el 2005, una segona fotografia del telescopi espacial Hubble confirmava que Plutó té dues llunes addicionals, Nix i Hydra. I a més, el 1910, també un 18 de maig, es va produir el màxim acostament del cometa Halley a la Terra.
1: Aquí tenim una lluna, ja tenim problemes, eh? I a més a més hem de fer missions especials per anar-la a descobrir. Tu imagina't dues llunes, especialment pels llunàtics com jo.
0: Mare
1: Mentre sona el matí a Codina, tothom apuja a la ràdio. Per què estem escoltant Enrique Iglesias?
0: Perquè el 1974 es va inaugurar la Torre de la Ràdio de Varsovia, que era l'estructura del moment més alta del món, amb una alçada de 646,38 metres.
1: Aquí tenim a Catalunya, tenim la Torre de Collserola, que tampoc es queda
0: flipa.
1: Curta i ben guapa
0: no.
1: Que és, eh?
0: Epa! El 2001 s'estrenava la pel·lícula Shrek.
1: Peliculot, eh? Mira,
0: sí.
1: Tinc ganes de recuperar alguna de les entregues de Shrek per veure't a tu allà, que t'assembles a la Fiona.
0: Ai, m'ho deia el meu príncep, això. Vinga, el 2003 es publicava Crazy Love, aquest temazo de la Beyoncé.
1: 10 i 11.
0: Avui vaig vestida de noia de Calella, bastant marinera, i és que avui és el Dia Internacional dels Museus, el meu preferit, sens dubte, el marítim, ho porto el nom. Quin és el teu?
1: Jo el que recordo més és el de la ciència, perquè el vaig visitar amb l'escola i hi havia tots aquells experiments que no els he oblidat per res del món, eh? Però vaja, hi vaig poc al museu, malauradament.
0: Sí,
1: tinc poc temps, i el temps que tinc el dedico a altres coses. A veure, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, Marra?
0: Avui primer dia en tota la temporada que no conec a cap dels famosos que fa anys. Un dia curiós, avui fa anys. La Tina Fey, actriu de Xiques Males, fa 56. També l'extenista Yannick Noah, que en fa 66. L'actriu Lisana Lopilato, de Perdida o Casados con Hijos, en fa 39. L'actor de Downton Abbey, Alan Leach, en fa 45. I acabarem amb un cantautor, aviam si el coneixeu, Albert Hammond, que en fa 82.
1: És aquest senyor. Escolta'm, que Bad Bunny, que aquest cap de setmana actua a Barcelona, fa dos concerts, el divendres i el dissabte. Es veu que ha sigut notícia perquè ha tret una col·lecció també de roba amb Zara, no?
2: Pero tú me tienes enredado.
0: Sí. M'envolví, iba por mi camino y me perdí. Sens dubte, la setmana de Bad Bunny i hem sabut que ha llançat una col·laboració exclusiva anomenada Benito Antonio, inspirada en l'estètica urbana i caribenya del cantant. La col·lecció es va presentar a San Juan de Puerto Rico i inclou peces unisex, roba oversize, denim desgast, accessoris, cridaners i referències al reggaeton dels anys 2000. Destaca que ja s'havia insinuat durant mesos perquè Bad Bunny havia vestit dissenys de Zara.
1: Sí.
0: Recordem a la Super Bowl que anava de blanc, que ho vam comentar aquí, que anava del Zara. Doncs mira, era tot perquè estava fent aquesta col·laboració amb la marca.
1: Zara, que recordem que ha avançat Nike en el rànquing de negocis del tèxtil. Vull dir que cada vegada va millor, l'empresa de l'Amancio Ortega.
0: És que és guai, Zara.
1: Què? Tens ganes de Bad Bunny? Tu te la pela bastant.
0: A mi me
1: la
0: pela absolutament, però sí que t'he de dir que aquest cap de setmana que he estat amb amics
1: sí.
0: No es parlava d'una altra cosa. Està tothom expectant per aquest concert. Que diablo.
1: Ja sabeu que ve a l'Estadi Olímpic per presentar el seu disc Debí tirar más fotos, en què també tocarà els seus clàssics. Aquest any la febre Bad Bunny està a la cresta de l'onada també per la seva actuació durant el descans de la Super Bowl. I heu de saber que molts jugadors del Barça hi voldrien anar. Això ha transcendit, avui surt a La Vanguardia, però clar, heu de pensar que el dissabte juga el Barça. Per tant, els futbolistes no hi podran anar, tots els que estiguin convocats tampoc podran anar a veure el concert del divendres, però clar, heu de pensar que Lamine Yamal està lesionat.
3: Clar.
1: Eh? Diguem mal pensat, però hòstia, que no es lesionés expressament per poder veure Bad Bunny.
3: Epa! Ah. No ho descarto. No ho descarto, que és molt de reggaeton, el Lamine.
1: Aquesta setmana en parlarem i molt dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona, però de moment avui dilluns, xino-xano.

0: Tu eres molt petita, però a mi em porta molt bons records, sí, aquesta cançó, Mar Puga. Home, l'Avril Lavigne, des del disc Let Go del 2002. Va ser el segon single després de Complicated, que va ser un altre dels números 1. Una mica de pop-punk per anar-hi van el dilluns, 18 de maig, des de RAC 105. Dia Cabró Rock, la castanyada.
1: Epa. A RAC 105 arriba el dia Cabró Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la castanyada.
0: Falten 5 mesos, però ja anem escalfant l'ambient des de RAC 105, que som l'emissora oficial d'aquest festival, un dels millors de Catalunya, sens dubte. Fins a les 9 de la nit, cada hora sortegem dues invitacions perquè puguis viure en directe la castanyada més boja, més cabrona del país, a l'Espai Can Guitet de Montmeló, que es convertirà un cop més, per segon any, en una festa de 17 hores de música en directe amb noms com Figa Flowers.
5: He despertat de...
0: Però també direm els tiets.

0: Bueno, i també tindrem, per primera vegada després de 20 anys, els Pets i l'Axambusto compartint cartell, mare meva. I no només música, també tindrem castellers, sardanes, panellets, castanyes i fins i tot una zona gastrodolça amb Lluc Cruselles, entrades i informació a cabrarock.cat. I ara guanyen dues. Aquí al Matina Codina, marca el telèfon del directe 902-47775. Te'l saps el telèfon o no, Marc Puga?
1: Digue'l. 902-47775.
0: Molt bé! Sempre surt la teva cara quan... El 477 és perquè és la direcció.
1: Avinguda
0: Diagonal 477
1: 105. Ah, doncs ara sempre ho sabré.
0: Sí,
1: 902-477-105.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Com et dius, bonica?
2: Belén.
0: Hola, Belén, des d'on truques, bonica?
2: Doncs ara mateix estic treballant a Sant Boi de Llobregat.
0: Olé. Molt bé. I com ha arrencat la setmana? Estàs contenta o estàs una mica mandrosa com la majoria dels catalans?
2: Bueno, supermandrosa.
0: Sí, no? Què et toca fer avui? Tens un dia espès o no?
2: Bueno, de moment, despertar-me, perquè començo a les 10 i encara no m'he despertat. Ja m'heu despertat vosaltres.
1: No, és que bé. Bon dia!
0: Gràcies per ser tan ràpida, per escoltar el programa, i per tu aquestes dues invitacions pel Cabró Rock de la Castanyada. No sé si m'has escoltat una mica amb atenció quan he dit el cartell, però no sé si hi ha algun grup que et cridi especialment l'atenció o que tinguis ganes de veure en directe.
2: Bueno, tots estan superbé, Pets, l'Axambusto, vau dir que tocaven junts, i Figues, i bueno, super, m'agraden tots.
0: Molt bé, amb qui aniràs?
1: Ah.
2: Doncs no ho sé encara.
0: Et sortiran...
2: Perquè queden molts mesos, així que anirem veient propostes, a veure com em soborna tot el món.
0: Jo crec que et sortiran Amics de Sota les Pedres i pots fer un càsting, no?, basat una mica doncs, en els criteris que tu consideris. Gràcies per escoltar RAC 105. No pengis, les dues invitacions d'aquesta hora són per tu.
2: Moltes gràcies.
0: Felicitats pel programa.
1: Felicitats
2: pel programa, perdó.
1: Gràcies.
0: 5 minuts i mig i 2:15 del matí. A les 11 l'Arnau Mulet regalarà dues invitacions més pel Cabró Rock de la Castanyada.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock la Castanyada el 31 d'octubre.
4: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
5: A RAC 105, dia Cabró Rock la Castanyada.
6: Matina Codina. Escolta'ns abans, no ens substitueixi una intel·ligència artificial.
7: Felicitats pel programa.
6: De 6 a 11 a RAC 105.
8: Con línea directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: Valorado.
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: A Ford, hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
16: Disbauxa, crits, gent, evidentment, a vegades drogant-se, la música que rebota en els murs de casa teva, no s'hi pot dormir.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Mica a mica l'anem digerint, l'anem coneixent, aquesta que és la nova cançó de Tame Impala, una de les novetats de la nostra playlist del Matina Codina. Dràcula. Anem a fer una trucada despertada a l'Èrica, que és Santa Èrica avui. No sé si és en Eric també, ara li preguntem. Tot i que aquesta Èrica s'escriu amb K, eh?
1: Ah, amigo, jo conec alguna així.
0: Hola, que ets l'Èrica.
2: Hola.
0: Mira, em dic Ernest Codina, et truco des de RAC 105, des del Matina Codina, en directe, t'està sentint mitja Catalunya aquesta hora.
2: Sí, hola.
0: Sí. Hola. És Santa Èrica avui, no?
2: Sí.
0: Bueno, doncs felicitats de part de la Sier, del gos, que és el Rocky.
2: Ah,
0: que,
2: sí?
0: Sí, que és mono, el Rocky. El Rocky és el que ha escrit el mail.
2: Molt,
0: també,
2: és molt maco, sí.
0: Quina raça és el Rocky?
2: És pataner.
0: Ah, són els més bons aquests, eh? I els que viuen més anys.
1: Èrica, et puc preguntar qui és la Sier?
2: Què?
1: Qui és la Sier?
2: El meu fill.
1: Oh, escriu que el meu fill es digui Sier.
2: Ah, sí?
1: Sí, m'encanta el nom, és preciós. Per què es diu Sier? No, m'encanta.
2: El què?
1: Per què es diu Sier?
2: Bueno, perquè no ens posàvem d'acord amb noms entre la meva parella i jo, sí. I al final vam veure que tots els noms que ens agradaven eren bascos, vam fer llistes de noms bascos i al final va quedar aquest.
1: M'encanta, preciós.
0: Sigui com sigui, així és. Així és.
1: Així és.
0: Sí. Molt bé, sí. Molt acudit. Bé, un petó, com et deia, del teu gos, el Rocky. El pots cridar, el Rocky, com si el diguessis aquí davant? Aviam com el crides, el Rocky.
2: És que està aquí, està dormint aquí al meu costat.
0: Ai, pobret.
2: Oh, avui estic treballant a casa.
0: Doncs no el cridis. Perfecte. Bé, no? Començar la setmana fent teletreball, trobo que està bé. És així. Bueno, tu pots agafar una mica més el teu rotllo, no? El teu aire.
2: Sí.
0: I també la teva mare Rosa, tota la família, el Bernat, diu que et volen felicitar doncs, perquè és el teu sant. La meva pregunta és, també és Sant Eric avui? Perquè Erika s'escriu amb K, no, en el teu cas, o què?
2: Jo, sí, bueno, el DNI ho tinc amb C, perquè, bueno, sí. No m'he canviat, però ho he escrit amb K.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Diu, et vol dir tota la família que t'estimen amb bogeria, que ets una crac, que sempre estàs amb tot i que, bueno, que ell, diu, ella és la baula principal que fa que tot l'engranatge funcioni bé.
1: Oh!
2: Has
1: vist?
2: Sí, què ha dit això?
1: Mare de Déu!
0: Jo no sé qui ha escrit el mail, segurament la teva parella, no? El Bernat. És el teu... El
2: Bernat. Sí, bé, molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies.
0: Escolta, tant s'ha agafat una mica el pic i la pala i, home, no, i regala la relació, fer coses d'aquestes maques, una sorpresa per la ràdio.
2: Sí, i tant, i tant.
0: Bueno, escolta'm, no perdis mai aquesta alegria, aquest somriure. Celebra-ho fort i un petó també des del Matina Codina. Entesos?
2: Molt bé, moltes gràcies. Un petó per tots vosaltres.
0: Un plaer, Erika, conèixer-te. Que vagi
1: preciosa.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Si voleu encarregar una trucada tan preciosa com aquesta, envia un correu electrònic a desperta@rac105.cat. De seguida parlem amb el màxim expert de Catalunya.
1: Ara.
0: Del Festival d'Eurovisió, que és el Jordi Ramos, que ja està escalfant per la banda. Serà d'aquí a 5 minutets.
3: My name is Alex Warren.
4: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: Una cançó perfecta per anar en bicicleta, per cremar calories i per fer esport, per començar la setmana ben enèrgics. Hem escollit aquesta de Doctor Prats, Energia. Ja sabeu que Doctor Prats forma part del cartell del Cabró Roc de la Castanyada, del qual n'estem regalant entrades cada hora. De seguida l'Arnau Molet ens en parla. On ha anat el Jordi Ramos?
1: Sí, home,
2: estava aquí el Ramos.
0: El pots cridar un moment?
1: Si voleu, us parlo jo d'Eurovisió.
0: No.
2: És que no, estava volem aquí. El Ramos.
3: Estava aquí, de cop va marxar, no sé.
2: Ah, sí? A més, ha vingut amb la samarreta i tot, des de Viena, ha portat la samarreta d'Eurofan.
0: Sí, m'agrada molt que el Ramos li tocava entrar i ha marxat. On has anat,
2: hola,
0: Jordi?
2: Hola.
0: On has anat? On has anat, Ramos?
4: Pues mira, si algú de vosaltres... Algú va veure el festival d'Eurovisió, no?
2: No.
0: No,
2: no, no, no,
0: no, perquè com que ja ens l'expliques tu,
2: clar,
0: jo vaig estudiar feina.
2: Sí, preferia escoltar-te tu.
4: Bueno, doncs us ho explico. Cada vegada que havia de sortir un artista...
0: Acosta't al micro, Ramos. Ara sí.
4: Bon dia. Cada cop que havia de sortir un artista... fan el que en diuen les postals,
2: vale,
4: que és sí, un vídeo de presentació que dura gairebé un minutet de cadascun.
0: A mi m'agraden molt aquests vídeos.
4: Aquest any es basaven les postals de veritat, les físiques, perquè es van inventar a Àustria, es veu.
0: Val.
4: I quan acabava, doncs acabaven ells tenint una postal de veritat a les mans.
2: Val.
4: Doncs aquestes postals ens les van donar els
0: físicament.
4: Periodistes, físicament.
0: Ah, molt bé.
2: Ah, sí. Uau, que xula.
4: I les he anat a buscar perquè les tenia a la meva taula i pensava que tenia un minutet més per poder...
2: Ai, mi niño, que mono.
0: Bé, acabes de...
2: Ha valgut la pena.
0: Acabes d'aterrar de Viena, no?
4: Sí, bueno, ahir la nit, però sí, sí.
0: Molt bé, com ho has viscut aquest any, això, sense la participació d'Espanya i altres països que han deixat de participar per protestar contra Israel?
4: Doncs mira, si t'he de ser sincer, sí, no es notava.
2: No?
4: No.
0: Uau, això són declaracions molt dures.
4: Sí, sí, bueno, sou conscients que a vegades, bueno, que cada any, fins ara, hi ha dues semifinals i una de les dues, Espanya, no hi participava, no?
2: Exacte.
4: Doncs tot era com aquella semifinal.
2: Clar, en plan, com si no hagués passat res,
4: exacte,
2: no?
4: Exacte. A veure, evidentment no us enganyaré, la meva acreditació posava Espanya.
2: Sí.
4: I quan un periodista internacional estaves parlant amb ells i ho veien, doncs, traien el tema, no? I
2: clar,
4: jo també.
2: Clar, normal.
4: I era el primer interessat a treure'l, a preguntar què creieu si Te amaré... Sabeu la cançó que va guanyar el Benidorm?
2: Sí, Te amaré, Te amaré, Te amaré, Te amaré.
4: Doncs sí, a veure si Te amaré també hagués pogut, clar, fer alguna cosa aquest any. Aquest tema hi era, però més enllà d'això...
2: Clar, més enllà de parlar-ho, el festival ha sigut com si no hagués passat res, anem a gaudir d'Eurovisió i...
4: Et diré més, Mar, ha estat el millor...
2: Què?
4: Que recordem en molts
0: va,
4: anys.
2: És conya?
4: Us ho juro.
2: Tens ressaca emocional forta.
4: Bueno, és que les situacions van estar bé.
0: Vol dir que per però... culpa d'Espanya els altres anys és una merda.
4: No, home, no.
2: Bàsicament.
0: No, vull dir que com a mínim porten... Són males trucs, no? D'alguna manera.
4: Jo vull creure que han estat més aquests canvis que han fet amb les votacions, potser, sí, no? O, a veure, també hi ha gent que parla doncs, que el fet que els països més crítics amb Israel no hi siguin, doncs això també... ha canviat la cosa.
2: Sí.
4: El que sí que és veritat és que tota la ronda de votacions, la típica dels 12 points, allò va ser interessantíssim, perquè, jo què sé, l'any de l'Orim, per exemple, el d'Eufòria, el primer connexió que van fer ja li van donar 12 punts. I així era una vegada i una altra, amb Salvador Sobral va passar el mateix. Zero emoció.
2: Clar.
4: Aquí cada cop que algú sortia donava 12 punts a algú diferent.
2: Que fort!
4: I era... anaves veient que ningú sobresortia, que els favorits quedaven per sota.
2: Que xulo.
4: I al final, quan donen el vot del públic i allò es capgira de dalt a baix, vull dir, hi havia gent allà, jo tenia un company, un amic, que aquest era el seu festival número 30 viscut a dins d'un pavelló.
2: Uau!
4: I em va jurar que mai havia viscut un festival tan emocionant com el d'aquest cap de setmana.
0: Doncs va, a veure, explica'ns com va anar.
2: Sí.
0: I escoltem música, que al final a RAC 105 som una ràdio musical i volem saber musicalment com ha anat la cosa.
4: Home, doncs bàsicament hauríem de començar, com no, amb la guanyadora. És Bangaranga.
2: Oh!
0: Toma!
2: M'encanta, a mi.
4: Home, jo us he de dir que les discoteques... oficial pel festival, cada cop que sonava, la gent ho donava tot.
2: Sí, no?
0: La provaré. La provaré aquest estiu a alguna festa major, la posaré.
2: No era de les preferides, oi?
4: No,
2: aquesta
4: no ho
2: setmana.
4: Era pas.
2: O sigui, es deia que guanyaria Finlàndia, però aquesta cançó jo no l'havia escoltat.
4: Abans del festival potser anava en setena posició, més o menys.
2: Bastant avall.
4: Però ja s'ha de reconèixer una cosa certa, que a la segona semifinal, que és quan va sortir ella, De cop i volta, visualment era tan impactant, perquè és una escenografia supercurrada, amb uns ballarins que es mouen molt bé i una sala que dona voltes i tal, que això la va elevar a saco.
2: Que guai.
4: De fet, va guanyar la semifinal.
0: Què en sabem d'aquesta artista? Hi ha alguna cosa a dir o no?
4: Aquesta noia es diu Dara, és una tia famosíssima a Bulgària. Vull dir, han enviat una top d'allà, diguéssim.
2: Que guai.
4: I bueno,
0: si aquí enviéssim l'Aitana, per entendre'ns.
4: Sí. Una cosa molt, molt potent. Bueno, i ha aconseguit una sèrie de rècords descomunals, perquè Bulgària no havia guanyat mai. No hi havia una tia com ella que havia guanyat des del 2005. Mai havia guanyat ningú amb tanta diferència de punts del primer al segon. Des del 2017 que ningú no guanyava, tant pel jurat com pel públic.
2: Vull dir que és fet història, no?, d'alguna manera.
4: I ella estava emocionada, no?, lo següent.
0: Parlem del país més polèmic que estava a l'ull de l'huracà, que és Israel, amb aquesta cançó que es diu Michelle. Com va quedar Israel?
4: Israel va quedar segona.
2: No m'agrada gens aquesta cançó.
0: Quina va ser la rebuda per part del públic?
4: Bé, doncs va tenir molts més punts per part del públic que pel jurat, concretament 220 per part del públic.
0: Del televot estem parlant.
4: Del televot, exacte.
0: Clar, però això del televot ja sabem que es pot...
2: Està amanyat.
0: Bueno, pots enviar tants missatges com vulguis.
4: 10 pots enviar.
0: Bueno, per persona.
4: Per persona.
0: Ah, fixa't. Vull dir, però Israel és una macropotència, no? Tenen molts calés i s'ha dit més d'una vegada que a vegades ha comprat vots, segons tinc entès.
4: Es diu.
0: Se comenta.
4: L'única cosa que sabem segur és que ells inverteixen molts diners en campanyes i sabem segur que els seus seguidors voten sense mirar-s'ho. Des de qualsevol lloc sense mirar el festival, i que això no ho té cap altre país.
0: Clar.
4: Ni cap altre país fa la inversió per fer-ho. Jo no dic que sigui ètica aquesta inversió, el que dic és que jo no tinc constància de que hi hagi ordinadors en un graig votant per nom de persones.
0: El que està clar és que els simpatitzants del règim de Netanyahu ajuden Israel la candidatura, no?
4: Sí, a saco.
0: Això, sens dubte.
4: A ells els hi va molt bé perquè és un blanqueig absolut de les seves polítiques o del que pugui estar passant a Gaza o a Iran, perquè únicament estan allà cantant i dient que estan enviant un missatge d'amor en contra de l'antisemitisme de països com Espanya, que no s'hi presenta, saps?
0: Hem d'anar acabant. Només abans d'escoltar alguna altra cançó, creus que Espanya l'any que ve continuarà amb el boicot? Perquè Irene Montero ha demanat que es continuï boicotejant el festival i que no s'hi participi. Tu, que estàs molt ficat dins de la moguda, quin és el comentari més comú ara mateix?
4: A veure, del cert no sabem res, perquè això tot es discutirà al Consell d'Administració de Televisió Espanyola, que són 10 persones que són les que ho decidiran. Que això no és ni la direcció de la tele.
2: Vale.
4: Llavors, dit això, des d'un punt de vista objectiu, no hauria de continuar, perquè si la lògica és, mentre hi hagi Israel, nosaltres no hi som, Israel no té cap intenció de marxar, això sí que us ho puc garantir.
0: Tot el contrari, em sembla.
4: Ara, també us diré una cosa. La setmana passada, el director de Televisió Espanyola se li va preguntar pel tema i ell va dir, el Festival d'Eurovisió acaba dissabte 16, el dia 17 començarem a estudiar si es produeixen les condicions per tornar. I jo, personalment, trobo molt estrany que digui això, en lloc de dir, mentre hi sigui Israel, no ens hi veureu.
2: Ja, això ja és com negociació de dir, potser tornem, saps?
0: Perquè també l'alternativa televisiva, que va ser aquest festivalet que van muntar...
4: Ah, sí, la Casa de la Música.
0: Això va punxar, va ser la tercera opció més vista el dissabte, un 9 o un 10.
2: Sí.
0: 9, i normalment Eurovisió fa un 40 o un 50% de xera. Els interessa sèrie, ja t'ho dic ara.
4: Jo sí que us puc dir que allà tothom deia, tant de bo torneu... El director del festival diu que farà tot el possible perquè Espanya torni. Jo no sé què és el que vol prometre o què pretén prometre per seduir a Televisió Espanyola.
0: Com a mínim un cinquè lloc. Jo crec que ens deixaríem comprar per un cinquè lloc.
4: Home, jo estaria bé, però clar, no sé jo si això es pot oferir. No?
2: Jo estic molt a favor de la protesta, però jo, francament, personalment, jo vull que torni a Espanya, perquè m'encanta veure Eurovisió a mi m'emociona aquell moment, saps?
0: Sempre es fa un seguiment de la candidatura.
2: Sí, no? Aquest any no ho he vist.
0: L'any passat amb Melody... tots els moments que es van generar, no? Etcètera. En canvi, tu sempre, quan venies a parlar d'Eurovisió, abans del festival, deies que aquesta cançó de Finlàndia era la gran preferida i va quedar sisena, no?
2: Sí.
4: Bona pregunta. A veure, jo mentir no he mentit mai. Era la primera a les apostes. Et diré més. El dia del dissabte, pocs minuts abans de començar la final, tenia a les cases d'apostes un 44% de possibilitats de ser guanyadora.
2: És molt, eh?
4: Molt, molt. I a més, entre el públic, allà
0: l'estadi... Això vol dir que hi ha un que s'ha arruïnat, també t'ho dic.
4: Total. Bueno, no, només un.
2: Uns quants.
4: I jo diré més. Els que van apostar per Bangaranga, avui estan...
2: Home!
4: Estan gaudint els jacuzzi.
2: Tocant la pandereta.
0: Doncs mira, acabem precisament escoltant-la una mica.
2: Va,
0: Jordi Ramos, ho hem de deixar aquí. T'agraeixo molt que ens hagis vingut a explicar alguns detalls de com ha anat aquesta Eurovisió sense Espanya i uns quants països més com els que diràs ara, perquè jo no me'ls sé.
4: Els altres que ara sí. Feien boicot. Bueno, Eslovènia, sí. Irlanda, Islàndia i Països Baixos.
2: S'ho sap, molt és que és el millor fan del món.
0: Màquina.
2: L'adoro.
0: Escolta'm, que vagi la ressaca emocional, carinyo.
4: Em durarà. Ara estem amb el trauma, eh?
2: Va, amb la samarreta, va, guapo.
4: Falta un any.
0: Bueno, paciència.
2: Ja, passa volant. Paciència.

0: Això és el Matina Codina. I estem tan de moda que tenim indicatius amb autotune. Bon dia. Yeah, yeah, yeah. RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona. L'Indie Pop i el Soul s'agafen de la mà a Barcelona. LP torna a la ciutat per liderar una nit on la veu és la protagonista absoluta. Acompanyada pel soul profund de Judith Hill, el Bars Festival presenta una de les propostes més personals d'aquesta edició.
2: Viu aquest retrobament eclèctic i poderós el 21 de juliol al Poble Espanyol. Entrada ja a la venda a bars.cat.
3: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
6: Césped Solución.
7: Més informació a céspedsolucion.es.
8: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: RAC 105,
12: la teva música.
1: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
13: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
12: Premis RAC 105.

0: Aquest cap de setmana la seva gira Nexo ha passat per Sevilla, Andalusia, on hi havia les eleccions també, i perquè no s'havia presentat, perquè si no guanyava ell. Estem parlant de Nil Moliner, Me acuerdo de ti, des del disc Nexo. Ja sabeu que els Premis RAC 105 que es van celebrar la setmana passada, l'ha guanyat dos premis, eh? El Nil Moliner, coronant-se així com l'artista de la nit, millor artista i també millor cançó per Tu Cuerpo en Braille. Claro. 4 minuts i mig i les 11. Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
2: De seguida,
0: ens queda una publicitat per llançar.
1: Molt bé, que estrany. Perquè si una cosa no té aquest programa és publicitat.
2: Bueno, noi.
0: Escolta, d'alguna cosa hem de viure també, no?
2: El versió també hi ha, eh?
1: A més, les posem juntes. No anem trossejant tot un programa.
0: Ja, però a mi m'han dit que això no es pot fer.
1: Bueno, jo... haver-ho negociat.
2: Però si ell tampoc ho fa.
0: Escolta, 4 minuts i les 11. Ja veieu que avui ve bastant de dilluns el Toni Clapés. Veurem quins comentaris fa sobre el programa que hem fet avui i també quina nota ens posa. Serà... d'aquí a 1 minut 46 segons.
3: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
6: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Si et pregunten què escoltes...
14: Digues la primera ximpleria que et posi pel cap.
13: Matina Codina.
14: A RAC 105.
0: Un minut i mig i les 11 del matí. Dedicarem els últims batecs del programa als comentaris que vulgui fer el Toni Clapés.
1: Doncs vinga, va. Comencem amb el millor, que avui ha estat magne, que és, sense cap mena de dubte, el millor del programa ha estat l'absència del Sergi Ferrer.
2: Escolta, Toni.
1: Perdona, avui la cosa ha anat com la seda.
2: T'has passat.
1: Hòstia, no hi ha hagut crits, ni retrets, ni discussió, ni res. És el primer programa de l'any que puc escoltar amb el volum normal.
2: Home, doncs espero una taza, eh?
1: O sigui que em sap molt greu per les angines i espero
0: avui,
1: que recuperi.
0: Si fossis jo, ja el trucaries i diries, mira, no cal
2: a
0: que tornis.
2: A la puta calle.
1: Absolutament.
0: O sigui, com li comunicaries?
2: Com li, exacte. Dic,
1: no, fàcil. Sí, això, que les coses, quan més directes, millor. Sergi, com estàs?
15: Escolta, avui doncs em fa una mica de mal al coll.
1: Ara,
15: tinc angina.
1: Doncs mira, recupera't, però no tornis. A la puta calle, estàs despedint.
2: Ah, i així per telèfon, eh?
1: Ja està.
16: I penjaries o t'esperaries una resposta?
1: No, igual esperaria un parell de segons per un tema de cortesia, però...
2: I no li voldries dir cara a cara, millor? És més de... No?
1: No, encara em contagiarà.
2: Va.
1: Gràcies per tot. I els teus crits els fots a una altra banda.
0: El millor és l'absència del Sergi i el pitjor del programa
1: avui? El pitjor ha estat aquesta decisió editorial de donar-li tot un espai del Matina Codina a parlar de Tu cara me suena.
2: Perdona, una setmana vas dir que era el millor perquè ens posàvem al dia i ara és el pitjor.
1: No, bueno, doncs... Mira, no ho entenc.
0: Avui no li ha agradat.
1: Ja no ho entenc. No entenc per què se li ha de dedicar al Manel Fuentes tota una secció del programa amb els ets i uts del que passa en el seu programa.
2: Perquè no se li dedica al Manel, se li dedica al format.
0: Has trobat a faltar algun tema avui, per exemple.
1: Bueno, doncs mira, sense anar més lluny, pel mateix preu, per què Tu cara me suena i no Eufòria, que és catalana.
2: Perquè Eufòria no ho he seguit.
0: Eufòria no ho mira ningú.
16: I Eufòria s'ha acabat.
2: Que parli l'Alan a la tele, no, d'Eufòria?
1: Perdona, temporada 4, capítol 1. Càsting càsting d'Eufòria.
2: Perquè ja ha acabat Eufòria.
1: Ho torna la il·lusió, que no ha acabat, que torna a començar.
2: Què diu?
1: Que ho posa a la web. Tens la Marta Torné, que és amiga de la casa. El Miqui Núñez, que us escolta cada matí.
2: I parlem del Manel Fuentes.
1: I tu, parlant del Fuentes, i el Jesulín i el cabello aquell.
2: Sí.
0: La merda. Bé,
2: no sé,
0: per tot això...
2: A mi em mola.
0: Per tot això que portes apuntat aquí, quina nota ens queda avui? Va.
1: Doncs per un programa totalment equivocat en la selecció de temes, però un programa que ha respirat sense els crits del Sergi Ferrer, la nota del Matina Codina d'avui és... un 6.
2: Opa! Opa! Toma ya! Vale, família! Quina bogeria, tio, que guai.
0: Demà, si torna el Sergi, li direm.
2: Sí, tant, què li direm?
0: Sí.
2: No, li diràs tu, Toni, digue-li a la cara quan el vegis.
1: No tinc cap inconvenient en dir-li.
0: Perfecte.
1: Una altra cosa sou vosaltres.
2: Pobret, Sergi, t'estimem i t'hem trobat a faltar.
0: Sí, des d'aquí molts ànims que recuperi el Sergi, que el volem bé. I a més, el divendres tenim bolo des del càmping Estanyet.
15: Se va a morir. Tienes la muerte torcida.
17: La
0: muerte torcida.
17: Un ataúd con la tapa abierta para que le salga lo que tiene torcido.
15: Qué asco, las anginas, no hace falta que vuelva.
0: Va, ho deixem aquí, que hem d'anar a esmorzar una mica i a preparar el programa demà. Marc Puga, moltes gràcies.
2: A tu, per favor, sempre.
0: Avui que hi ha hagut un oient que t'ha dit que, escolta, que ets la seva preferida.
2: Ai, sí, moltes gràcies, us estimo tant.
17: És l'única.
2: Oients que
0: abans,
2: em recolzeu.
0: Fora, de 10 a 11 m'ha dit que està en el millor moment de la seva vida, m'ha dit.
2: Estic
0: en
2: el meu prime. Sí,
17: ah, sí?
2: Què no, dius? Increïble, és heavy.
17: Estàs pinchando, com... què passa, otra vez? Què ha passat?
2: Com pinchando?
17: No sé, pinchando de lo del seso, digo.
2: Ai, què dius? No, estic al meu prime de com em sento a mi mateixa. Estic feliç, m'estimo, em poso per davant, no? De veritat, estic en un moment molt bo.
0: Que guai.
2: Que duri, perquè quan ve coses bones venen dolentes,
0: La teràpia funciona, veig.
2: Sí, estic anant a teràpia, perfecte. Estic anant al nutricionista... Molt bé, tot bé.
17: Ara dona'm mitja horeta i t'intento enfonsar-la.
2: No, portes setmanes intentant-hi, no?
0: Aquest és el bon rotllo del programa. Xavi Cazorla, moltíssimes gràcies.
2: Adéu!
0: Ànims amb la teva tasca d'enfonsar la Mar Puga.
17: Sí.
0: A l'Alillo, que vagi molt bé.
17: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, guapo.
15: Adéu.
0: I també al Xavi Pardo, a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, a la Marina Castellví, que és la nostra estudiant en pràctiques, i també l'Arnau Molet, que sempre entra aquí al programa abans de les 7. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Bon dilluns, bona arrencada de setmana, i estigueu al lloro perquè avui és el dia de la castanyada Cabró Rock.
2: Epa.
0: A RAC 105, cada hora regalem dues invitacions. D'aquí a 5 minutets obrim línies amb l'Arnau Molet.
18: RAC 105.

i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Ei, que bé que sona aquesta d'Olivia Dean, es diu Menai Nit, cançó tranquil·leta, agradable per començar aquesta nova hora dilluns. Ens ho prenem amb calma, eh? Tranquils.
1: Clar que sí, home.
0: Avui, però, ja ho saps que és el dia Cabra Rock, eh?
2: La teva música.
3: Amb Bernau Mulet.
0: Aquí a RAC 105 estem regalant entrades per anar a la Castanyada al Cabra Rock. D'aquí una estona t'explicaré exactament com ho has de fer per aconseguir-les. I et dic que serà molt fàcil i que vagis preparant el telèfon. Sí. Abans, però, musiqueta. Ara, Nena de Conte. Amb això ho coneixes, eh? Tenia tanto que darte.

0: RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del club.
3: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
4: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22,45 €.
3: Fins al 21 de maig.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.

0: L'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
3: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
4: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i, si em deixen, el nudisme està assegurat.
3: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
5: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
6: Perdoneu, però és que sou uns vividors.
7: Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
3: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
2: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
8: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

0: Mira la Shakira, aquí la tenim amb aquesta cançó que es diu Algo Tu. Shakira, que per cert és notícia, perquè resulta que el tema d'Hisenda, que ha guanyat, sí, 60 milions d'euros que li han de tornar, i perquè li deien que havia estafat Hisenda, finalment resulta que no, bueno, en fi. A veure, escolta, això pot sortir molt bé o molt malament ara mateix, perquè estem a punt d'obrir línies per guanyar entrades per anar a la Castanyada del Cabró Rock. Va, trucar ara mateix al 902-477-105 i t'emportes entrades per anar al Cabró Rock.
1: A RAC 75 arriba el dia Cabró Rock, la Castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló. Vols dues entrades?
3: Sí!
2: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la Castanyada.
0: Doncs efectivament estem a punt ara mateix de regalar entrades per anar al Cabró Rock de la Castanyada, i sembla que tenim algú a l'altra banda del telèfon. Hola?
4: Hola?
0: Hola?
4: Hola?
0: Doncs no, tornem a obrir línies. 902-477-105. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
5: Amb l'Anna.
0: Hola, Anna, què tal? Com estàs?
5: Molt bé.
0: Escolta, d'on truques?
5: De Santpedor.
0: De Santpedor. I has trucat, suposo, per anar a la Castanyada del Cabró Rock.
5: Doncs sí.
0: Doncs mira, tinc una molt bona notícia per tu, que és que t'emportes les entrades així per la cara, directament.
5: Molt bé, gràcies.
0: A veure, hi han molts artistes, eh? Figaflaues, els Catarres, Doctor Prats, els Pets, l'Axambusto, els Tiets, els Amics de les Arts, la Ludwig Bank, 31 Fam... I la meva pregunta és, quina és l'actuació que et fa més il·lusió? Quin és el grup que vols anar a veure? L'Axambusto, home! L'Axambusto, que són uns mítics que han tornat després de tants anys, eh? Havies anat a algun concert seu o no?
5: Tots, em sembla. Bueno, molts no. Tots poder no, però molts.
0: Home, doncs escolta, una grandíssima oportunitat per veure'ls un altre cop en directe en aquest retorn. Saps amb qui aniràs o no? Perquè això són dues entrades.
5: Amb el meu home.
0: Amb el teu home. Com es diu? Puc saber-ho això o no?
5: Dani.
0: Dani. Escolta.
5: Bueno, si em vol acompanyar, si no em vol una mica.
0: Vale. Alerta, Que no sigui que ara et diu que mira, que t'espavilis, que vagis amb algú altre. No crec, no? Perquè per anar a la Castanyada al Cabró Rock... Vale, Anna, doncs escolta, no pengis, gràcies per escoltar-nos, que ara t'agafo les dades i res, que
5: te'l
0: diré moltíssim.
5: Gràcies.
0: Apa. Igualment a tu. Adéu, adéu. Va, i d'aquí una estoneta tornem a regalar entrades. Per tant, tothom atent entrades per anar a veure, doncs això, aquests grups dels més importants de Catalunya.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock, la Castanyada, el 31 d'octubre?
1: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la Castanyada. Ens vam...

0: és el so RAC 105.
1: My name is Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren!
3: La teva música.

electrònica junts, sí. En aquesta que es diu Awake Tonight i que està sonant absolutament per tot el món. Aquí a RAC 105, evidentment, apostem per ells perquè són garantia d'èxit i ens ho estan demostrant amb totes i cadascuna de les seves perles que ens estan publicant. A veure... El cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'app pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va. 917-700-700. O líniadirecta.com. 917-700-700 o líniadirecta.com. El valor de ser directe. Abaixem el ritme. Ens posem una mica tendres, mira. És The Calling, Wherever You Will Go.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Per trobar bona música.
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Dice Locarti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
19: no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots, sí.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
27: RAC 105.
28: Sempre apostant per la música en català.
29: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
30: Ja som 100.000.
28: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
31: Instagram.
28: TikTok.
31: Facebook.
28: X.
31: YouTube.
28: I la nostra web.
30: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
28: I tu, què esperes?
30: Som a tot arreu.
28: 100.000.
32: I pujant.
28: RAC 105.
30: La teva música.

Mare meva, amb això ens hem despertat ja de cop, eh? A veure que si hi ha algú adormit a 3:15 del matí d'un dilluns, malament. Ens hem d'anar despertant ja, clar que sí. I ho fem amb Bibi Rexha i Fightless, i amb aquesta versió de l'Insomnia, no? L'han titulat New Religion, i que bé que els està funcionant. I em va perfecte per anunciar-te una sortida que farà el Matina Codina aquest divendres. I és que aquest divendres, dia 29 de maig, el Matina Codina farà el programa des d'un càmping molt especial. El càmping amb bungalops Estanyet de les Cases d'Alcanar. Sí, senyor. Ràdio Natura, espectacle i un ambient familiar i molts premis. Si voleu assistir-hi, doncs entreu ara mateix a rac105.cat, allà trobaràs un formulari, l'omples i a veure si estàs de sort. Amb el suport de càmpings a Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Ja ho saps, aquest divendres, Matina Codina des de l'Estanyet de les Cases d'Alcanar.

0: fem-ho, fem que valgui la pena. Clar que sí, aquí tenim a Manu Guix amb aquesta cançó que es diu Anys Llum i que és una de les noves propostes de l'artista que ens té completament atrapats. A més, deixen algunes frases colpidores, eh? Sí. Sobretot respecte a les xarxes socials i tota aquesta cosa que envolta la vida actual. Ai, fem-ho, fem-ho. Fem que valgui la pena, Manu.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, camí a les 12. Aquesta és la Rosalía al costat de The Weeknd, que passarà per Barcelona al setembre. Això es diu La Fama.

0: casa.
1: La teva música.
2: RAC 105. Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
2: RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: com refila, com la toca, com canta. És que ho fa tot bé, el tio. Què vols dir-li?
1: Mira.
0: Uau! I a la trompeteta final ho acabem de petar. La cançó es diu Risk It All i forma part del seu darrer treball.
2: La teva música
3: amb Arnau Mulet.
0: I aquest sóc jo. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. RAC 105, la teva música, aquí no et fallem mai. En passen 3 de les 12 del migdia. Avui és dia especial, ja ho saps. Dia en què estem repartint entrades per la castanyada del Cabró Rock amb grans artistes. D'aquí una estona obrirem línies. Ves preparant el telèfon 902-477-105. Encara no, però calma. Abans una mica de música. Ara One Direction.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: Déu-n'hi-do amb el Nil Moliner, eh? Últimament està a tope i, a més, encara no ha tret el seu nou disc, que surt el dia 22. Es diu Nexo, tenim moltíssimes ganes d'escoltar-lo sencer, però sí que ja comencem a veure alguns avançaments que valen molt la pena, com aquesta, Tu cuerpo en braille. A veure, avui és el dia, eh? Avui és el dia, la castanyada del Cabró Rock a RAC 105, mira.
1: A RAC 105 arriba el dia Cabró Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló. Vols dues entrades?
3: Sí!
4: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la castanyada.
0: Doncs efectivament és el dia la castanyada del Cabró Rock i estem repartint entrades per anar a aquests concerts espectaculars. Ja tenim una persona que ha trucat. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb l'Arnau.
0: Arnau, escolta, primer de tot, felicitats perquè acabes de guanyar dues entrades per anar a la castanyada del Cabró Rock.
5: Uau, fantàstic.
0: Què et sembla? Escolta, hi ha molts artistes aquí. Hi ha, per exemple, Figaflaues, els Catarres, Doctor Prats, els Pets, l'Axambusto, els Ciets, els Amics de les Arts, la Ludwig Bank i 31 Fam. Quins són els que més t'agraden a tu?
5: Figaflaues.
0: Figaflaues, mira, els que estan sonant. I ja saps amb qui aniràs o què?
5: Doncs amb algú de la família, o la dona, si pot, o si no, un dels meus fills.
0: Molt bé. Sí, sí. Doncs escolta, moltíssimes bé. Felicitats. Per cert, d'on truques?
5: Moltíssimes gràcies.
0: D'on truques? Disculpa, no t'ho he demanat. D'on truques?
5: Ah, perdó, de Barcelona.
0: De Barcelona. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i res, que ho gaudiu moltíssim. No pensis que t'agafo les dades.
5: Perfecte.
0: Vinga,
5: gràcies.
0: Vai, d'aquí una estona tornarem a repartir entrades. Per tant, tothom atent a l'antena de RAC 105 avui. De fet, durant tot el dia, fins a les 9 del vespre, seguim, doncs, repartint entrades per anar a la castanyada del Cabró Rock.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock, la castanyada, el 31 d'octubre.
1: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la castanyada.

0: Bé, doncs, sembla que la Shakira avui té un bon dia.
1: Sí.
0: Perquè Hisenda li tornarà 60 milions d'euros. 60 milions d'euros? Que es veu que li havien demanat perquè es pensaven... Bueno, ells deien que havia de tributar a Espanya durant el 2011 i ella deia que no. Doncs resulta que no, tu. I té pinta que a mi no em sortirà pas a tornar. Va, atenció, perquè el proper dimecres, dia 27, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial, l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, amb Ginestà. Sí, senyor. Un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serra Solses. Com ho has de fer per venir? Doncs mira, molt fàcil. Entres ara mateix a RAC105.cat, et trobaràs allà un formulari. Escriu-nos què els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres, dia 27 de maig. Vine a conèixer Ginestà en un dels llocs més màgics de Barcelona. I això sí que és totalment cert. L'antiga fàbrica Estrella d'Am. Amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai, gràcies a RAC105 i Estrella d'Am. I a més, deixa'm explicar-te una cosa d'aquest 105 Confidencial, que no sé si has vingut mai, però a part d'estar davant dels teus artistes, a escoltar una entrevista exclusiva, alguna cançó en directe que té pinta que caurà, tot i que tampoc ho puc assegurar. El que sí que et puc assegurar és que caurà cervesa Estrella d'Am gratis. Per tant, si vols venir, omple ara mateix el formulari a RAC105.cat.
2: RAC105. La teva música.
0: Quin regalàs, tu. Va, superant el punt de 2:15. Ara és el moment de 9 9

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
2: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
3: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: Matina Codina Best Moment.
5: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
6: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
5: I el president del Barça fa això?
7: Que no, és que és inimaginable.
5: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert. 8 del 8. Ostres,
8: 8
5: i 4. Les 8 del 8, sí.
8: Ostres, no coincideix gaire,
5: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu, amigo.
9: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
10: Home!
9: Beinhausen.
5: Comanes alguna àrea de servei de l'APC7 o no?
10: Ninguna, absolutament ninguna.
5: El preu, algun servei que trobis a faltar?
11: Una entrevista molt interessant, sí. De les àrees de servei.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Doncs aquí tenim a Sidi Ran amb aquesta cançó que es diu Tututurú, que és una de les més virals del moment, sens dubte. Ara mateix entres a Instagram, a TikTok, allà on sigui, i probablement et trobis algun usuari fent aquest ball. I, per cert, també els vam tenir els Premis RAC 105. Si vols recuperar l'actuació, doncs molt fàcil. Entres ara mateix al nostre Instagram i allà la trobaràs.
1: RAC 105. La teva música.
0: Camí de 3:15. I ara anem a recuperar aquesta de Fan, que es diu We Are Young, una d'aquelles del record que sempre té cabuda a RAC 105.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Doncs aquí, Cyril, amb aquesta cançó que es diu Stumbling In, un artista que ha sabut, doncs, portar un altre cop a l'actualitat una cançó de fa una bona pila d'anys. En fi, va, camí de la una del migdia, i ara una de les formacions que trobarem més a faltar, perquè sí, es separen, faran 4 concerts a l'Estadi Olímpic, però ja han començat la seva gira de comiat. Va ser dissabte, a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, amb moltíssima gent gaudint al 100% del seu directe. També passaran pel Cabró Rock de Vic, eh? Sí? Són oques grasses, evidentment. Aquí els tenim amb aquesta cançó que es diu Està Guai. Mira, mira. Està guai, està guai. Boníssim tema que esperem també sentir en aquests concerts, aquests últims concerts de la formació.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
10: Però si ets bo fent preguntes,
11: t'estem buscant.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
13: Propers artistes.
14: Ginestar.
15: Quan no tens res,
12: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
13: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
12: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
13: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
13: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: perla. Ningú se'n fia. Una perla de mucho cuidado. Sabem perfectament que l'estaves cantant ara mateix, eh? Perquè per això te la posem aquí a RAC 105.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: És la meravellosa Rosalia, que serveix per inaugurar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos, eh? Em passen pràcticament 5 de la 1 del migdia, ja saps que avui és dia especial. Avui estem sortejant, de fet, regalant entrades per anar al Cabró Rock, la Castanyada, amb un cartellàs de luxe que et repassarem d'aquí poca estona, perquè serà el moment de repartir més entrades. Tothom atent.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.

0: Tame Impala al costat de Jenny amb aquesta cançó que es diu Dràcula. És una remescla, és una nova versió d'un tema que ja havia sonat moltíssim del Tame Impala. Doncs mira, amb Jenny de Blackpink, eh? En fi, a veure, ja ho saps que avui estem celebrant el dia de la castanyada del Cabró Roig. Estem regalant entrades dobles per anar al festival. Que ja t'aviso que serà un dels festivals, de fet, és un dels festivals més importants de Catalunya, eh?
1: A RAC 105 arriba el dia Cabró Roig, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló. Vols dues entrades?
3: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: Ja a RAC 105, dia Cabró Roig, la castanyada.
4: I una cançó.
0: Doncs efectivament, estem a, doncs això, regalant entrades per anar a aquest festival. Que deixa'm dir-te una cosa abans d'agafar la trucada, perquè ja està trucant moltíssima gent. Però és que és un nou format de la castanyada del Cabró Roig, 17 hores de música en directe, en un sol dia, fusionant festa i tradició com mai abans, amb grups com Figaflaues, Els Catarres, Doctor Prats, Els Pets, L'Axambusto i molts més. Va, que ja tenim algú a l'altra banda del telèfon, esperant, a veure... Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
5: Soc el Pau, de Barcelona.
0: Pau, escolta, primer de tot, moltíssimes felicitats perquè t'emportes una entrada doble per anar al Cabró Roig, la castanyada. Què et sembla?
5: Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
0: Pau, només una pregunta. Això és entrada doble. Ja saps amb qui li faràs el regal o no?
5: Ah, doncs sí, a la meva parella.
0: Home!
5: A la meva parella, li donaré una sorpresa.
0: I no és maco, això. I quina és la teva banda preferida per anar a veure el Cabró Roig? Hi ha moltíssims artistes, eh? Si vols te'n dic uns quants, però no sé si coneixes el cartell.
5: Sí, sí, sí, me l'he estudiat. A mi em fa gràcia el Doctor Prats.
0: Doctor Prats, home. Una cançó. Que a més han fet la cançó del, del gran depart del Tour de França, que és aquesta. A veure si la canten. Té pinta de que sí, eh? Molt bé, doncs escolta, res, que vagi molt bé, a gaudir-hi moltíssim i no pensis que t'agafo les dades.
5: Vinga, moltes gràcies.
0: Doncs va, i d'aquí una estoneta ja amb el Buscarón seguirem regalant entrades per anar a la castanyada del Cabró Roig. 17 hores de festa, eh? No sé pas si ens aguantarà el cos.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Roig, la castanyada, el 31 d'octubre.
1: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: A RAC 105, dia Cabró Roig, la castanyada.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: Que bé que sona, eh? És Joe Kiri, amb aquesta que es diu End of Beginning. Una cançó que va publicar l'any 2022. Ha plogut, eh? I ara és quan s'ha començat a fer molt popular gràcies a la seva aparició, doncs, a Stranger Things. Ara. I també perquè és molt bona, perquè si no...
1: RAC 105.
0: De què no? Va, que continuem acompanyant-te, fent-te costat des de RAC 105, disparant èxits, ritme, cançons d'ara, cançons de sempre. Aquesta és d'Alcazar, la coneixes de sobres. I és una cançó que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit de l'Hector Huguet, eh? Sí. Això es diu Crying at the Discotheque.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Això només passa
2: al Ja Tardes.
3: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
4: Dios mío, és gravíssim!
3: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.
0: Aquest és el so RAC 105.

Ei, Shawn Mendes, eh? Aquí el tenim amb aquesta cançó que es diu Stitches, una de les més conegudes de la seva carrera, de la seva trajectòria, que per això, evidentment, doncs, forma part de la teva música i de RAC 105. Camina 2:15 d'aquest dilluns. Aquí estem animant-te una mica aquest dia que se'ns ha tapat el tema. De fet, fa una estona he mirat per la finestra, estava caient un aquí a Barcelona. Crec que ara ha parat, eh? Per tant, si heu de sortir al carrer, ja està, tranquils. Sense paraigua, si us mulleu, només és aigua, escolta. RAC 105. Ara, mama duixa. Me vas al costo un moment de fer riquití.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música. Make it so easy
0: to fall in love. Aquest és el so
1: RAC 105.

No és tequila, és suc. I no és pistatxos, diu Fastú, coma. Ho diu claríssim el Marcos Amcà, una de les, dels fenòmens, vaja, de la música en català dels últims mesos, amb aquesta cançó que tothom se sap, tothom balla i tothom canta a la perfecció. I que em sembla que jo em vaig acomiadant, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. De seguida l'Albert Buscarons amb molt més i, de fet, estarà repartint entrades també per anar a la castanyada del Cabra Rock. Tothom atent, eh? I amb el telèfon a la mà. Ja ho saps. Un xarro! Dama més. Rec 5-5.

0: FM. La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Propers artistes.
7: Ginestar.
9: Quan no tens res,
7: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
8: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
7: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
8: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: ara són les cançons de Shakira, que avui torna a ser notícia, no? Ja saps, temes d'hisendes, temes fiscals, que si li tornen 60 milions... Bé, coses que passen. El que sí que sabem del cert és que té la residència fixada a Madrid els mesos de setembre i octubre.
1: La teva música...
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: 12 dates oferint en directe les seves cançons número 1, com aquesta nova que es diu Algo Tu, amb la que et saludem. Són les 2:03 d'aquest dilluns 18 de maig. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquí més que parlar, escoltem. La teva música. RAC 105. Hits com aquest de Charlie Puth amb Selena Gomez.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
2: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona.
1: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
2: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
1: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
2: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
0: RAC 105, la teva...

0: crédito directo. ¿Cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
1: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
1: En España.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

0: sencera.
1: Ai, la vida sencera, hauríem estat al seu costat, però no ha pogut ser. Els trobem a faltar ara, que fa una mica més d'un any que marxaven els Stay Homes. Aquesta era la Nòria per donar pas de seguida a una de les novetats de la setmana. Posem-li cometes, això de novetat, perquè és el clàssic Like a Prayer de Madonna. Ara la versió de Josh Fowler.

Age of Glory. Doncs aquí estem gairebé tocant la glòria amb els dits. Una de les cançons més importants que ha fet mai Lady Gaga. Avui és dilluns, és 8 de maig, i hem dit què podem fer per animar una mica la troca i començar la setmana com toca. Doncs ens hem inventat el dia la castanyada del cabró rock. Sí, senyor, torna un any més, per segon any consecutiu, aquesta nova festa dels amics del cabró rock, el dia 31 d'octubre. Bé, anem a dir la nit, però realment és tot el dia, perquè són 17 hores de festa, amb les actuacions de Figaflaues, dels Catarres, de Doctor Prats, dels Pets, l'Ex en Busto, Tietz, Amics de les Arts, la Ludwig Band, 31 Fam... I, a més, serà la gran diada de la cultura catalana, perquè, a més de música, hi haurà moltes activitats, com castells, sardanes, ball de gitanes, túnel del terror, perquè és 31 d'octubre, i nosaltres t'hi estarem convidant durant tot el dia. Apunta i truca 902-477-105, és el nostre número de telèfon. 902-477-105, perquè ara mateix desbloquegem línia.

0: Hola, hola.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, qui ets?
1: Soc en Pau.
0: Pau, des d'on ens truques?
1: De Paret.
0: És una mica massa d'hora, però suposo que no tenies plans tu encara ni per Halloween ni per la castanyada ni res, no?
1: No, no, mira, treballant.
0: Doncs escolta, que te'n vas a la castanyada del Cabro Rock. Ves triant la teva companyia, que suposo que amics o amigues no te'n faltaran, perquè és una autèntica festassa. Qui tens més ganes de veure?
1: Doncs a tots.
0: A tots.
1: M'agradaria també que vinguessin Oques Grasses, però ja els vaig veure aquest cap de setmana, dissabte.
0: Bueno, i a més Oques Grasses els tens a la versió estiu del Cabro Rock, abans d'acomiadar-se el mes d'octubre. Per tant, tot perfecte.
1: Sí, ho sé.
0: Un pla sense fissures, Pau. Escolta'm, gràcies per escoltar-nos. Aquesta és la primera. I que vagi molt bé, que t'ho passis la mar de bé aquest 31 d'octubre i el que deia, ves pensant amb qui aniràs, eh?
1: Moltes gràcies.
0: D'acord, gràcies. No us pensis, Pau. I així estarem tot el dia, fins a les 9 en punt. Avui és un dia especial a RAC 105.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabro Rock la castanyada el 31 d'octubre.
3: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
4: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.

0: Max Navarro, Premi Rexen 5 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a Rexen 5, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment, moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí i...
2: Premis Rexen 5.

0: segur que tu també has vist aquesta pel·li. No és només pels petits. Les K-pop Demon Hunters són una autèntica revolució per totes les edats i a cada racó del planeta, eh? Ni una cada lliure d'aquest fenomen, amb el Golden com a cançó emblemàtica ja insígnia. Seguim avançant. Camí de les 3 de la tarda va ser un dia important per Oques Grasses. Dissabte va ser la seva reaparició. Abans de la seva gira de comiat en què hi sonaran cançons com aquesta. La gent que estimo.
1: Això és... RAC 105, la teva música. Porto amb mi...

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
8: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
9: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
8: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
10: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
11: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
8: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
7: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
13: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
7: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
2: RAC 105.

0: Joan Dausà ja ha començat a caminar. Ha fet alguna parada com la de Girona, la de Barcelona, ja està absolutament exhaurida, però no facis tard, perquè només són 10 concerts. És una gira molt especial. Busca la teva data a joandausà.com i afanya-t'hi. La teva música
1: amb Albert Buscarons.
0: Ara ja arribem a les 3 i 3 minuts d'aquest dilluns especial. Ja saps que estem celebrant el dia la castanyada del Cabro Rock. D'aquí uns minuts, encara no, tornarem a obrir línia perquè aconsegueixi un parell d'entrades per anar a aquest festival el 31 d'octubre. Ara, però, qui toca és escoltar Shakira, que torna a ingressar 60 milions d'euros al seu compte per aquests embolics que té amb Hisenda. Ja saps de què va la cosa. Aquí la tens, soltera.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122

euros ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

0: Aquest és el so RAC 105. RAC 105.
1: La teva música. Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
0: És Betlana. Premi RAC 105 a millor EP per Sarnalona.
8: Bueno, estem molt contentes, moltes gràcies per aquest premi RAC 105. Moltes gràcies també a tots els grups que pugen als escenaris i denuncien les injustícies, independentment de si arriben a més públic o menys. Crec que és un moment molt important per fer-ho.
9: Premis RAC 105.

0: que la setmana passada al Sopa de Cabra van fer un parell de concerts especials. Van ser a la sala Rasmatàs, la mateixa sala on van gravar aquell mític Bona nit, malparits. I és que són 40 anys de trajectòria que, a més, també celebren amb un documental que podrem veure ben aviat. Camins, somnis i promeses. Aquesta és la nova versió del seu clàssic amb la Su i el Món DJ.
1: Què hem de fer sol?
0: Aquí no fem res sol, sempre necessitem de vosaltres. I és per això que us convidem a 40 oients al Matina Codina a fer una acció que ja és un clàssic del programa. Aquest divendres, dia 22, marxem al càmping amb bungalows Estanyets de les Cases d'Alcanar. Allà farem ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar i un munt de premis. Si vols assistir al programa, ja saps, entra a rac105.cat, omple el formulari que hi trobaràs. I amb una mica de sort podràs acompanyar tot l'equip del programa amb el Codina al capdavant a passar un matí d'aquells en què no hi faltarà de res. Tot això ho farem amb el suport del càmping Estanyet, evidentment, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
2: La teva música.

0: Si has vist la segona part del Diablo Vista de Prada, segur que aquesta et sona. Cançó nova de Lady Gaga.
1: A RAC 105 arriba el dia Cabró Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la castanyada.
0: Doncs som-hi, és el moment. Una cançó. Ara sí, de convidar-te a la castanyada del Cabró Rock, 31 d'octubre. 17 hores de música en directe en un sol dia. I allà tindrem festa, tradició, com mai abans. Amb gegants, castanyers, ball de gitanes, cobles, panellets, castanyes i moniatos. Celebrant plegats la gran diada de la cultura catalana. I dius, i on queda aquí la música? Doncs tota, la que vulguis i més. Diga flaues, catarres, Doctor Prats, els pets i l'exambusto. Tornen junts per primer cop en 20 anys, tiets, amics de les arts, la Ludwig Band, 31 fam, de tot i més. Així que obrim línies en aquests moments. Ara, 902-477-105. Aquest és el telèfon que et porta directe a la castanyada del Cabró Rock. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, amb qui parlo?
5: Virgínia.
0: Virgínia, què estàs fent un dilluns a aquestes hores? Avorridíssima, suposo.
5: Doncs mira, estava que em porto tot el matí per aquí quan vam de vosaltres agrair si em tocaven les entrades.
0: No em diguis. Quants intents portes? Sí.
5: Bona?
0: Quants intents portes, dius?
5: Bueno, des del matí a Codina, pues,
0: caloreta. Déu-n'hi-do. Doncs ja que tenies tantes ganes d'anar a la castanyada del Cabró Rock, quin és el grup que tens sí, més ganes de veure? Sí.
5: Vull veure l'Axambusto i els
0: pets. Home, quin retrobament aquest, eh? Després de 20 anys.
5: Sí, fa molts anys.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs Virginia Tega són les entrades. Ho has aconseguit. Al final, perseverar. Mira, acaba tenint premi, així que enhorabona i gràcies per escoltar-nos.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies i no pengis. Ai, dimensa sense drama i castanyada sense drama, ni molt menys. Avui és el dia, la castanyada del Cabró Rock.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock, la castanyada, el 31 d'octubre.
1: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: A RAC 105, dia Cabró Rock, la castanyada.
6: My name is Alex Horn.
2: RAC 105, la teva música.
7: Alex Warren!
2: Aquest és el so...

Running Up That Hill, aquest clàssic dels 80, versió Kim Petras, un bon fitxatge de Raxen 5, evidentment. Acabi de 3 quarts de 4 de la tarda, arriba un dels hits del moment, aquesta és cançó viralíssima i segur que te la trobes a tot arreu. És el tut tut tut.

aquest cap de setmana va començar la gira mundial de Harry Styles amb certes crítiques perquè l'escenari té moltes, masses passarel·les i totes elles molt altes, tant que el públic que és a la pista no acaba de veure bé què està passant als diferents escenaris. Ai, en què s'estan convertint els concerts, no? Molt estrany tot plegat. 6 minuts i les 4. I aquests són els passos prohibits de la banda Neon. S'ha acabat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes,
9: t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar.
13: Quan no tens res,
10: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: des d'aquí una crida a promotors, organitzadors de festivals per aquí prop. No ens podem quedar sense veure Olivia Dean en directe. Això ha de ser un espectacle, un artista com les d'abans. Tot el talent enfocat, bàsicament, a cantar i a fer cançons.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Aquest Man I Need és la cançó que li ha obert les portes a l'èxit arreu del planeta. I amb ella ens col·loquem en les 4 i 5 minuts d'aquest dilluns 18 de maig, dient que estem celebrant el dia la castanyada del Cabro Rock. De seguida, d'aquí uns minuts, tornem a obrir línies, perquè t'estem portant avui com a emissor oficial cada hora aquest festival que el 31 d'octubre inundarà de música l'espai Can Guitet de Montmeló. Doncs aquí seguim, salutacions a l'Albert Buscarons, una hora més plegats, ara mateix al ritme de The Weeknd, 1 de setembre a l'estadi, amb Blinding Lights.

pura queixalada. Anem a aquestes hores a RAC 105, amb el ritme que marca aquesta cançó de Tame Impala i Jenny, força espectacular. Aquest Dracula, si no la coneixies, segur que és de les que ja no et pots treure del cap, eh? Estàs tot el dia amb el Dracula, Dracula. Avui és 18 de maig, queden uns quants dies, però a RAC 105 no parem. I dimecres vinent, dia 27, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial, on sempre, l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Un format íntim, exclusiu, per conèixer de ben a prop els germans Serra Solses, que venen a presentar-nos les cançons del seu nou disc, Gira tot igual, però diferent. Vols venir? Et ve de gust parlar amb ells i alguna propineta en forma de cançó en directe? Et ve de gust? Doncs vinga, entra a rec105.cat, omple el formulari que hi trobaràs, ens dius què els hi preguntaries, perquè aquestes preguntes se'ls hi farà, ho volem saber tot, i aconsegueixi una entrada per venir el proper dimecres, dia 27, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb el 105 Confidencial. Com sempre, els teus artistes més a prop que mai, gràcies a RAC 105 i a Estrella d'Am.

0: Vacances al Mediterrani.
1: Buhos, premi especial Rexen 5 a la trajectòria.
2: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió.
3: Premis Rexen 5.

0: cançó d'Aitana, una altra de les que trobes al seu Quarto Azul, que ja ha començat a girar arreu dels 5 continents, pràcticament. Aquesta és la connexió psíquica.
1: A RAC 105 arriba el dia Cabro Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
3: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
4: Vols dues entrades?
5: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.
0: Doncs ja ho saps, és el moment de participar per viure... No un Halloween, què és això? Una castanyada com Déu mana, 17 hores de música en directe en un sol dia, fusionant festa i tradició com mai abans, a més dels concerts de les principals figures de casa nostra, gegants, castellers, ball de gitanes, cobles, panellets, castanyes, moniatos... I per fer una mica de por, també hi ha túnel del terror. Tot això és la castanyada del Cabro Rock i t'hi convidem. Obrim línies ara mateix, al 902-477-105.
6: I una cançó!
0: I aquella nit, doncs, actuacions i concerts a tothom, des de Figaflaues fins a Doctor Prats, passant pels Amics de les Arts, 31 FAM, atenció als Pets i l'Exambusto, junts per primera vegada en 20 anys, i molts més. Així que anem a veure qui és afortunat o afortunada a aquesta hora. Hola! Hola, hola. A veure ara. Hola, què tal? Ets tu? Què passa, que no ens senten? Hola, hola, qui ets?
7: En Rodrigo.
0: Rodrigo, des d'on?
7: Ara mateix, a la Ronda de Dalt, que acabo de sortir de la feina.
0: Això vol dir que t'espera una cua llarga i intensa, com cada tarda de la teva vida, oi, Rodrigo?
7: Sí, bueno, sort que avui no hi ha massa tràfic per aquí.
0: Ah, bé, bé, bé. Els dilluns la cosa està més calmadeta, no? Els dilluns acostuma a ser una cosa més... Doncs escolta, Rodrigo, tinc una notícia fantàstica per tu. Ja te la imagines, però és que te'n vas a la castanyada del Cabro Rock. 31 d'octubre.
7: Que gran.
0: Ja tens companyia o no?
7: Perfecte. Sí, i tant.
0: Amb qui?
7: Amb la meva dona, amb la meva dona.
0: Com es diu la dona?
7: Sí. Raquel.
0: I també li agrada la festa a la Raquel, interpreto.
7: Hombre, ja veus. Sí, a mare, aquesta setmana hem estat aquí de festa major a Sant Boi, que som de Sant Boi, pues, ja veus. I tot... anem a l'octubre, ja veus.
0: Doncs de festa en festa, tu. Aneu bloquejant ja l'agenda, el 31 d'octubre. Bloqueja tal que teniu feina.
7: I tant.
0: Escolta, gràcies per participar, que ho passeu la mar de bé, i gràcies per escoltar RAC 105, d'acord?
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: No pensis, Rodrigo. Gràcies. No pensis, no pensis.
7: Adéu.
0: Però és que això no acaba aquí, eh? Estem fins a les 9 del vespre amb aquest dia tan especial aquí a RAC 105.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabro Rock la castanyada el 31 d'octubre.
8: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.

les poquetes col·laboracions que han fet oques grasses en els últims anys. És aquesta que es van apuntar a Stay Homes pel seu primer EP, aquell desconfinament també musical, que va suposar aquest The Bright Side i alguna cançó més. Camí de 3:15 de la tarda, gràcies per ser-hi. Aquí seguim passant el dilluns plegats des de RAC 105 i ara amb una de les artistes del moment, Olivia Rodrigo, que ja d'aquí menys d'un mes publica nou disc. El 12 de juny disponibles les seves noves cançons, com aquest Drop Dead.

Aquesta és Miley Cyrus, una dona que no ens deixa veure gaire, ens ha deixat sense gires els últims anys, així que ens queden les seves cançons com Flowers. Doncs 5 i les 5, és moment que arribi l'Enric Font amb la primera edició de la setmana del Ja Tardes, a tope d'energia, que és el que ens proporcionen una vegada més amb les seves cançons, la nova, en aquest cas els Doctor Prats.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
4: Enric.
5: Ei, què passa?
4: Són les 5.
6: No me digas.
7: Oi, oi, oi.
8: No me...

0: Com mola aquesta, tu, escolta. Una bona proposta de Shakira, en aquest cas, la colombiana al costat de BL, que ens porten algo tu, oh, tururu. Doncs vinga, així hem iniciat nova hora després del nostre company Albert Buscarón. Sí, ja, busca'l. Doncs quatre horetes de bon rotllo, bona música, vinga. Ja tarda. Val, tanto perquè tenim un programa, Va, recorda que, com sempre, ets l'autèntic protagonista i pots participar com? Al WhatsApp, sí, vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Abans d'explicar les coses, ja avanço, perquè m'estan preguntant, escolta'm, però tu també regales les entrades per la castanya del Cabro Rock? Doncs, evidentment que sí! Fins a les 9, cada hora... Estem regalant aquest parell d'entradetes per anar a la castanyada del Cabro Rock, allà, a tope.
2: Ole!
0: Ole! Ara, nosaltres ho farem diferent, que som més xulos que ningú, saps? Sí. Ara t'ho explicaré en una estoneta. Abans també et diré que en res obrim tema del dia. Com podràs aconseguir aquestes entradetes, ja t'ho dic. També cançó d'efemèride, repassant coses que van passar un de 18 de maig, com avui, no?
3: Sí.
0: Hi ha moltes. Què més? Home, batalla de cançons, rock musical. I què més? Home, també la versió del dia, els teus missatges. Vull dir, què més vols? Va, i ara sí, ho engeguem tot i ho fem amb una de les cançons que ens ve de gust recuperar avui, una d'aquelles que hem ballat uns quants, eh? Ja t'ho dic. El so de Kid Ryan amb aquesta versió del Desenchanté.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: I alguns es pregunten per què plou. No ho sé, no ho sé. Algú per la ràdio va cantant. De tant en tant. Va, el so de Lola Young amb el seu Messi. Messi. Una altra d'aquestes que ens agrada aquí al Getardes, evidentment. Va, re, uns 16 minutets que passen de les 5. Aquí estem, a tope.
1: Hola.
0: Va, anem a encetar el tema del dia, perquè avui, al tanto, parlarem, aquí al Getardes, de les olors. Sí. Perquè arran de la notícia sobre la força de la indústria del perfum a Barcelona, a Catalunya, i la celebració, atenció, d'aquesta setmana de la Barcelònia... Això és molt fort, jo no sabia que existia això, eh? Barcelona Olfaction Week, que m'he quedat... Però què és això? Sí, és com una fira de perfum. Doncs al tanto, perquè hem descobert una cosa molt curiosa, i és que el nostre país és el segon exportador mundial de perfums, només darrere de França. Home! Això s'ha de celebrar, no? I clar, això ens ha fet pensar en una pregunta molt universal. Ens agradaria saber quina és la millor olor del món. Eh? O també, poder més important, quina és la pitjor? Eh? Quina és aquella? Aquella que fa pudor, saps què vull dir?
2: Que peste.
0: Volem saber les dues respostes. Perquè, clar, hi ha olors que et transporten directament a un record feliç, no? D'altres que et fan marxar una mica corrents. Però, clar, per exemple, millors olors del món. El pa acabat de fer, a primera hora del matí. Oi, que bo! O l'olor de pluja, aquesta també està guai. O olor de crispetes al cinema. Bueno! Clar, les pitjors. No sé, anar a primera hora... No, a última hora pitjor. Última hora al metro. Treure's les sabates després de tot el dia, que dius... El gos mullat, bueno. Doncs ja saps, ens ho pots explicar a través del WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Doncs participa a través del WhatsApp i al tanto, perquè entre tots els que envieu un àudio, evidentment entrareu en el sorteig d'aquestes entrades de la castanya del Cabro Rock. Va, fot-li. Ara! Tanto perquè avui celebrem dia la castanya del Cabro Rock aquí a RAC 105. Des de les 7 del matí i fins a les 9 estem sortejant cada hora dues invitacions pel festival. Recorda, el 31 d'octubre a l'espai Can Guitet de Montmeló. Amb un cartellàs que, bueno. Oi, Déu n'hi dret. Els Figaflaues, els Catarres, Doctor Prats, els Pets, l'Axan Musto, els Tiets, els Amics de les Arts i molts més. Doncs si participes, m'envies un àudio al WhatsApp i en qualsevol moment et puc trucar, escolta.
4: Sí.
0: Això voldrà dir que t'han tocat les entrades. Així que participa avui, la cosa va d'olors. Les bones i les dolentes. Sí, que peste. A quina és la millor olor que existeix o quina és la pitjor que has olorat mai? Doncs vinga, que poden ser per tu aquestes entradetes. I dit això, mira, anem amb un dels artistes que trobaràs a la castanya del Cabro Rock, que hi haurà de tot. Hi haurà... Fiste, com diríem. Sí. Doncs també hi haurà els Tiets, que ens portaran temes com aquest Bailoteo. M'he despertat.

tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: Ja tardes.
6: Amb l'Enric Font.
7: És una font de saviesa. És una font de bona música.
8: Ai,

0: Marc Ambor, una altra d'aquestes que de tant en tant recuperem perquè ens anima, ens engresca. Més els dilluns, que costen, ho sé, ho sé. Ai, ai, ai, ai. Però per això estem nosaltres aquí al peu del canó, home. Va, reu-nos 4 minuts i arribarem a 2:15. Això és el Getardes avui amb una bogeria de missatges. Sí, ja pots riure que... Oi, oi, oi. Avui parlem d'olors, les que molen, les que gens, saps? Les bones olors, aquella és la millor olor que existeix al planeta o la pitjor que hagis olorat mai a la vida? Que n'hi ha unes quantes, és que... I recorda que entre tots els que participeu, doncs entrareu en el sorteig de les entrades del Cabro Rock, en qualsevol moment, la castanyada del Cabro Rock. En qualsevol moment us puc trucar, Aviam si us toca o no. Va, 608-7-7-4-1, olors per aquí, per allà, si és que n'hi ha un munt, un munt. Hola!
1: Hola, Enric Font. La millor olor que sentim nosaltres és l'olor d'un bon pastisset acabat de fer. Oh, i la pitjor, l'olor embrague cremat. Molts felicitats pel programa, molts petons.
0: Sí, sí, sí, embrague cremat, mal símptoma, Dius, hauré d'anar al mecànic i això ja... Això ja mala pinta, Sí, sí, sí. Aviam més, hola!
2: Bona tarda, Enric! Doncs a veure, tema olors. És molt complicat per mi perquè sóc una fanàtica dels olors. Oi. Llavors, és veritat que em tiren molt tots els olors de fusta acabada de tallar a través d'una fusteria.
0: Oh,
2: i no em posis un freixe acabat de tallar al taller perquè m'hi podria quedar al costat de la màquina tota l'estona.
0: Oh.
2: També tinc molt clar quines olors no suporto, com exemple... Aquesta olor del producte que s'utilitza per netejar un policlin.
0: Com?
2: Però jo sóc capaç d'entrar en un policlin si me'n vaig al Cabro Rock, No tinc cap problema d'estar allà i aguantar-ho per estar disfrutant d'un festival que és la canya.
0: La canya. Sí. És la castanyada, del Cabro Rock. Per això el dia 31 d'octubre, que a part de... Què és això de Halloween? No, castanyada... Aviam més, hola! Si és que...
3: Bona tarda, Enric.
0: Hola!
3: Mira, la millor olor, un llibre nou. M'encanta. Aquesta olor de quan obres un llibre, és que s'hauria de patentar.
0: Aquí discrepo.
3: La pitjor. Els que vivim per aquí pel Maresme tenim molts de passos soterranis que passen per sota del tren i van a parar a la platja. Perquè passen per sota de la via.
0: Ui.
3: I aquest pas soterrani, al cap de setmana, és una olor horrible. Una barreja entre humitat... pixum i, bueno, no sé, unes olors que no te sabria definir, però fastigoses. I res, que m'agradaria entrar en aquest sorteig de les entrades, perquè a sobre, aquest any, el dia 30, tindré festa, o sigui que podria venir i ho podria gaudir superbé
0: el 31.
3: Res, bona tarda, felicitats pel programa. Posa una cançoneta d'aquestes xules que animen molt.
0: Vale,
3: molt bé.
0: Apa, adéu. Doncs ja veus, tot tipus d'olors, les que ens agraden i les que odiem totalment. Bé, una estoneta repassarem més i recorda que en qualsevol moment et puc trucar i et puc informar que ets un dels guanyadors. Oh! Va, anem amb més. Mira, per exemple, un dels artistes que estarà allà a la castanyada del Cabro Rock, no s'ho perdran, evidentment, són les Catarres, que ens porten la nova. S'anomena Diumenge sense drama.
4: Ja comença.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Ai, ai, quina bogeria avui. Ja t'ho dic ara. El so de Bibi Rexha, en aquest cas, amb l'essència dels Faithless, amb aquest New Religion que tant ens flipa i ens carrega les piles també els dilluns, eh? Sí. Va, en 20 minuts arribarem a les 6. És el moment per encetar la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight! Ole!
0: Molta atenció, perquè per fer aquest roast musical, aquesta batalla, avui, doncs, tornem directes cap a la infància.
3: Sí?
0: No sé si saps que avui fa just 27 anys, 27, que Phil Collins va publicar la banda sonora de la pel·li de Tarzan de Disney. Una de les bandes sonores més estimades de la història d'això, de... d'aquestes pel·lis, amb el Mickey i companyia. Doncs, clar, és que hi ha cançons de pel·lícules Disney que van molt més enllà del cinema, eh? I les acabes cantant tota la vida, com aquesta. Doncs avui al tanto, perquè enfrontem tres himnes Disney de diferents generacions, escolta. I com sempre tu tries quina és la millor. Així que va, prepara't, que anem a repassar. Per exemple, anem amb l'opció número 1. Home. Evidentment no podia faltar aquesta. Phil Collins. Hey, you will be my heart. És emoció pura, una cançó que encara avui posa la pell de gallina, de la pel·li de Tarzan. Oi, que bonic. You will be my heart. Si t'agrada, doncs ja saps que la pots votar, si vols, al WhatsApp. O potser t'agrada més la opció número 2. Home! El fenomen mundial que va conquerir mig planeta amb cants improvisats i una mica... Ai, ai, ai, saps què et vull dir? Sí, no, ai, ai, ai. És el so de Frozen, eh? Let it go, suéltalo. Sí, sí. Va, i per últim, l'opció número 3, poder és la més recent. Home! El nou so de Disney, des de la pel·li Zootrópolis 2, amb ritme, energia i molt d'estil, a càrrec de Shakira, eh? Zoo! La teva preferida, doncs... Ja saps que, com sempre, pots votar a través del WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara! Quina t'agrada més, la més emotiva, la més mítica o la més actual? Recorda, opció número 1 amb Phil Collins, eh? You Will Be My Heart, de la pel·li de Tarzan. L'opció número 2, de la pel·li de Frozen, eh? Let It Go. O l'última, opció número 3 amb Zootrópolis 2, amb la proposta de Shakira, eh? Zoo! Va, recorda, al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. Va, dit això, és que tinc tantes coses avui, però tantes, tantes, que t'has d'explicar que el proper dimecres 27, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Sí? I tornen amb els Ginestar. Escolta, home, un format íntim, exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serrasola. Omple el formulari que trobaràs a rac105.cat, escriu-nos què els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. Vine a conèixer Ginestar, en un dels llocs més màgics de Barcelona, l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Màgic, màgic, xulo, xulo. Quan no tens res. Amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai. Així que, ja saps, participa al web. Com sempre, és gràcies a RAC 105 i Estrella d'Am.
1: Ja Tardes, amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
5: Matina Codina Best Moments.
6: Hi ha una cosa que jo sé... I sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè. Que ho sap el Jordi Basté, sí, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
7: Va, carinyo, va, va.
6: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra la BC. Oh!
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: RAC.
8: Let's go!
9: La teva música.
2: RAC 105. Ja tardes. Amb l'Enric Font.
10: Hola,
11: l'Afterwork
9: Radiofònic de Catalunya.

0: mira que m'ho passo bé, eh? El so de Taylor Swift amb aquest Bad Dreams, una altra de les que ens ve de gust el dilluns aquí al Getardes. És que ole, ole.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah, tu. Va, que tenim un programa que tela, tela. Escolta, ai, ai, sí. Ai, ai, oh. Ai. Més missatges, més comentaris i més olors, que avui va per aquí la cosa.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: 608-7741. Mira, és que mira què em comenten, eh? Busquem les olors, les bones i les dolentes, eh? Mira.
3: Bona tarda, sóc l'Anna Belén de Terrassa.
0: Hola.
3: Per mi, la pitjor olor és quan a la cuina se't podreix una patata i no hi ha manera de trobar-la.
0: Ostres!
3: I aquesta olor s'expandeix fins que aconsegueixes, no, caure, que aquesta olor repugnant és de la patata podrida.
1: Oh.
3: La patata, com la cançó de la Trinca. I una olor que m'agrada molt és la de la llar de foc. Aquesta és una olor que m'agrada molt, molt, molt. Que vagi molt bé!
0: Apa.
3: Salutacions!
0: Però la cançó de la Trinca és l'home que ve de la patata, eh? No, no, crec que no té res a veure, però... Aviam més, hola!
4: Hola, bona, ja tarda! Pues, per mi, el millor olor és l'olor a pòlvora. Que
0: a pòlvora?
4: Cada cop hi ha focs artificials, sí, m'apassiona l'olor i m'encanta. I em quedaria hores escoltant-lo.
0: Va, escoltant-lo, no olorant-lo.
4: I com a pitjor olor, el pneumàtic cremat.
0: Oh!
4: Perquè recorda que crema el pneumàtic i després s'ha de trucar la grua i tota història. I com a olor de nostàlgia, l'olor dels pastelitos de Pantera Rosa, que no és que n'hagués menjat gaire, perquè a més no m'agradaven, però és olorar-los i recordar aquell temps. Apa, que vagi bé.
0: En fi... Tu també pots participar, 608-7741, i recorda que entre tots doncs, canvieu un àudio, entrem en el sorteig d'aquestes entrades per anar a la castanyada del Cabro Rock. En qualsevol moment puc trucar, com per exemple ara.
2: A RAC 105 arriba el dia Cabro Rock, la castanyada.
5: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló. Vols dues entrades?
5: Sí! Estigues atent a l'antena.
2: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.
0: Olé! I al tanto perquè tenim algú al telèfon. Hola?
6: Hola!
0: Hola! Què tal, com et dius? Ui, però... Hola, com et dius?
6: Helena.
0: Helena, on et trobes ara mateix?
6: Oi? Doncs amagant al despatx de la feina.
0: Com? Al despatx de la feina? Ui, ui. I què, hi ha el teu cap per aquí? Hi ha el jefe?
6: No. Ah, perquè... Per això estic amagada, però
0: oh.
6: No.
0: Jo que t'anava a dir, posa'm el jefe! Que parlarem amb ell. No, home, no. De què treballes?
6: Pues una fusteria.
0: A una fusta... Ah! Sí. Tu és la que has enviat a lo de les olors de la fusta i tal, no?
6: Sí.
0: Ah. Escolta'm, tens ganes de festival o no, per això?
6: Molta.
0: Ai, molta. Ah. Si
6: ja
0: toquen...
6: Ja tot i que hagi de passar per un policlin.
0: Oh, ah! Sí. Escolta'm, i... Si toquen les entrades, amb qui aniràs?
6: Doncs amb una bona amiga que es diu Irene.
0: Ai, amb la Irene.
6: Ara som amigues gràcies als nostres petits, així que...
0: Ah, mira, molt bé. Doncs escolta'm, la Irene et deu un bon sopar perquè la portaràs a la castanyada del Cabro Rock! Oita! Ai! Ja està, mira, ja... A mi també em pots convidar, si vols, vull dir...
6: Bueno, a veure... Sí. No li he dit res a la Irene,
0: eh? No, vull dir que em pots convidar un sopar. Em pots... Ara. No, escolta'm, no em pengis, que ara t'explico tot plegat, val? I enhorabona.
6: Perfecte.
0: A gaudir a tope i digue-li al jefe de que s'enrotlli més i que et deixi al seu despatx, no sé.
6: Hola.
0: Apa-li, no pengis. Adéu. Doncs així anem, aquí, eh? I una cançó. Recorda, 31 d'octubre, Espai Can Guitet de Montmeló, amb un cartellàs que no te l'acabaràs. I si vols entrades, ja saps que pots entrar a cabrorock.cat, la castanyada del Cabro Rock. Quina passada. I no, tranquils, que si no us toca, o no us ha tocat ara, a la següent hora, més. És que tot el dia...
5: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabró Rock la Castanyada el 31 d'octubre.
1: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
5: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
2: A RAC 105, dia Cabró Rock la Castanyada. L'Enric Font presenta Ja tardes.
5: A RAC 105. Mama.

0: Ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar l'Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: La teva música.
1: RAC 105. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
2: Algun dia tenir el meu propi piset.
1: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
3: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
6: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
12: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
13: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: RAC 105.

0: i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emisora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
3: Ai, ai, ai, ai.

0: dos, que estem a tope, tu, escolta. És la nova història que ens porta, o la nova versió de Josh Fawad, d'aquesta mítica proposta que ens portava Madonna, eh? Like a Prayer. Així hem volgut començar una nova hora quan passen ja 6 minuts de les 6. Sí, sí. Ja ho diuen, ja.
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Ho sé, ho sé. Però avui és que tenim moltes coses. Masses.
2: Masses.
0: Va, que aquestes hores anem, ja saps, amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un 18 de maig com el d'avui. I és que avui, per si no ho saps, jo t'explico que és el Dia Internacional dels Museus.
3: El museu he patit. Oh!
0: El dia d'aquells llocs on el temps s'atura, eh? Sí, l'art, història, ciència... O històries fascinants darrere de cada sala. Museus grans, petits, moderns, clàssics, és igual. Sempre hi ha una peça que et deixa pensant o dient... Com pot ser això? O com pot ser tan antic? No, clar, clar. Avui, doncs, toca perdre's entre exposicions i deixar que la curiositat doncs faci la visita. Està guai. Però bona, els museus, home! Va, avui també el tanto perquè és el dia de la fascinació per les plantes. Aquestes cançonetes, ja. El dia de recordar que les plantes fan molt més que decorar. Ens donen oxigen, aliments, medicines... I alegria quan sobreviuen més d'una setmana a casa, eh? Perquè sí, oh! Petites gegants d'interior o de bosc són essencials per la vida al planeta. Escolta, doncs avui toca mirar-les amb admiració. I potser regar, eh? Aquella que la tens abandonada. Escolta, de tant en tant també aniria bé. Va, i dit això, repassem estrenes musicals, perquè un 18 de maig, però en aquest cas del 1998, la banda de Saragossa, Amaral, va debutar amb un àlbum homònim. Amaral. Originals. Sí, sí. I aquí trobem, doncs, els seus primers èxits. Per exemple, aquesta, Rosita. I què més? Mira. No sé què fer. Mi vida. No sé què fer. Jo molt s'ho pregunto.

I aquesta també va sonar molt. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño. Nosaltres encara somiem. Va, i més, més estrenes, ja just un any de més tard. Estem parlant del 18 de maig del 99. Va estrenar àlbum Phil Collins. Bé, de fet, això ho hem comentat, no? El britànic que va publicar la banda sonora de la pel·li de Disney, Tarzan. Sí. El 99, eh? 27 anys. Ah, trobem també temes com aquest altre.

Va, i al tanto, perquè avui són curiositats, totalment. El mateix dia, coses de la vida, 18 de maig del 99, els que van estrenar l'àlbum són els Backstreet Boys. Sí. Van publicar el seu tercer àlbum d'estudi anomenat Millennium. I, evidentment, trobem peces mitiquíssimes, com aquesta. I Want It That Away. Ja t'avanço que és la protagonista de la versió del dia d'avui. Però clar,

0: els aniversaris, perquè qui avui fa anys és l'artista nord-americana Martika, que en fa 57. La noia que... o la noia dels 80, que podia sonar dolça, innocent, fins que et cantava un hit d'aquells impossible de treure's del cap. Martika, es diu així, eh? Va fer temes com aquest Toy Soldier. És nostàlgia pop, eh? Emocions en Technicolor i tornades eternes. És que deu-li res, eh? Va, i dit això, avui toca retre homenatge a un mite. Franco Battiato. Que just fa 5 anys que malauradament ens va deixar. L'únic artista capaç de fer-te ballar suaument mentre parla de filosofia oriental, física quàntica i el sentit de l'univers, eh? És que era un filòsof, home. Era músic filòsof, sí. Semblava un professor savi, saps? Sí. He girat tot intorno a l'estança. Amb aquella veu serena, estil sofisticat. I amb aquests himnes, perquè no deixen de ser himnes. En resum, era intel·ligència, calma i música per sentir-te més interessant automàticament. Va, per això avui, atento, perquè la cançó efemèride és aquesta versió que li van dedicar als Eiffel 65. Cap al 2001, això, eh? Anem a recuperar aquest 18 Stars. Recuperant l'essència del centre de gravitat permanent. Quin italià, tu.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Que peste.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.
1: I

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: és Bruno Mars amb aquesta que ben tendra, que ens toca la fibra, eh? Risk it all. Va, anem-hi ràpid de cara, perquè tenim molts missatges, molts comentaris i moltes pudors, eh? Que avui...
1: Què pesa?
0: Avui per aquí, olors bones i olors que no són tan bones. I recorda que entre tots els que participeu, doncs entraràs en el sorteig de les entrades per anar a la Castanyada del Cabra Rock. Avui és el dia, aquí a RAC 105, eh? Dia la Castanyada del Cabra Rock, 31 d'octubre, a l'espai Can Guitet de Montmeló, amb un cartellàs impressionant. I moltes coses, tu, escoltes. Moltes. Aviam, va, aquestes olors. Vinga, que m'expliqueu, mira, hola.
2: Enric Font, aquí la Fonco, oita. Costa Brava.
0: Ui, quin perill.
2: Que ja tardes, com estàs?
0: Molt bé.
2: Ui. Ja de dilluns per a tope, tio.
0: Oh, ja, escolta-me. Digue'm.
2: Mira, allò de les olors és molt bo.
0: Hey.
2: I és que hi ha una olor ara que ja... Sí, ho faré ràpid, perquè
0: va,
2: si no faré un podcast i no un
0: audio. No, sisplau.
2: Estava amb una amiga
0: uh-huh.
2: i anàvem caminant pel carrer
0: sí.
2: i em diu, hòstia, i em comença a espitxar cap a un cantó i em diu
0: què?
2: Que la d'aquí al costat s'ha tirat un pet. Quina
0: no!
2: pudor, que guarra.
0: No!
2: M'espitxa. Al cap d'un rato, un altre cop que una altra tia s'havia tirat un pet.
0: No m'ho crec.
2: I així, durant un parell de dies. I al final dic jo, ai, mare de Déu.
0: Serà ella.
2: Que no és la gent que es tira pets pel carrer.
0: Clar.
2: Que sóc jo amb la meva nova forma de fumar, que he deixat el tabac i m'he passat a Icos. Però aquests cigarrets d'Icon foten una pudor que és que jo m'he de separar de la gent no perquè els molesti el fum que fa aquest cigarret que és un fum raro, rotllo vapor. És la pudor. Ara, fumat està molt bo.
0: Oh.
2: Pues eso, escolta-me, posa'm la cançó.
0: Aviam quina.
2: Que fa molt temps que no escolto i em fa riure molt.
0: Quina?
2: La de... la del cafè italià.
0: Espresso macchiato.
2: Saps quina et dic?
0: Sí, sí.
2: L'espresso macchiato,
0: ara,
2: algo
0: sí,
2: així.
0: Per favor.
2: Adéu, Jacarras. I love you,
0: Pam. Ah, sí. Ostres. Així que era el fum. Ai, que em recuperi. Va, més, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric i companyia.
0: Hola,
3: com estem?
0: Bé.
3: Doncs a mi l'olor que més m'agrada és el de la benzina.
0: La benzina?
3: Oh, m'encanta l'olor de la benzina.
0: Ai, que bo.
3: I el pitjor, sense cap dubte, el garrofer.
0: Com?
3: O sigui, no puc amb l'arbre. No puc. És l'olor aquest arbre i em poso malalt.
0: Oi.
3: Vinga, una abraçada.
0: Apa.
3: I merci per el programa.
0: A tu. Mira, aquí que em deies el tema de la benzina, crec que aquí no estan gaire d'acord amb tu, eh?
4: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
4: A mi una de les olors que m'agrada molt són les castanyes torrades, que podria menjar tot veient el Cabra Rock.
0: Ah, mira, clar.
4: I una que no m'agrada gens, és l'olor de benzina. Apa, bona tarda.
0: Ui, aquí hi ha conflictes. Sí. En conflictes. Va, l'últim d'aquesta tongada... És que en tenim tants que jo ja m'he perdut. Mira, aquí, hola.
5: Hola, bona tarda, Enric.
0: Hola.
5: Som l'Aaron.
6: I la Martina. Oi, i la meva olor preferida són els dos canelons i l'escudella.
5: I la que menys ens agrada és la del purí o el sostromi.
0: Home.
5: Gràcies, a veure si tenim sort.
6: Adéu.
0: Aviam. Ai, si hi ha sort. Tu també pots participar. Recorda, 608-7741. Et puc trucar en qualsevol moment. I puc dir-te que t'han tocat les entrades per anar a la Castanyada del Cabra Rock. Vaja, que parlem de sort. Els que ens porten sort, potser, són oques grasses. Sí, sort.

0: tu. La teva música.
1: RAC 105.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia. Carglass repara.
4: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
5: És velocitat.
4: Amb el circuit més ràpid del món.
5: És festa.
4: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
5: És Barcelona.
4: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
5: Fast and Fun.
4: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
5: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
9: A l'hora de brenyar.
10: Tinc gana.
9: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
11: Som allà.

0: És Joe Carey, que jo crec que amb tanta feina que té d'actor no li dona temps a fer noves cançons. De moment encara ho peta amb temes com aquest, eh? End of Beginning, una altra de les que demaneu de tant en tant. Ja tardes. Va, re, uns 3 minuts que passen de 2 quarts. És el moment per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight! Oh, oh, oh.
0: Va, avui en aquesta, en aquest roast musical, en aquesta batalla, obrim la porta dels records.
3: Oh.
0: Sí. Perquè tal dia com avui, fa 27 anys, arribava una de les bandes sonores més mítiques de Disney, la de Tarzan. Amb cançons inoblidables de Phil Collins. I clar, això ens ha fet pensar en aquelles cançons Disney que no són només per veure la pel·lícula, són himnes que tots hem cantat alguna vegada. Així que avui repassem 3 cançons de 3 generacions Disney, cara a cara. I tu tries, com sempre, quina és la millor. I que anem amb l'opció número 1. L'opció número 1. Oh. Evidentment no podia faltar. Tendra, emotiva, eterna, d'aquelles que et transporten automàticament a la infància, amb Phil Collins, You Will Be My Heart. La mítica cançó de Tarzan. Amb els encenedors, eh? Va, i anem amb l'opció número... número 2. La cançó que va dominar el planeta, eh? És que, déu-n'hi-do, eh? Es va donar fort amb aquesta. Impossible no haver-la sentit 1000 vegades. Sobretot si tens algun criu. Frozen. La pel·li Frozen. Let it go, suelta-lo. També està en català, eh? Va, anem amb l'última, la més recent, potser, l'opció número 3. La nova aposta Disney per Zootropolis 2. Ritme modern, energia total, a càrrec de Shakira, és Zoo. Em agrada. Barres el teu moment.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Amb quina et quedes? Amb quina cançó Disney et quedes? Mira, hola. Espera, ja hi surt. Hola, hola.
4: Hola, bona tarda. Adeu. Soc la Sofia.
5: Oita-la.
4: Phil Collins. De sempre i de tota la vida. És que no hi ha color, ho sento. És Phil forever.
0: Ole.
4: Va, guapos, bona tarda.
0: Vot per l'opció número 1, la de Tarzan, eh? You will be my heart. Tenim més, hola.
6: Hola, Enric Font, bona tarda. Soc la Glòria de Sant Esteve.
7: Hello.
6: I jo voto per la de Zoo, de la Shakira. Perquè a part de que Shakira m'encanta, trobo que és superactiva i m'encanta cantar-la amb la meva classe.
0: Ah,
6: adéu.
0: Adéu.
6: Bona tarda.
0: La classe sencera, canteu aquesta? Ai, quina por. Va, tu també pots participar. Recorda, al final del programa repassarem el veredicte i sabrem aviam quina és la guanyadora Disney d'avui. Bueno, anem avançant. Moment de recuperar una d'aquelles que ja té un temps. Un temps. Direm els anys, no cal. Però l'hem ballat infinitat de vegades, eh? Molta gresca.
8: Feta.
0: Els Daft Punk, One More Time.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: no vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
3: Avui plou.
4: No me digues.
5: Agua, agua.

0: Públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí.

0: Déu-n'hi, duret amb aquesta. La nova proposta de Madonna al costat de Sabrina Carpenter, eh? Sí, sí. Quin parell, tu, quin parell. Bring Your Love. Una de les propostes que ens agrada.
1: Me gusta.
0: I que, evidentment, també punxem aquí a RAC 105. Parem ràpid al WhatsApp, que tenim un munt de missatges, un munt de comentaris, un munt de coses.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I un munt d'olors, que avui parlem d'això, eh? Olors bones i no tan bones. Mira, hola.
3: Ei, Enric, que brau, guapo. Escolta, a mi l'olor que més m'agrada és el del cafè recent fet pel matí.
0: Ai, a mi també.
3: I el que no suporto és quan la meva dona deixa caure una d'aquelles coses que són silencioses
0: no.
3: I m'agafa d'imprevist. Vinga, bona tarda.
0: Hola, això. Ha anat directe, he deixat anar a la dona. Bueno, això ho haurem de parlar. Va més, hola.
4: Molt bona tarda, Enric i companyia. Hello. Escolta'm, olors.
0: Sí.
4: De bona olor, aquella olor de fleca, de pa, acabat de coure.
0: Ai, sí.
4: Però el tradicional, no això dels fons que fan ara, que
0: només
4: escalfen una barra prefabricada.
0: Exacte.
4: I com a olor insuportable, saps aquell olor a xilla de dies, que ja això sembla un estercolero?
0: Ja. Doncs això. Olor a xilla de Tarzan, ja que estem avui amb el Tarzan. Va, que ha arribat el moment de trucar un dels guanyadors d'aquest mega premi que tenim avui. Ja saps que avui estem fent dia la castanyada del Cabro Rock. Doncs va, som-hi.
5: A RAC 105 arriba el dia Cabro Rock, la castanyada.
6: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
5: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló. Vols dues entrades?
7: Sí!
6: Estigues atent a l'antena.
5: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.
0: Aviam. Tenim aquí un dels guanyadors. Hola?
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Hola,
0: Estel.
8: Hola, Xavi.
0: Oh, hola, Xavi. On t'enganxo ara mateix?
8: Doncs pues mira, m'enganxes conduint...
0: Què dius?
8: Per Menorca. He sortit de la feina.
0: Per Menorca? Ens escoltes des de Menorca?
8: Sí.
0: Ostres!
8: Sí.
0: Molt bé.
8: Per internet, perquè si no és impossible.
0: Ja. Escolta'm, però vigila'm el cotxe, eh? Per on vas ara? Per on vas? Que jo no conec Menorca, però m'ho pots explicar.
8: Pues estic aquí al poble de Laió, que està més o menys al centre, i estic fent la volta per anar a l'hotel, ja, perquè ja toca plegar avui.
0: Però cosa de feina, no? Estàs per allà?
8: Sí, per tema feina, sí.
0: Val, ok. Escolta'm, doncs, espero que vagis amb mans lliures, això sí.
8: Sí, sobretot.
0: Escolta'm, tu m'has dit això de la dona? Eres tu, no?, el de la dona de...
8: Sí.
0: Però...
8: Sí, és que a vegades deixen anar a caure alguna cosa d'aquestes i es complica la tarda al sofà.
0: Però segur que tu també deixes en alguna, eh?
8: Sí, però ja aviso, almenys.
0: qui no avisa... qui avisa no és traïdor, eh? Ja. Espero que després d'haver-la deixat tan malament en antena, espero que te l'enduguis a la dona, te l'enduguis i li facis aquest bon regal d'anar a la castanyada del Cabro Rock.
8: Sí, això és condició, segur.
0: Sí. Doncs va, que l'entrada doble és per tu! Oita. Ojo, no vagis ara amb el cotxe i tinguem una desgràcia. Ojo. Ai, mare.
8: Moltes gràcies.
0: No. Enhorabona a tu i també a la dona. A la teva dona, que no sé com es diu. Com es diu la teva dona?
8: Esther.
0: Doncs enhorabona també a l'Esther, que té tela per aguantar-te i explicar aquestes coses a la ràdio, tu també. Però bé. En fi, va, no em pengis, vale? I enhorabona. Vinga, adéu. Si és que... Toni Duret, quines penques també explicar aquestes coses en directe. Ai. Tots fem això. Va, tranquils, que si no t'ha tocat, espera't a la següent hora, que tenim més.
6: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabro Rock la castanyada el 31 d'octubre.
5: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
6: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
5: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.
6: Ja tardes amb l'Enric.

0: Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Matina Codina Best Moment.
5: El Barça campeón.
6: I què?
5: Vale.
6: ¿Qué fas?
5: Es verdad que ayer era la gran fiesta, pero ya se sabía, ¿no? No tiene valor, ¿no?
6: Ostras,
5: si hubieran perdido esa liga, habría sido patético, ¿vale?
7: Ah, eso es trampa, caray.
5: Ayer la ganaron, lo hicieron contra el Madrid e hicieron sangre. Hacía falta ganar el partido pudiéndolo empatar.
7: ¿Qué?
5: Hacía falta defenderse tanto ante un Madrid inofensivo. Hacía falta meter un segundo gol. Tras una liga descafeinada.
6: ¡Qué dios!
5: Y tú, Lamín, que no jugaste, ¿qué celebras?
7: ¡Joder!
5: Con esa cara llena de granos.
6: ¿Qué?
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
10: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
11: Sí, clar.
10: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglar...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del club.
3: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
4: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22,45 €.
3: Fins al 21 de maig.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Vinga, som-hi, amunt!
7: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense a canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
9: Però si ets bo fent preguntes,
10: t'estem buscant.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Propers artistes. Ginestà.
13: Quan no tens res,
11: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
11: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestà, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
12: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: Uf, Déu-n'hi-do-net. Déu-n'hi-do-net. Quina potència que ens porten les Hendrix amb aquesta, eh? Golden. Mira, una de les que ens agrada, evidentment, i ens carrega les piles.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, uns 4 minuts que passen de les 7. Això és el Ja Tardes.
2: Ai, mare.
0: Avui un dia esbojarrat, eh? Oi, oi. Entre els regalars, clar, estem celebrant el dia castanyà del Cabro Rock. Recorda que hi haurà de tot, eh? Per primera vegada, després de 20 anys, els Pets i l'Ex en Busto, de Pemi, Fortuny i companyia, compartiran cartell en un mateix festival. Tot això serà el 31 d'octubre, eh? A l'Espai Can Guitet de Montmeló, a la castanyà del Cabro Rock, i avui estem regalant entrades cada hora. Serà doble, eh? Poca broma. Bueno, una estoneta, doncs, et comentaré tot això. Ara, per això, quan passen 5 minuts de les 7, moment de repassar la versió del dia. Aquesta secció on doncs, recuperem temes mítics i repassem doncs, versions de tots els gèneres. I avui, mira, aprofitem que fa 27 anys que els Backstreet Boys van treure l'àlbum Millennium, el tercer àlbum, on trobem una de les cançons més exitoses de la boy band dels 90 i de les més conegudes del planeta. Jo quan escolto aquesta cançó recordo aquell mem que hi ha d'un Muppet, no? Un ninotet que va conduint. En fi, és l'himne definitiu de les mirades intenses, els cors trencats però guapos. Sí. I els finals dramàtics cantats a càmera lenta. És com melosa, emotiva, irresistiblement enganxosa. Tell me why. Una balada pop que va marcar tota una generació i que encara avui fa que tothom aixequi la veu, el record. Oh, tell me why. Pura màgia dels 90. Doncs clar, d'aquesta cançó, evidentment, tenim moltíssimes versions que repassarem unes quantes. Mira, comencem amb una acústica així ben dolceta. Ai, que bonic. I n'hi ha d'altres acústiques que també enamoren. Com aquesta, mira. Intensa. També hem trobat amb ritmes així bossa nova, però d'aquests com delicats.

amb un toc elegant de jazz. Oita, oita. Tell me why. Però si vols li podem posar més ritme, eh?

0: Hyper Ritme, aquesta mescla de rock i electrònica.
1: És curiós.
0: O aquesta de jazz com, com vintage. Mira, mira, mira.
2: Oh, yeah.
0: Com mola. I ara és moment de posar-nos o vestir-nos de cowboy, amb el barret que no falti. Per ballar aquesta versió country. Ja que tenim ganes de ballar, jo crec que

Però mira, si t'agrada més el merengue... També la trobem amb salsa. O fins i tot en cúmbia. Com estem avui? Va, però també, mira, la tenim amb molta canya rockera. O molta atenció amb aquesta feta 100% a capella, amb sons

I evidentment, si t'agrada la canya, tenim també versió techno. Però al tanto, perquè la versió del dia d'avui és una que ens porta Vinay al costat de Chris Crown. Anem a recuperar això rebatejat com a Dataway. Vinga, va.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Fort.
0: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: És la nova que ens porta Tame Impala, al costat de Jenny de les Blackpink, que han creat aquest Dracula. Jo, mira, avui aprofito. Com diuen que plou, aquestes coses, jo aprofito per cantar-les totes. Així no em poden culpar, ja plou, ja. Bé, res, 18 minuts que passen de les 7, això és el Ja Tardes.
1: Hello.
0: Avui parlem d'olors, sí, de les que ens agraden i les que odiem. Sí. Va, recorda, participa i explica'm quina és la millor olor que existeix per tu i quina és la pitjor que has olorat mai. Que... De fàstic. Doncs recorda que entre tots els que participeu avui entrareu en el sorteig de les entrades de la Castanyada del Cabro Rock, 31 d'octubre, espai Can Guitet de Montmeló. Recorda que és un nou format de la Castanyada del Cabro Rock. 17 hores de música en directe un sol dia, fusionant festa i tradició com mai abans, eh? Gegants, castellers, ball de gitanes, cobles, panellets, castanyes i moniatos. També un túnel del terror, ja que és... es comparteix amb Halloween. Però bé, de tot. I uns concerts d'aquells bons, eh? Millors artistes a casa nostra. Sí que va, participa i explica'm aquestes olors.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que en qualsevol moment puc trucar a algun dels participants. Aviam, mira, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric. Hey. Companyia, soc la Quiseva, de Cunit. La meva olor, una de les meves olors preferides, és la... de l'herba mullada.
0: Ai...
3: també és que el cafè recent fet també.
0: Sí, sí.
3: I la que menys m'agrada és la de gasolina.
0: Com?
3: Sens dubte. Sí.
0: Oh.
3: Vinga, aviam si ja som i podem aconseguir les entrades al Cabro Rock de la Castanyada.
0: Aviam.
3: Vinga, una abraçada a tots. Adéu. Petonets, records al meu xurri.
0: Al tot xurri.
3: Al Jordi,
0: com es
3: Esteve.
0: Diu? A tots, a tothom.
3: I a la meva filla, l'Ara, que l'estimo, que l'adoro, que és la meva vida.
0: Ai, que bonic. Ai, mua. Ja ha aprofitat i ha saludat a tothom. Ben fet. Mira, més.
4: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
4: A veure, a mi l'olor que m'agrada,
0: sí?
4: Que m'encanta...
0: Aviam.
4: Soc un yonqui d'aquesta olor.
0: Ai,
4: és l'olor a motor de dos temps.
0: Ah, mira.
4: Amb mescla d'oli.
0: Sí, senyor.
4: D'una moto d'enduro, de cross o...
0: Una 49.
4: Bueno, és igual.
0: Sí,
4: o un Vespino, saps?
0: Vespino,
4: aquell olor d'oli cremat amb gasolina és... Bueno,
0: veig que hi ha discrepàncies.
4: Ja et dic. I la que no suporto és la típica olor que... Quan algú ha fumat un...
0: Oi!
4: De marihuana o algo, se fot al costat.
0: Oh.
4: Amb aquella olor que canta d'una hora lluny.
0: Canta, diu.
4: Doncs va, aviam si em toquen les entrades.
0: Aviam.
4: Gas i xampany.
0: Gas. Xampany, eh? Gas i xampany. Aviam més, hola.
5: Hola, Enric Font.
0: Hey.
5: Soc la Marta.
0: Hola.
5: I per mi una de les millors olors és quan obro un paquet de llaminadures plena de núvols i maduixetes.
0: Oh.
5: Ara bé, la pitjor olor és quan vaig al poble a gaudir de la natura i just aquell cap de setmana han famat els camps. A veure si tinc una mica de sort i em toquen les entrades.
0: Apa,
5: moltes gràcies.
0: Adéu.
5: Felicitats pel programa.
0: Mira, jo com a bon... com t'ho diria... És que, clar, visc al camp, jo, ja. Saps què passa? Ja arriba un moment, quan vius al camp, que ja no notes quan tiren fems, saps? No, de debò. Ja tens el nas atrofiat. 608-7171-41. Bueno, una estoneta repassarem més... olors i pudors. Ara, per això, mira, qui tenim per aquí és Alexandra Stan, que com sempre ens anima amb bon rotllo i aquestes cançons que ens porta, eh? Sí o no? Vinga.
6: Bon dia, Eric Font. Hola. Soc Alexandra Stan. Fot-li tonina de la bona.
0: Sí, tonina de la bona. Doncs dit i fet. Mister.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Aquí estem al Ja Tardes, que per cert... Parem-ho, espera, espera, parem-ho tot, que m'han enviat aquí un missatge, és en Marcos amb K. Sí, el de la Chimichanga. M'ha enviat un missatge.
2: Hola, Ratxen 5. Volia posar una queixa públicament. Oi? Perquè no sé com teniu allà treballant a l'Enric Font.
1: Com?
2: Estic molt emprenyat amb ell perquè
1: per
2: m'he assabentat que és un home que diu pistatxo. I no, és pistatxos, diu Fastuc.
1: Home!
2: Que toqui, toqui, Fastuc, que toqui, toqui, un petonet units.
1: No és veritat. No dic pistatxos. Jo sóc, precisament, jo sóc dels que diu Fastuc.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
7: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
8: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
7: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
9: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
10: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
7: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
6: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
5: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
6: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
11: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
12: Amb l'Enric.
13: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
14: Luego, Lucas.
15: Adiós, adiós.

0: Κάτσε να το πέσει. Esa froja, camsia de biqueta, can sangresca en el dilluns, amb aquesta, eh? Awake tonight. Awake tonight. Barre, uns 4 minuts que passen de les quarts. Aquí estem al Getardes. Avui amb molts missatges, moltes coses, moltes sorpreses, un regalàs que no vegis. Recorda que estem celebrant aquí a RAC 105 el dia de la castanyada del Cabro Rock. Brutal, és brutal. Va, i el que també tenim és una batalla de cançons. Això és com cada tarda, en aquest programa.
1: El roast musical del Getardes. Sí, sí, sí.
0: Avui, mira, per fer aquest roast musical, aquesta batalla, tornem directes a la infància. Oh. Sí, perquè avui fa 27 anys que Phil Collins va publicar una de les bandes sonores més xules del món. La banda sonora de Tarzan. De les més estimades de la història de Disney. Sí o no? És que hi ha cançons de pel·lícules Disney que van molt més enllà del cinema, eh? Acabes cantant tota la vida aquestes cançons. I aquesta, evidentment, ho és. Per això avui enfrontem tres himnes Disney de diferents generacions i, com sempre, tu tries quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Vinga! Que anem a repassar les opcions que hi ha avui. Va, anem amb l'opció número 1. Evidentment, no podia faltar aquesta emoció pura. Una cançó que encara avui ens posa la pell de gallina és aquesta que parlàvem de Phil Collins, eh? You will be my heart. Emoció, emoció. La teva preferida, doncs vinga.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. O potser t'agrada més l'opció número 2. El fenomen mundial que va conquerir mig planeta amb aquests cants improvisats que... Alguns feien por, eh? Sí. Oh, let it go! Mata-lo! És el so de Frozen! Ens va donar fort, eh? Dèria, amb aquesta. Let it go! I anem amb l'última, la més recent, l'opció número 3. Oita! El nou so Disney de Zootropolis 2 amb ritme, energia, molt d'estil de Shakira. Dude. Sembla que espanti algú, eh? Ara és el teu moment.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Quina tries? Quina és la teva preferida? Aviam.
3: Soc la Montse.
0: Hola,
3: i
0: Montse.
3: Jo també fan 100% del Phil Collins, del Phil Collins. Tarzan.
0: Oi.
3: Tarzan és brutal.
0: Oi, sí.
3: Súper.
0: Súper.
3: Emotiva.
0: Ai, totalment.
3: I la pel·lícula, com que també jo l'he vist més jove, doncs potser suposo que també per això.
0: Ai.
3: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada. Home, que t'emociona aquesta, eh? Va, vots per l'opció número 1, mirem més.
4: Hola, Enric Font. Hola. Jo he estat entre les dues opcions, la primera i la tercera.
0: Vaja.
4: Però em quedo amb la tercera, amb la de Shakira, Zootopia. Gràcies.
0: Molt bé. Vot per l'opció número 3. Recorda que tu també pots dir la teva, vinga. 608-727-41. Recorda que cap al final del programa doncs repassarem, a veure quina guanya, quina no. Nervis. Va, que ara et volem parlar d'una cosa que, mira, ens fa molta il·lusió. I és que aquest divendres 22 de maig, el Matina Codina farà el programa des d'un càmping molt especial, el càmping amb bungalow Estanyet de les Cases del Canal. Ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar, eh? I un munt de premis. Si vols assistir, doncs escolta el programa, el Matina Codina. Com sempre, amb el suport de Càmpings Estanyet i Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Escolta el Matina.
1: L'Enric Font presenta... Ja tardes.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però...

0: això només passa al Jacardes.
1: Bona tarda, Enric. Soc en Miquel de Vidreres.
2: Oita.
1: I per mi una de les cançons més pegadissa de fa temps és la de Michael Jackson, la de Thriller.
2: Ostres!
1: Aquesta sí. És una que tenia que estar entre les primeres.
2: Sí.
1: Vinga, enhorabona pel programa, ja si tinc sort i me toca alguna de les entrades.
2: Aviam.
1: Vinga, adéu.

0: A mi em fa por el riure aquell. Ai! Sí, sí, sí, sí. Ai! Mare meva.
1: Ara m'he cagat.
0: Sí, jo també.
2: Mira, mira. Bona tarda, Enric.
0: Hey, hey.
2: Aquí estàvem discutint a veure quina era la cançó més enganxifosa i la que ens ha vingut al cap directe és aquella de... Diri la la...
0: Ostres!
2: Bàsicament perquè enganxa el ball, eh? Estem conduint i ballant.
0: Ai, quina por.
2: Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. Doncs vinga, va.
3: Diri la la la... Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Conyeco. Està xula aquesta, eh? I ens agrada, evidentment. Una de les cançons mítiques dels Coldplay recuperant aquest Adventure of a Lifetime. És que... Sí que és una aventura, tot plegat. Va, re, 11 minuts i arribarem a les 8. Aquí estem al Ja Tardes, avui celebrant a RAC 105 el dia de la castanyada del Cabro Rock, regalant entrades dobles cada hora. I escolta'm, jo crec que ha arribat el moment, no?, de repartir les d'aquesta hora, sí.
1: A RAC 105 arriba el dia Cabro Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
1: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabro Rock, la castanyada.
0: Ole! I tenim per aquí...
5: un dels guanyadors d'avui, aviam... Hola?
6: Hola, bones.
0: Hola! Escolta'm, com et dius? Hola, com et dius?
6: Jordi,
0: des d'on ens escoltes?
6: Des de les Borges Blanques, concretament Camí de Lleida, les Borges Blanques.
0: Oh, molt bé. O sigui que vas al cotxe ara?
6: No, ara. He arribat a casa.
0: Ah, val. Oh, bueno.
6: Alexa, posa'm RAC 105 i de seguida punxa tu.
0: Ah, molt bé. Sí, m'agrada, sí, que ens escoltes cada tarda, amb l'Alexa.
6: I cada matí.
0: Cada matí. Però tu digues la tarda, que quedes millor, home. Que cagues. Escolta'm, tens ganes de festa?
6: I tant, sempre.
0: Ah, així m'agrada. Doncs escolta'm, sí. Si toquen les entrades, amb qui aniràs?
6: Pues segurament amb la dona. Així és que fem un ratet de rutina i desconnectem i, bueno... I ens alliberem de les 3.
0: Clar que sí, doncs al tanto perquè, mira, el 31 d'octubre no facis plans perquè ja en tens un que serà anar a la castanyada del Cabro Rock. Ojo! Exacte. Bé, em podries dir un dels artistes que et fa il·lusió a veure en directe?
6: Sí, Charango, per exemple.
0: Charango, però... No, però... Sí. Em sap greu, però sembla que... Diria que no hi són, però...
6: Tinc ganes de sentir en directe la Marina Zamorena, que aquesta...
0: Doncs sí,
6: No vaig poder sentir-los.
0: Ara, doncs sí, els tiets sí que hi seran, veus?
6: Sí.
0: No
6: puc pensar en res.
0: Ara. Doncs res, escolta'm, que les entrades són per tu, per la teva dona o amb qui vagis, i no desconnectis, que ara... O sigui, no em pengis, que ara t'explico tot plegat, val?
6: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, a tu! Doncs sí que faran uns bons bailoteos amb els tiets, els figaflaues, els catarres, els doctor Prats, els pets i l'Axambusto. Més de 20 anys, que feia que no estaven junts en un escenari d'un festival. Vull dir, poca broma. Entre molts altres, eh? I si vols més informació, ja saps, cabrorock.cat. I tranquils. Perquè a la pròxima hora regalem les últimes. Que estigueu atents.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar al Cabro Rock la castanyada el 31 d'octubre.
1: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: A RAC 105, dia Cabro Rock la castanyada.
2: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
2: Això només passa.
3: Ja tardes.
4: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh?
5: Ai.
4: Però és la cançó dels Barrufets.
5: Ostres.
4: Va, posa-la. Gràcies. Ai, a veure si te tenen gots al programa.
5: Ai, adéu. Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
6: L'altra banda del món és on viuen contents els Barrufets.
5: A mi també transporta la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, eh, Helena? Clar, clar. Doncs teníem un VHS i gravaven, els seus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això. Jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres,
8: de 5 a 9,
0: a RAC 105.
9: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.
7: La teva música.
0: Ja tardes, amb l'Enric Font.
10: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
11: Si no vols fer la migdiada,
12: no.
11: Escolta l'Enric cada tarda.
12: Ah, vale.
11: Perquè escoltant l'Enric Font, no podràs agafar la son.
13: Tengo sueño.
14: Calla.

0: La teva música.
1: RAC 105. Ja som 11 milions dels socis del club.
2: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
3: Sí, com el 50% en tots els arrossos. Bescanviable en un cupó...
2: Que et dona per molt, només el 19 de maig.
4: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
12: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
13: Perdoneu, però és que sou uns vividors.
14: Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
8: Si vols saber què has de fet per viure-ho en directe,
15: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
8: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
16: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: RAC 105.

0: Déu-n'hi-do. Aquí tenies a Shakira, que avui li han donat una bona notícia, eh? Sí, sí. Que recuperarà uns quants euros, eh? Bravíssim. Sí, sí. Ara els pagarem entre tots, jo crec. Coses d'hisenda, no? En fi, aquí tenies aquesta de la colombiana, Algo Tú. En aquest cas, al costat de BL, una altra de les que ens motiva avui. Aquest dilluns, com sempre, fent-te companyia un servidor, l'Enric Font.
1: Ole!
0: Ja tardes. Va, recorda que, a part de concursos i d'històries, també tenim una batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui una batalla dedicada a Disney, no?
3: Sí.
0: Avui busquem, doncs, aquella cançó de pel·lícula Disney, de banda sonora, aquella que t'agradi més. I, clar, enfrontem tres, ja que avui fa 27 anys que Phil Collins va treure, doncs, a la banda sonora de Tarzan. És aquesta. Té l'opció número 1. Evidentment, la pots votar, ja saps, al WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara. Però també tenim vots. Com, per exemple, aquest. Mira, hola.
5: Hola, Enric Pont.
0: Hello.
5: Mira, jo em quedo amb la segona, amb la de Let It Be, perquè veig les meves filles petites cantant-la, disfressades, i, bueno, em pixava de riure.
0: Ai, sí.
5: Sí, que aquesta és l'opció.
0: Però no la van cantar massa si dius que és Let It Be. Let It Go. Let It Be és dels Beatles. Ai, mare. Va, més vots, mira, hola.
6: Hola, Enric Font, bona tarda, sóc la Bruna. Jo voto per la cançó número 3, que a mi m'encanta, que moltes vegades la canto i he mirat 50.000 cops la pel·lícula.
0: Oh, sí?
6: Adéu.
0: Però si acaba de sortir. Zootrópolis 2. Aquest zoo de la Shakira. Va, recorda, encara hi ets a temps a votar la teva, i en una estoneta també repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, aquestes coses. I de seguida continuem amb aquest dia tan xulo que estem vivint avui aquí a Region 5. Dia la castanyada del Cabro Rock. Ja queden les últimes entrades, nervis.
7: Ai, mare.
0: Ai. Avui parlem de dolors, però bé, això en una estoneta. Abans, què et sembla si anem i gaudim del so de Taylor Swift amb aquesta ja mítica? I promise.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, bé.

0: és la proposta que ens porten de Piqueta de Swims i Tunes and I. Gone, gone, gone. Ah, que mola.
1: Me gusta.
0: A mi també. I també m'agrada estar al teu costat compartint bon rotllet i també bons regalets, com avui, eh? Recorda que pots aconseguir entrada doble per gaudir de la castanyada del Cabro Rock. Avui celebrem dia castanyada Cabro Rock aquí a RAC 105. I aquesta hora és l'última horeta que pots aconseguir aquestes entrades. Així que simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp 608-7741 i avui parlem d'olors, de les bones i de les no tan bones. I en qualsevol moment, si participes, et puc trucar, et puc donar l'enhorabona que t'ha tocat. Aviam aquests missatges, aquestes oloretes. I el tanto que per fi algú diu una veritat com un temple. Sí, i ara m'entendreu. Hola.
2: Hola, bona tarda a tots. A veure, com el pitjor olor que puc dir serà de menjar, doncs ja ho faré tot culinari. Aviam. I el millor també el diré de menjar.
0: Vinga.
2: A veure, el pitjor, que suposo que molta gent no estarà d'acord, és l'olor de formatge. O sigui, és que per mi és repulsiu. Vull dir la nevera que algú hi hagi posat un formatge.
0: Sí!
2: En fi, fatal. I ja com a millor, que no és que sigui el millor, però dels millors, així culinari, doncs l'olor de pa recient fet. Ara, això sí, un pa de llenya, un pa bo, eh? Vinga, bona tarda.
0: Ara, però m'ha agradat això del formatge, eh? Que...
3: Oh, huele a queso.
0: Sí, però no és bueno, no és bueno. Algú ho havia de dir, escolta'm, si és que...
3: Sí.
0: És
4: veritat.
0: Clar, hi ha gent com el Topo Gillo... Li encanta el formatge.
4: Me gusta mucho el queso.
0: No, però...
4: El queso es lo más rico.
0: No.
4: Para un rato.
0: L'olor pitjor.
4: Queso, me gusta mucho.
0: Estic totalment d'acord, eh? L'olor de formatge, fuera, eh? Eso es roja, doncs així. Aviam més, hola.
5: Hola, bona tarda. Per mi la meva olor preferida seria la d'un llibre nou.
0: Com?
5: O els llibres d'aquells de quan anàvem a l'escola i l'obries per primera vegada i que deies, quina bona olor. I conforme anaves passant el curs, anaves dient, quina pudor, fa aquest llibre. I la pitjor olor seria la de gos mullat.
0: Ostres.
5: Bona tarda.
0: Ara, jo ho he comentat més d'una vegada, crec, en aquest programa, que hi ha llibres que fan olor... A cul. Sí, de debò. I poden ser nous, eh? Però que ja fan aquesta olor. No, home. I això ho dic molt de debò. A més, hola.
6: Bona tarda, Enric Fons. Soc Jordi.
0: Hello.
6: L'olor que més adoro és quan entro dintre el meu cotxe, l'ambientador que haja posat i triat.
0: Depèn de
6: que s'acabi, em poso un altre, clar. I la pitjor olor, no em preguntis... com ho sé, però la de cadàver amb descomposició.
0: Què diu?
6: És una olor vomitiva.
0: Uf. Que... Però com ho saps, això? Va, dic que no ho pregunti. Aviam, va més... Aviam si tenim a Dexter ara aquí, eh? Aviam més, hola!
7: Hola, Enric. Mira, jo em dic Montse i l'olor que no suporto ben gens és la del... incens.
0: Com?
7: Quan sento l'olor de l'incens és que marxaria corrents.
0: Oh.
7: A veure si em toca les entrades. Gràcies.
0: De debò. Però bé, hi ha molts tipus, d'incens. No. I quina t'agrada, llavors? Va, recorda que tu també pots participar i en qualsevol moment et puc trucar, que això m'agrada. Va, seguim, continuem, que arriba per aquí Camila Cabello, Don Goyet.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Tanero. Bona tarda. Adéu.

0: teva música.
1: RAC 105. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
10: Ginestar. Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
11: Tardes.
9: Amb l'Enric Font.
12: Oh, està buen horro.
13: Ai.
14: Estàs prenent el pelo, eh?
15: Doncs sí.
16: Castigat.
14: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
17: Mare de Déu.

0: bona proposta de Chapel Roan. Good luck, babe. 3 minutets que passen de 2 quarts. És el moment dels nervis. I no pel regal, sinó per la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, va, tanquem línies.
3: Sí.
0: És moment de baixar almenys el taló per part del roast musical d'avui. Avui hem viatjat a l'univers Disney, amb 3 cançons de pel·lícules que han marcat generacions bastant diferents. I la batalla ha estat intensa i més del que semblava, en un principi.
3: Sí, sí, sí.
0: Clar, hem enfrontat 3 cançons, com per exemple aquesta, per una banda. El so de Phil Collins, You Will Be My Heart. Proposta que trobem a la banda sonora de la pel·li de Tarzan. Molts heu destacat aquesta emoció, aquesta nostàlgia. És que una autèntica cançó ben clàssica i mítica de Disney. Escolta, que avui fa anys, per cert. 27 anys de la banda sonora. Això per una banda, per l'altra... Aquesta de Frozen, Let It Go. Let It Go. També molt suport, una cançó que ha convertit... Bé, va convertir mig planeta amb cantants aquells... que tenien perill, una mica.
4: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Va, i per últim... la Shakira, Zo. Aquí pots, que també la canteu molt, que sí. Sobretot amb els petits a casa, Però escolta'm, que només una pot guanyar. I ja ho tenim. Després de fer el recompte. I bastant ajustat, amb emoció fins al final, ja tenim aquí la guanyadora d'aquest dilluns, del roast d'avui, la que es corona com la reina de les bandes sonores de la pel·li... Bé, de les pel·lis de Disney. Doncs la millor de les millors és... la nova, la de Shakira, Zoo!

0: És una d'aquelles bones propostes que ens porta, en aquest cas, Manu Guix. Ens porta això a Anys Llum. Una altra de les bones cançons motivadores per a aquest dilluns. A molts de vosaltres ara aneu cap a casa, no? Ja toca, ja toca. A veure, vigileu, oh. Peligro. Vinga, sí que val la pena, sí. Sempre escoltar aquest programa també val la pena. Escoltar el Jatardes cada tarda perquè tenim regalets xulos, com avui. Bé, avui ho hem tingut no només al Jatardes, sinó durant tot el dia. Ja sabeu que hem estat celebrant aquest dia de la castanyada del Cabro Rock. Escolta, em va fot-li. Ole, cara. Sí. I saps què toca, no, ara? Repartir les últimes entrades.
1: A RAC 75 arriba el dia Cabro Rock, la castanyada.
2: Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
3: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
4: Vols dues entrades?
5: Sí! Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia Cabro Rock, la castanyada.
0: Sí! I tenim per aquí, per telèfon, l'última guanyadora d'aquest dia tan especial. Hola? Hola?
6: Hola?
0: Ara, hola! Què tal, com et dius?
6: Soc l'Anna.
0: Hola, Anna. Des d'on està? Bueno, des d'on et truco, perquè et truco jo, clar. On estàs?
6: Soc a Manlleu, jo soc de Manlleu.
0: Ah, de Manlleu, molt bé. Escolta'm, explica'm...
6: Tenim sopar i escoltant la ràdio, clar.
0: Ah, molt bé, ben fet. Què toca avui sopar? Què toca avui?
6: Doncs avui hi ha fideus.
0: Fideus? Amb què? Jo sí, soc un tafaner.
6: Sí, amb verduretes d'aquests... Ah. Aquests fideus que són així xinesos.
0: Sí, instantanis d'aquests, sí.
6: No.
0: Ah.
6: Faig el sofregit de les verduretes.
0: Ara. Això és bo.
6: Faig xup-xup una mica.
0: Ah. No? Sí, que ens ho correm a casa, ens ho correm millor,
6: home,
0: eh?
6: Home, sí. Doncs sí.
0: Molt bé. Escolta'm, Anna, des de Manlleu, explica'm una miqueta això que m'has enviat. Aquesta nota de veu de les olors. Explica'm, aviam, quina és la que t'agrada?
6: Per mi, la millor olor del món mundial és l'olor de ferro.
0: De ferro?
6: De dura.
0: Ahà.
6: Sí. Perquè el meu pare era soldador i mecànic industrial.
0: Ostres.
6: I, clar, quan arribava, ell feia aquesta olor. Oh. I per mi és una olor meravellosa. Em recorda el meu pare.
0: Que guai.
6: Sento molt poc, però quan la sento, m'enamora aquesta olor.
0: Home, és xula.
6: M'encanta.
0: Ja, el meu pare també ha passat per aquest gremi i també sé el que és. Això per una banda.
6: És un olor molt guai.
0: Sí, senyora. Però anem al tema, és el tema, eh? El tema que això... Sí. Les pudors. Què és la pitjor?
6: La pitjor pudor.
0: Sí, exacte.
6: És la pudor que fa el meu fill i els seus companys i companyes quan acaben l'entrenament de rugby.
0: Per l'amor
6: de Déu Santíssim. És l'olor de suat, l'olor de les hormones de l'adolescència.
0: Sí,
6: és una pudor insuportable, us ho prometo.
0: Sí.
6: Que inclús a l'hivern, finestres baixades.
0: Ja.
6: Baixades perquè això no s'aguanta.
0: O sigui, aquell vestuari jo... ha de ser, bueno, insufrible, eh? Vull dir, tal com ho expliques.
6: Bueno, no s'aguanta per enlloc. Diguem-te, les hormones... Tomba enrere, literalment.
0: Doncs va, per suportar aquestes pudors, les entrades són per tu! Ole! La castanyada del Cabro Rock. Escolta'm, saps qui actua o no? Qui toca?
6: Home, sí, però els meus preferits...
0: Qui són?
6: Els Pets.
0: Home, els Pets, doncs,
6: tinc
0: i seran.
6: Moltes ganes de veure.
0: Sí, senyor.
6: Tinc moltes ganes de veure i, ostres, per edat, els altres m'encanten, també els he... Però els he vist més, i en canvi els Pets...
0: Exacte.
6: No els he vist.
0: Doncs mira.
6: Sí que fan concerts, però no tant.
0: Sí, doncs tindràs l'oportunitat de veure els Pets i els Laxambusto, també, eh? Aquesta,
6: sí,
0: que fa...
6: sí.
0: Per primer...
6: Sí, perfecte, hi ha un cartellàs.
0: I tant. És que pensa que per primera vegada, després de 20 anys, els Pets i Laxambusto, doncs tornen a compartir cartell en un mateix festival, que això és digne de veure. Escolta'm. Doncs res, no em pengis, ara t'explico com funciona la cosa, i enhorabona.
6: Moltíssimes gràcies.
0: Amb qui aniràs? Amb el teu fill, el de les pudors?
6: Amb el meu fill adolescent.
0: Ara, Ok. Però que es dutxi aquell dia, eh? Que es dutxi.
6: Sí, home, i tant.
0: Ai, merci.
6: Gràcies. Apa. A vosaltres.
0: Ai. Doncs res, fins aquí aquest dia. Dia... la Castanyada del Cabro Rock. Recorda que si vols més info, vols entrades, perquè serà un festival que no te'n pots perdre, el 31 d'octubre a l'espai de Can Guitet de Montmeló, pots entrar a cabrorock.cat, que allà tens tota la info i per comprar entrades, escolta'm, que és un no parar, escolta'm.
1: L'Enric Font presenta Ja Tardes.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric Font. Doncs l'acudit que ens agrada molt a nosaltres és...
2: Què?
1: Com es torna d'un tomàquet?
2: Com?
1: Ketchup! Bona tarda.
2: M'encanta. Perquè molts us quedeu rient. Por lo bajini.
3: Bona tarda, Enric Font. Ei. Som les noies de Mau. Mira, que la meva companya de feina no te'l vol dir, però te l'haig de dir jo, perquè no tinc gaire gràcia, vale?
2: Aviam, aviam.
3: A veure, què li diu un cul a l'altre?
2: Què?
4: No!
2: Aviam, va més, hola.
5: Enric Font, saps com es diu el germà malalt de la Hello Kitty?
2: Com?
5: Bronquiti.
2: Oh!
5: Adéu.
2: Té la bronquitis, la que agafaré jo.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: L'Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¿Qué hace? ¡Po!

0: És la bona proposta que ens porta en Mon DJ, la Su i el Sopa de Cabra, evidentment, d'aquest camí somnis i promeses. Com ens agrada.
1: Me gusta.
0: Va, re, en menys de 2 minuts arribarem a les 9. Això vol dir que ja toquem el 2, que ja va ser hora, sí. Sempre és un plaer estar al teu costat, i més avui que hem regalat a Torri a Dret aquestes entradetes per anar a la Castanyada del Cabra Rock. Emoció, eh?
2: Oh, i tant.
0: Ai, sí. Un festival d'aquells xulos. Va, demà més, a partir de les 10, ja ho saps.
3: Adéu, Enric Font.
0: Sí, adéu, demà. Aquí estarem, al peu del canó, amb una nova edició del Ja Tardes. Va, marxarem amb el so de Riton, de Nightcrawlers. Una ben xula, eh? Friday. No és divendres, és dilluns, però ens motivem igual, eh? Sí o no? Apa-li, xau, pescau!

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el... 5.

0: 57812 57812.
1: Sèrie
0: 49049.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona?

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 5 de gener del 2016.
1: I el número de la sort, el...
2: 10.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: La teva música.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.